0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
13: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
14: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, els millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Uà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: Yeah.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari,

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio.cat. Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
5: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
6: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
7: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
8: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
9: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
10: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
11: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
12: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
13: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
14: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
15: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
16: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja és dimecres 14 d'octubre del 2026. Seguim amb temps estable i núvols i boira també en punts de l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, tenim tres dies així a la vista, avui, demà i divendres, avui amb aquests núvols baixos, boira, fins i tot a la Catalunya central i alguns núvolets també al prelitoral. En poden aparèixer alguns al litoral i prelitoral durant el dia, poc importants, amb capes de núvols prims, moltes estones de sol i temperatures que seran semblants a les d'ahir. Poden arribar, al millor dels casos, fins als 28 graus, 29, 30, en alguns llocs de les comarques de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. I llavors, de cara a divendres encara puja més la temperatura i a partir del cap de setmana sembla que es va confirmant un canvi que ens podria duplicar pluges amb un front que arriba, després podria convertir en una dana, una depressió aïllada a nivells alts, i veurem doncs, on s'acaben ubicant les precipitacions més abundants entre les illes, País Valencià i Catalunya.
0: És un dia que es preveu complicat per la mobilitat. De fet, els problemes de... amb l'AVE que arrossegarem també retards encara durant dies pel tren que es va incendiar diumenge a Saragossa i que encara, per cert, no està retirat. Doncs avui tenim nova protesta de pagesos. I això vol dir que hi ha diverses columnes de tractors que sortiran des de primera hora de diferents punts del país, des de Lleida, des d'Osona, des de l'Ebre, des de l'Empordà, des de l'Alt Urgell o el Bages, tots en direcció a Barcelona, on volen protestar davant de la delegació del govern espanyol, el Departament d'Agricultura i la plaça Sant Jaume.
2: Fa unes setmanes, el govern de la Generalitat va llançar una campanya. El futur és aquí. Nosaltres volem llançar un missatge molt clar i per això sortirem al carrer el dia 14. Sense pagesia, el futur no és aquí.
0: La marxa convocada per Unió de Pagesos demana mesures reals, efectives, per reduir els costos de producció en un context molt complicat. Per exemple, per la inflació, per la pujada dels preus dels carburants. Avui seguirem també les diferents columnes amb un desplegament especial dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Parlem també, en temps d'agora, amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, per saber què pot oferir el govern als pagesos i ramaders, quan el que estem vivint és un efecte directe, com dèiem, a la pujada del preu del carburant. I, per tant, això té un responsable, que és qui provoca la guerra, qui provoca els aranzels, qui provoca la situació que estem vivint. I aquí caldrà doncs, veure quina és la solució que dona l'administració catalana. I un últim apunt també de mobilitat, perquè s'ha desconvocat la vaga d'autobusos a Barcelona, que havia de començar avui gràcies a un acord també d'última hora entre treballadors i TMB. I en clau política doncs, tenim dos noms, Gabriel Rufián i Ada Colau, que demanen a Esquerra un pacte amb els comuns, una entesa que, per ara, fet, sempre ho han dit, els republicans descarten. Àlex Giral Robert, bon dia.
3: Bon dia, com Rufián, Colau, candidata del Front Ampli, encapçalarà la llista de Barcelona. Els dos dirigents no volen rivalitzar i collen Esquerra per fer-ho possible. La direcció dels republicans, però, es nega a diluir les sigles del partit en una confluència on Podem també rebutja integrar-se.
0: I els Reis Felip i Letícia visiten avui Melilla, després de dormir aquesta nit a Ceuta, en una històrica visita que avui trobareu també a la portada de tots els diaris.
4: Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros, deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad.
0: Avui també us explicarem que Junts de Ripoll demana que revisi el procés d'urgència que va portar la filla de l'alcaldessa Sílvia Riols a ser agent de la policia local. I a aquesta hora també us avancem un nou gir de guió en el cas de dos exalumnes de l'escola Pare Manyent de Barcelona que es van suïcidar. Eren la Kira i l'Òscar. Ara ha estat l'escola qui ha denunciat les famílies per suposadament vulnerar l'honor del centre. Ana Alfonso, bon dia.
5: Bon dia. Els pares de la Kira creuen que l'escola no va protegir la nena que patia assetjament i els de l'Òscar sospiten que un professor podria haver abusat d'ell. L'entitat titular del Pare Manyanet demana als pares 70.000 euros perquè considera que manifestant aquestes sospites vulneren l'honor de la institució.
0: I a partir de les 11, avui també Àgora Esportiva amb un Barça que continua imparable de golejada en golejada.
6: Lamine Yamal prova de superar amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: 1-4 al camp del Galatasaray amb gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi. Repassarem també amb Laia Tudel, el Carles Planchard, la Carme Lloberes i la Carme Barceló. Aquest inici de temporada espectacular. També els tres partits que venen, que són el Betis, el PSG i el Real Madrid.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora comencem el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem amb dos noms, Gabriel Rufián i Ada Colau, que pressionen Esquerra Republicana perquè arribi un acord electoral amb els comuns. Ara mateix...
4: són rivals per les eleccions generals del 29 de novembre.
1: Àlex Giral Robert.
5: Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans. En les últimes hores, els dos dirigents han cridat Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns, Rufián amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
6: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
5: Però Esquerra es nega a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert, portaveu.
7: No formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
5: I qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem, Irene Montero.
8: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
5: Els partits tenen fins divendres per registrar coalicions. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre la intenció de vot.
9: És el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades el 29 de novembre. També es publicarà el baròmetre del CEO amb enquestes al Parlament i al Congrés.
1: I la precampanya s'enverina. Ara, amb la llei de nets, el govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats per la llei de nets.
4: L'executiu assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment contra la suspensió del vot al Tribunal Constitucional. Des del PP aplaudeixen la decisió del Suprem.
1: Madrid, Laura Estrada.
10: La ministra portaveu, Elma Saiz, creu que la decisió del Suprem restringeix un dret fonamental com és el vot, mentre que des del PP el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, defensa la decisió del tribunal.
11: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio.
12: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. No puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
10: En declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el professor de dret administratiu de la UDG, Josep Maria Aguirre, adverteix que la suspensió del vot als nets d'exiliats és una anomalia.
13: Són nacionals a tots els efectes i, per tant, d'acord amb la Constitució, haurien de tenir dret a vot en aquestes eleccions o a les passades.
10: Des de Madrid, Laura Estrada, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, el rei Felip VI visita avui Melilla després de rebre un bany de masses a Ceuta.
9: El monarca completa així la gira per les dues ciutats autònomes que feia 19 anys que no rebien la visita d'un cap d'estat espanyol. A Ceuta i enmig de la tensió amb el Marroc arran de l'entrada massiva de migrants de fa 2 mesos i mig, el monarca ha fet un discurs contundent per defensar la sobirania espanyola de la ciutat. També ha demanat unitat a les forces polítiques i ha apel·lat a les institucions europees per defensar les fronteres.
14: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España. Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado estemos sin fisuras.
1: I l'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre, al migdia, després de 9 anys.
4: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Recordem que Comín ha de recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid per poder participar en els plens del Parlament Europeu.
1: I abans del retorn de Comín, la setmana que ve és quan el Tribunal Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont.
9: El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve i després la Sala Penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa. Malgrat aquest escenari, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'espera tornar després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
15: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista. ¿No?
9: El Suprem també amnistiarà els exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, que estan condemnats per malversació i inhabilitats.
1: I el president Salvador Illa defensa des de Brussel·les la necessitat de regular el mercat de l'habitatge.
4: El president ha arrencat el seu tercer viatge oficial a la capital europea des que va assumir el càrrec, intervenint en un fòrum sobre prosperitat seguretat compartida.
1: Anem cap a Brussel·les, ho ha seguit Bruno Fortea.
2: El president Illa creu que la gravetat de la crisi de l'habitatge justifica que les administracions regulin el mercat, de la mateixa manera que ho van fer, diu, durant la pandèmia per evitar acomiadaments, durant la guerra d'Ucraïna per limitar els preus de l'energia i durant la crisi del 2008 per salvar els bancs.
3: ¿Por qué no se va a hacer ahora? Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
2: I per crear prosperitat diu que cal aprofitar les oportunitats del mercat comú europeu. Aquest dimecres Illa culmina el seu viatge a Brussel·les amb una intervenció al Comitè de les Regions i amb diverses reunions amb dirigents de les institucions comunitàries. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, avui els tractors tornen a Barcelona. Unió de Pagesos ha convocat una nova tracturada per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector agrari i també reclamar compromisos concrets a les administracions.
9: Els pagesos denuncien l'augment de costos de producció, especialment per l'encariment dels carburants, però també la falta de rendibilitat de les explotacions i la competència de productes importats. Reclamen preus justos per garantir que la feina al camp sigui viable, que els productors puguin continuar mantenint les seves explotacions i adverteixen que està en joc el futur de l'alimentació. Una vintena de columnes des de diferents punts del territori iniciaran una marxa lenta que arribarà a les 12 del migdia a la delegació del govern i anirà després fins a plaça de Sant Jaume de Barcelona. També farà parada davant el Departament d'Agricultura. La protesta pot provocar afectacions a la mobilitat durant tot el matí.
1: Precisament sobre això, la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per un incendi de dilluns, recordem, d'un comboi a l'altura de Saragossa.
4: Sí, les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 quilòmetres i a circular per via única en un tram de 25 quilòmetres. Renfe no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar encara dies. Les operadores Irio i Uoigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers. Els usuaris es prenen amb resignació els retards i la reubicació en nous trens.
16: Darrerament que agafo el tren, vingo bé amb el de Rodalies o amb l'AVE i és estrany que vagi correcte, eh? Més aviat has de venir sempre amb bastant temps d'antelació.
17: Ha sido media hora la diferencia y no suele pasar últimamente, o sea que no. Está dentro de lo habitual.
18: 45 minutos, como siempre, que cogemos últimamente.
4: Ahir la majoria de trens van acumular retards que van arribar a superar una hora.
1: I a Ripoll, Junts demana la revisió del procés de selecció que va nomenar com a agent de la policia local a la filla de l'alcaldessa i la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Això després de la denúncia que, com us dèiem ahir, ha presentat el cap de la policia local perquè no li reconeixen la promoció a inspector. Jona Maria Rovira.
19: En la denúncia, Francesc Campayo exposa que fa 9 mesos que exerceix les funcions d'inspector i compleix els requisits de la plaça que va guanyar. La va presentar la denúncia divendres en un jutjat de Girona, segons va avançar El País, per manca de resposta a un requeriment presentat al juny perquè se li regularitzés la situació. I també sobre la policia local, des de Junts per Ripoll, van demanar ahir a l'Ajuntament que revisi d'ofici el procés de selecció de 2 agents interins. Segons un informe jurídic, el procediment presentaria irregularitats greus en les regles de selecció, composició del tribunal i deure d'abstenció de l'alcaldessa. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I us avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet ha demandat als pares de 2 exalumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar. Són la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019.
9: L'entitat titular de l'escola els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
20: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola no va protegir la nena, que patia assetjament, i els de l'Òscar, que es va treure la vida amb 21, sospiten que un professor podria haver abusat d'ell, el capellà a qui després van condemnar per tenir pornografia infantil. Ara la institució els demanda perquè considera que fent públiques aquestes sospites han vulnerat el seu honor. L'advocada Noelia Rabón representa els pares.
21: El que s'hauria de preocupar, jo crec, aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, 2 pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes.
20: Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
0: El Barça que guanya el Galatasaray, 1-4, gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester United, i del Villarreal al Nàpols per 3-1. Avui Manchester City PSG i Roma Madrid a partir de les 9. El Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
6: El matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sona és Això ja està, de Pau Vallvé, perquè a aquesta hora us podem avançar al Matí de Catalunya Ràdio, que el cantautor estrenarà el seu nou disc al Festival Estrenes de Girona. El nou àlbum es dirà Hipernormalitat i es publicarà el 2 d'abril. El concert de presentació serà el dia 1 de maig a les escales de la catedral i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
0: La segona.

0: esto va publicar a un nou disc titulat La Maqueta el 20 de novembre. Els germans Muñoz recuperen cançons inèdites que van gravar quan tot just començaven. També faran gira per quatre estadis de quatre ciutats diferents i a Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Les entrades es posen a la venda el 17 de novembre.
1: I la tercera?

0: acabem amb Alegria d'Antònia Font, perquè és el millor disc segons la revista musical En The Rock. Per celebrar el seu número 400 han fet una edició especial on han recollit els 400 millors discos catalans de pop rock del segle XXI ordenats de manera cronològica.
1: Tot això avui, que és dimecres 14 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nil amb 3,505 quilos a l'Hospital Universitari Igualada, i el Nicolás Andrés a un quart de 4 de la matinada a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: obrirem l'Àgora actualitzant l'estat de les mobilitzacions d'avui de la pagesia, connectant amb diferents punts del país per veure com avança la protesta. Anirem fins a Lleida, les comarques de Girona i Tarragona.
4: A 2:15, entrevista Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
3: I a les 10 rebrem a Ferran Adrià i Albert Adrià, cuiners i germans que han inspirat la creació de la sèrie Gènesi.
4: I a les 11, Àgora esportiva, després de la victòria del Barça contra el Galatasaray a la Champions, amb Carles Planchart, Carme Barceló, Laia Tudel i Carme Lloberes.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, sembla que avui tindrem un altre dia tranquil amb temperatures suaus. Eloi, bon dia.
5: Bon dia. Sí, aquestes hores ja són força suaus, potser no tant com ahir, eh? Hem baixat un palet, 1-2 graus a l'interior, 20 graus a Blanes ara mateix tenim, 16 graus a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, 13 a Olot, 12 a la Pobla de Segur, hi ha alguns bancs de boira o bé núvols baixos a la Catalunya central, en alguns llocs del prelitoral. Després, durant el dia, quedaran alguns núvolets també a la costa i al prelitoral, poca cosa, amb algunes capes de núvols prims i moltes estones de sol, i amb temperatures que avui poden enfilar-se amb facilitat fins als 25-26 graus, en alguns llocs de l'oest i del sud del país poden superar els 28. Llavors, en pròxims dies encara pujarà més la temperatura, sobretot de cara a divendres. Demà tindrem més núvols a prop de la costa. I de cara al cap de setmana sembla que es va confirmant l'arribada d'un front que es pot convertir en una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que probablement deixarà precipitacions primer dissabte aquí a Catalunya, i després diumenge haurem de veure si el gruix de les precipitacions queda concentrat a Catalunya, al País Valencià o a les Illes. Ara mateix sembla que quedaria a cavall d'aquests tres llocs.
1: I pel que fa a la mobilitat i a les carreteres, a la mobilitat, Maria Fernández, funcionen les pantalles avui de Rodalies o no?
3: Avui les pantalles de Rodalies en principi funcionen, sí. No ens han dit el contrari. Val. El que sí que hem vist és que pel que fa als trens d'alta velocitat, els que estaven previstos per avui a primera hora, els trens, els tres trens que hi ha a partir de les 5:40 fins a aquesta hora, encara no han sortit. Per tant, s'espera que hi torni a haver un nou dia de retards a l'alta velocitat. De fet, recordem que encara no s'ha enretirat el tren sinistrat a Saragossa. I si avui teníeu previst agafar un autobús a Barcelona, sapigueu que s'ha desconvocat la vaga parcial que hi havia prevista. Això pel que fa al transport públic. I pel que fa al trànsit a l'àrea de Barcelona, ara mateix comença a haver-hi les retencions habituals a les rondes. Pel que fa a la resta de Catalunya, estem molt pendents de les marxes de tractors que hi ha previstes arreu del territori, però de moment encara no hi ha retencions. I atenció si heu de circular per la 27, perquè entre Valls i Montblanc hi ha molta boira.
6: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí a 9 minuts seran 6:45. I a aquesta hora activem el satèl·lit a París. Saludem la Isabel Galí. Bonjour.
7: Bonjour, Ricard.
1: Des de Pequín, Francesc Canals. Ni hao.
8: Ni hao.
1: Des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia.
1: Aquestes són les tres connexions d'avui al satèl·lit de Catalunya Ràdio. França, feia temps que l'Assemblea Nacional no aprovava una llei per unanimitat, mentre el carrer protesta en aquest cas. De quina llei es tracta, Isabel?
7: Per fi, una bona notícia. S'ha aprovat a l'Assemblea Nacional per 503 vots a favor i cap en contra la llei integral contra les violències sexistes i sexuals. La seva relatora només en lamenta una cosa, que al final no inclogui els articles que protegien específicament les dones estrangeres, les més vulnerables entre totes. Una llei que ha aconseguit el consens després del drama de la nena d'11 anys, Liana, violada i presumptament assassinada per un home que ja havia estat acusat de violacions de menors, però que la justícia no va investigar ni detenir per deixadesa burocràtica. França hi ha dit mai més.
1: Això pel que fa a França, l'Assemblea Nacional, i al Japó, la Comissió per al Comerç Just investiga les quatre grans productores de cervesa perquè haurien pactat de sota mà els preus de totes les seves begudes, Francesc.
8: Doncs mira, Ricard, prendre's una cervesa al Japó porta de manera pràcticament inevitable a que sigui Asahi, Kirin, Suntory o Sapporo, perquè aquests quatre grans representen el 90% del mercat domèstic. El 2022 i el 2025 van a pujar el preu de la cervesa, segons van dir, per l'augment del cost de la matèria primera. I ja va ser sospitós per la coincidència en el temps. Ara la investigació haurà d'aclarir si van aprofitar per millorar el benefici saltant-se la llei antimonopoli.
1: I tanca també la llibreria més antiga de Madrid. El motiu, el que us imagineu, no el renoven al lloguer, Paula.
0: Sí, fundada el 1946, situada al barri de Salamanca i rellançada fa 4 anys per nous llibreters i un inversor anònim, la llibreria Pèrgamo no ha aconseguit sobreviure a la pressió immobiliària. Abaixarà la persiana el 17 de novembre. Punt final a 80 anys d'història. Pablo Cerezo és un dels llibreters.
9: És molt difícil estar a l'altura de la pressió immobiliària que nos està ahogando absolutament a tots i a totes.
0: I la propietària de la Pèrgamo vol vendre el local o obrir-hi un altre negoci. Mal futur per a les llibreries madrilenyes. En l'últim any n'han tancat 3 d'històriques, totes víctimes del mercat de lloguer.
1: I a tot això, una de les notícies també de les últimes hores. Netflix retransmetrà el pròxim Mundial de Futbol. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia, sí. Espanya i Andorra, només. Espanya i Andorra. Però alerta amb això, eh? Netflix oferirà tots els partits i seran més de 100 amb el desplegament habitual en aquests casos. El que és interessant és que no s'ha concretat quants diners hi ha, no s'ha concretat les quantitats, però l'acord arriba després que els ingressos de la FIFA per drets televisius augmentessin un 25% aquest últim Mundial en comparació amb l'anterior.
11: Porro el segon pal, i Correra el gol!
10: Ferran! És més important del que sembla, que Netflix entri en el futbol. Fins no fa gaire, la plataforma resistia, com a mínim en públic, a emetre esdeveniments en directe. Però, ara fa 4 anys, quan el negoci de Netflix va començar a afluixar, va introduir aquella subscripció, que era més barata, que incluïa anuncis. I això els hi ha funcionat i molt bé. Hi ha informes que diuen que Netflix, només en publicitat, només en anuncis, aquest any ingressarà 3.000 milions de dòlars. I la publicitat és especialment efectiva si emets coses en directe. És a dir, els anuncis te'ls has de menjar, tant sí com no. Des que va fer aquest model amb anuncis, Netflix han anat entrant gradualment en esports en directe. Per exemple, el 2024 va retransmetre un partit de tennis d'exhibició a Las Vegas entre Rafa Nadal i Carlos Alcaraz.
12: Please welcome Carlos Alcaraz, Rafael.
10: I després va emetre un combat de boxa, també d'exhibició, entre Mike Tyson i Jake Paul, que va ser l'esdeveniment esportiu més vist de la història de l'streaming. El dia de Nadal va retransmetre 2 partits de futbol americà, aquest Nadal hi tornarà, un dels quals amb una actuació de Beyoncé a la mitja part, el de l'any passat, i això va suposar, d'entrada, diners en publicitat, però sobretot, un augment de subscriptors. Netflix, a més, emet cada setmana la lluita lliure. La lluita lliure cada setmana, però és que, a més, Netflix té els drets dels 2 pròxims mundials femenins de futbol i ara té el masculí. Molts analistes diuen que encara hi ha marge per créixer. Netflix què diu? Doncs que no es planteja emetre competicions més llargues, com lligues de futbol o la Champions, perquè diu que són molt cares. Però, vaja, també resistia als altres esports. Hem de recordar que no és un cas aïllat. Amazon o Apple també han comprat drets esportius i YouTube, per exemple, retransmetrà els pròxims Oscars. I han dit algun cop que l'streaming s'assembla cada vegada més a la tele convencional.
13: Que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb Cable Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. Cable Language, confiança màxima.
14: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
15: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts serà 6:45. El Barça Barça, líder provisional de la Champions, amb la victòria 1-4 al camp del Galatasaray.
16: Va passar angúnies a la primera part, els turcs van fer el 0-1 i el Bar els va anul·lar el 0-2. L'equip blaugrana va ser capaç de treure's la pressió asfixiant del Galatasaray i Cancelo va empatar just a banda al descans. A la represa, en els primers 10 minuts, gols de Fermín, de Gordon, Adeyemi va fer l'1-4 definitiu. Eric García, capità del Futbol Club Barcelona.
17: Tot i això, crec que la primera part hem estat bé, sí que hem abusat una mica els passes a l'esquena perquè ho veiem molt clar i a vegades ens hem equivocat. Òbviament, l'1-1 abans del descans ens ajuda molt i crec que la segona part l'equip ha estat de 10.
16: L'Atlètic de Madrid va guanyar 2-0 al Manchester United i el Villarreal 3-1 al Nàpols. Destaca també l'empat a 3 entre el Viking i el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà 3, Bruges 4.
1: I a les 9 juga el Madrid de Mourinho al camp de la Roma.
16: El tècnic del Madrid irònic davant l'últim partit del campionat de Lliga.
18: Yo los invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal.
16: També a partir de les 9, Betis, Porto i partidàs Manchester City, Paris Saint-Germain.
1: Mentre el Barça guanya el Maccabi de l'Eurolliga de bàsquet.
16: 90-87 amb un triple in extremis. Sekulić, tècnic blaugrana.
19: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem.
16: A la FIBA Europa Cup, victòria del Girona, 76-91, a la pista de l'Ostende. A l'Eurocup, derrota del Manresa a la pista del Baxeixehir per 100-88. I a la Lliga Europea d'handbol, Aguas Santas de Portugal, 31, Granollers, 32, victòria dels Vallesans. Avui debuta a l'Eurocup femenina l'Uni Girona davant l'Ostrava, mentre que el Mundial Masculí d'Hockey Patins, de matinada, victòria d'Espanya davant Portugal pel resultat de 2-2.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: En punt 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui al Serral, a la Conca de Barberà, a les 8:06.
2: I es pondrà a les 7:18 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:12.
1: Temperatures a aquesta hora?
3: A Girona 12 graus, al Perelló 17 i a Barcelona 19.
1: Tot plegat en un altre dia amb temperatures molt suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Sí, bon dia. Avui arribarem altra vegada als 25-26 graus a la majoria de comarques, 28 graus o més en alguns punts a les Terres de l'Ebre i del Pla a Lleida, amb un dia variable, en general amb sol, però també amb alguns núvols baixos a la Catalunya central i al prelitoral.
1: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, a l'àrea de Barcelona hi ha les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i als accessos de la ciutat. Atenció si heu de circular per la 27 entre Valls i Montblanc perquè hi ha molta boira i mentrestant torna a haver-hi retards als trens d'alta velocitat. I pel que fa als regionals, també hi ha endarreriments en els trens que circulen entre Saragossa i Lleida a causa d'un nou robatori de cable de cobre.
1: I tot això avui, que és dimecres 14 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Rufián i Colau.
2: Pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat signar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al front ampli. També ho rebutja Podem.
1: El segon, pagesos.
3: Tornen a sortir avui al carrer convocats per Unió de Pagesos per protestar per la falta de solucions davant les crisis que viu el sector, agreujades per la pujada dels carburants i l'augment de costos. Des de primera hora surten de diversos punts del país tracturades que confluiran al centre de Barcelona aquest migdia.
1: El tercer, Toni Comín.
2: L'exconseller tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre després de 9 anys. Ha anunciat que creuarà la frontera a peu per un dels colls de la Catalunya Nord. Serà després que el Suprem, previsiblement la setmana que ve, li apliqui definitivament l'amnistia, tant a ell com a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
1: El quart, pare Manyanet.
3: Us ho avança Catalunya Ràdio. L'escola pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
1: I el cinquè, Lleó 14.
2: El papa es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat de moment, però no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Fem un cop d'ull també al que ens deixa la matinada. A Brussel·les, Freddy?
6: Ha ampliat la col·laboració amb Líbia en gestió de les migracions. La Unió Europea ha firmat un finançament addicional de 25 milions d'euros per donar suport a la gestió de fronteres del govern libi a l'est del país. Tot i les moltes crítiques que hi ha d'entitats i d'experts d'aquest tipus d'acords, Brussel·les avança un pas més, segons ha avançat aquesta nit l'agència Reuters.
1: I amb què ha anat a dormir Estats Units?
6: Amb la detenció d'un home que treballava per OpenAI, l'empresa del ChatGPT, acusat d'espionatge. És un home de nacionalitat saudita a qui l'FBI ha detingut després que l'empresa trobés un dispositiu de gravació amagat darrere un televisor en una sala de reunions embolicat en paper higiènic.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb dades molt bones de les vendes a l'exterior, les exportacions xineses han crescut un 29% al setembre en comparació amb un any enrere, és fins i tot superior a les dades de l'agost. Les exportacions són, per tant, el motor clau davant dels problemes interns de demanda de la segona economia del planeta.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui centrada sobretot en la visita dels Reis a Ceuta.
7: Una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o d'una altra, ja sigui en fotografia o amb declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc i el periòdico titula que el rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. Aquest és el mateix destacat que ha triat l'ABC amb el matís que hi afegeix del nostre país i acaba dient la sobirania del nostre país no és negociable. El País destaca les paraules del monarca, diu no us deixarem sols ni indefensos i el Mundo destaca que la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. Qui passa més de puntetes en aquesta visita és el diari Ara. Per començar, la fotografia ja és un altre, és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants. Visita a Ceuta. Banda, avui la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada ahir del Barça.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que Girona impulsarà la creació d'una taula d'emergències d'habitatge i reclamarà limitar els lloguers, Lara García.
8: Segons el diari de Girona, la intenció del consistori és agilitzar l'atenció a les persones en risc de perdre casa seva i reclamarà a l'Estat i a la Generalitat noves mesures per limitar els preus del lloguer, frenar els desnonaments i reduir els pisos turístics. Ho va va aprovar ahir al ple de l'Ajuntament. Més coses, el Regió 7 diu que Manresa estableix un mínim de 28 obertures anuals de contenidors per no haver de pagar un recàrrec de 45 euros. Caldrà utilitzar l'any 12 cops el de l'orgànica, 12 el dels envasos i 4 el del rebuig. Qui no tingui la targeta o no l'utilitzi mai rebrà una penalització de 90 euros. I a Lleida dels agents rurals han albirat un os rondant pels nuclis de Sorpe i Borén, al terme municipal d'Alta Àneu. L'última vegada que el van veure va ser dilluns a la nit enmig d'una carretera que comunica aquests dos pobles del Pallars Sobirà, ho explica el Segre. Els agents rurals, però, calmen a la població i descarten que tingui un comportament anòmal.
1: I pel que fa als esports, continua la ratxa del Barça, ara la Champions.
9: El Barça, sí, imparable. El Barça guanya el Galatasaray 1-4 amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi, victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester i del Villarreal al Nàpols, 3-1. Avui City, PSG, Roma, Real Madrid a partir de les 9, mentre que l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv.
1: Avui just falten 20 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Ens hi fixem amb Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. El magnat Elon Musk s'ha convertit en el principal sponsor d'aquestes midterms. Segons ha anunciat el New York Times, el tecnooligarca ha regalat 336 milions de dòlars a candidats i organitzacions conservadores de tots els Estats Units. Aquesta despesa supera les anteriors donacions de Musk a les passades eleccions federals, on va afluixar 300 milions de dòlars per assegurar l'elecció de Donald Trump. La notícia és sorprenent, no només perquè la relació de Trump i Musk s'hagi deteriorat molt, sinó perquè el seu paper al Departament d'Eficiència Governamental va ser molt polèmic, fins i tot entre els republicans. També perquè ha pagat sumes de diners importants, com ara 10 milions, en suport de polítics com Ken Paxton, el senador republicà de Texas, que s'ha descrit com el pitjor candidat del partit a tot el país. I també cal dir que l'impacte d'aquests regals cada dia és menor, perquè els tecnofeudalistes americans passen per un moment de mala reputació difícil de superar.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Com pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Dos quarts i mig de set del matí.
5: Informa't al matí de Catalunya.

0: demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya per fer una coalició. Tenen temps fins divendres. Avui, per cert, el CIS i el CEO publicaran baròmetres d'octubre sobre la intenció de vot.
1: I l'altre punt d'atenció d'aquest matí, els tractors tornen avui als carrers de Barcelona per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector agrari. És una protesta que han convocat des d'Unió de Pagesos.
0: Reclamen preus justos per garantir que la feina al camp sigui viable, que els productors puguin continuar mantenint les seves explotacions i adverteixen que està en joc el futur de l'alimentació. Hi haurà una vintena de columnes que preveuen arribar a les 12 del migdia a la delegació del govern.
1: En una d'aquestes columnes, a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, i a la Clara Jordan. Bon dia, Clara.
2: Hola, bon dia. Una columna que just ara arrenca la marxa en direcció cap a Girona. Tres tractors aquí. Hem de pensar primer que aquest és el punt d'inici i després que hi ha molts pagesos que han optat per no fer servir el tractor per anar fins a Barcelona. El preu del gasoil seria una de les raons i optaran per anar-hi en cotxe i també s'han organitzat diversos autobusos. Aquesta és la primera de les columnes que surt a Girona i també n'hi ha arreu del territori, des de Lleida, el Bages, l'Ebre, Tarragona, Pirineu i Girona. Diuen que és un sector escanyat que, de fet, en 25 anys ha perdut 17.000 pagesos que han tirat la tovallola i no volen que això continuï passant. Pina de l'As és un dels pagesos que hi ha aquí a l'Alt Empordà.
3: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura. Però això no és una fatalitat, no té per què ser així. Amb determinades polítiques pues es podria solucionar, igual que es posa, diguéssim, tots els mitjans perquè es desenvolupi l'energia renovable o determinats sectors, diguéssim, industrials, l'únic que es tractaria és que es faci el mateix amb el sector primari.
2: Perquè això passi, demanen, entre d'altres coses, el desplegament correcte de la llei de la cadena alimentària, el desplegament també correcte de la llei de protecció dels espais agraris i una reserva de gasoil professional. La intenció és concentrar-se a Barcelona davant la subdelegació del govern espanyol, la Conselleria d'Agricultura, i acabaran aquesta protesta avui, que ja avisen que no serà l'última, a la plaça Sant Jaume.
1: Gràcies, Clara. I a la columna de Belloc d'Urgell hi ha el Pere Joan Álvarez. Bon dia, Pere Joan.
4: Bon dia. Una columna que encara no ha sortit perquè encara no han arribat els tractors que participaran en aquesta manifestació. Som en un dels accessos a Belloc d'Urgell, a l'autovia A2. Aquí han quedat diversos pagesos amb els seus tractors. S'espera que de les comarques de Lleida hi participin una vintena de tractors. Com deia la Clara també, molts pagesos aniran amb autocar. Sortiran més tard de la ciutat de Lleida. S'espera que hi vagin una seixantena de persones i molts també agafaran cotxes particulars per marxar cap a Barcelona. Per tant, una columna que encara no ha sortit, estem amatents que arribin els primers tractors i parlarem amb els pagesos que ens donin aquesta informació d'aquesta participació de Lleida en una tracturada. Recordem que Lleida divendres passat ja va tenir una tracturada pel mateix motiu, per la crisi de preus del sector i dels costos de producció, una tracturada que en aquell cas convocava JARC. Avui Unió de Pagesos té el suport de Saja.
1: Gràcies també, Pere Joan. Us seguirem al llarg del matí, al Matí de Catalunya Ràdio. I a la cultura martaviana, Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges.
5: Sí, el director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. En les últimes hores, la cara més coneguda ha estat la de Numi Rapaz.
1: Sitges, Marc Garriga.
6: Numi Rapaz, que va saltar la fama interpretant la Lisbeth Salander de la saga Millennium, ha presentat The End of It, una superproducció internacional futurista dirigida per la debutant Maria Martínez Bayona. Rapaz ha dit a Catalunya Ràdio que la catalana la va seduir de seguida.
7: Crec que va ser una combinació entre la Maria i el seu guió. La Maria és una directora jove, molt reflexiva i sàvia, i el guió aprofundeix en temes que crec que ens preocupen a tots avui dia, perquè parlen de la mortalitat o immortalitat, la recerca de la joventut, la bellesa, la vanitat.
6: En un planeta on només mor qui vol, el seu personatge té 80 anys i segueix comportant-se com un adolescent, i creu que no estem tan lluny de crear una societat similar a la que mostra el film. Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I teatre, perquè ja sabem els nominats als Premis Butaca.
5: L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que La mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El barquet, dirigida per Julio Manrique, estan nominades a 8 categories. Completen el grup de muntatges, La corona d'espines i Una festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna. La gala d'entrega dels premis es farà el 23 de novembre al pavelló d'esports de Premià de Mar, al Maresme.
1: I música perquè àlbums dels Pets, Manel, Antònia Font o Maria Arnal i

0: Marcel Bagés entre els millors discos del segle XXI, segons la revista musical Enderrock.
1: La idea era celebrar els 400 números d'Enderrock amb un número d'aquells que són antològics. Per fer-ho hem citat a 50 periodistes d'arreu del país i els hi hem demanat allò els 50 millors discos d'aquests últims 25 anys.
0: És Lluís Gendrau, president del grup Enderrock, la revista que celebra amb una edició especial el número 400 amb tota aquesta música. I ara, el temps. Perquè avui en general farà més sol, però no a tot arreu. Hola, Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, ens llevem altra vegada amb núvols baixos, avui més concentrats a la Catalunya central, també en alguns llocs del prelitoral, i és més o menys aquí on es mantindran tot el dia. En general més oberts durant el dia i s'obriran clarianes, però també arribaran algunes capes de núvols prims, per tant, en general tindrem moltes estones de sol, però amb aquest cel una mica variable en alguns moments. Hi ha temperatures que tornaran a ser suaus. A aquesta hora les més altes arriben als 20-21 graus a la costa, les més baixes als 8-10 graus al Pirineu, al migdia s'esperen màximes de 25-26 graus a la majoria de comarques, però més de 28 en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà segurament augmentaran els núvols a la costa i al prelitoral, també en el centre del país, al centre del país. I de cara a divendres pujarà una miqueta més la temperatura a l'espera d'una baixada que notarem al cap de setmana. A més, aquesta baixada anirà acompanyada de noves precipitacions.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
3: Doncs pel que fa al trànsit a l'àrea de Barcelona i a les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i als accessos a la ciutat, també a la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona. Atenció, si heu de circular per la 27 entre Valls i Montblanc perquè hi ha molta boira. D'altra banda, mentrestant, aquest matí hi ha retards de mitja hora en els trens d'alta velocitat que han sortit a primera hora de Sants en direcció a Madrid. Recordem que el tren sinistrat a Saragossa encara no s'han retirat i pel que fa als regionals també hi ha endarreriments en els trens que circulen entre Saragossa i Lleida a causa d'un nou robatori de coure. I si us heu de moure en transport públic per Barcelona, recordeu que avui s'ha desconvocat la vaga d'autobusos prevista.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la Lola. És comerciant a Barcelona, a la zona de Collserola, i és una de les impulsores de la manifestació convocada per dissabte per part de diversos botiguers que reclamen aixecar les restriccions d'accés a la muntanya a causa del brot de pesta porcina africana.
6: Sembla fàcil dir a la gent de Barcelona que no pugi a Collserola a donar un tomb, però la gent nostra, nosaltres, què hem de fer? I sobretot els negocis i restauradors que estem allà vivint de la gent del barri, però també de la gent de fora, doncs és insostenible. Podríem haver dit que és una gestió difícil i que han de tancar més d'un any, però com que això no s'ha dit mai, sinó que és tres mesos.
5: La Generalitat ja ha anunciat ajudes econòmiques, però la Lola demana que garanteixin més cobertura. Pel que fa a la reobertura de Collserola, de moment la Generalitat no ha fixat cap data concreta.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
7: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Ahir va ser una jornada de volatilitat a les borses europees que van tancar pràcticament planes, pendents dels resultats empresarials de les tecnològiques dels Estats Units. L'IBEX 35 ha cedit un 0,39% fins als 19.200 punts. Tot i els beneficis anunciats per algunes de les grans entitats financeres dels Estats Units, Wall Street ha tancat també en vermell. El Dow Jones perd un 0,35% i el Nasdaq un 0,15%. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora... Perdoneu, a aquesta hora, als asiàtics, el més destacable és que el Nikkei de Tòquio creix prop d'un 0,90%. Avui el preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda els $106 al barril. Estàs escoltant El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
4: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
9: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
10: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
4: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I I a aquesta hora, quan falten 12 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Avui molt pendents de les tracturades que des de diferents punts del territori aniran cap a Barcelona. Barcelona, Marta Viana, bon dia.
12: Molt bon dia.
0: Anem també a Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I com dèiem, pendents d'aquestes tracturades, anem en primer lloc a Santa Llogaia d'Àlgama, a l'Alt Empordà, on fa pocs minuts ha arrencat aquesta tracturada. Clara Jordan.
15: Hola, sí, bon dia. Enfilant la Nacional 2 a l'Alt Empordà ara mateix, en direcció a Girona, seguint aquesta primera columna de tractors, amb pocs tractors ara mateix, que ha de plegar els pagesos de les comarques de Girona amb la intenció d'arribar a Barcelona al migdia. Reclamen a l'administració mesures urgents i el desplegament de les normatives que ja existeixen perquè la sequera, la pujada del preu del gasoil o l'augment dels costos de producció no els mantingui tocats de mort, com diuen que estan des de fa molts anys.
0: Gràcies, Clara. I a Barcelona, també, doncs, pendents de l'arribada, en aquest cas, de la tracturada, Marta.
12: Sí, a les 12 ja ha convocada una concentració a la delegació del govern espanyol al carrer Mallorca. Després aniran fins a les portes del Departament d'Agricultura i acabaran a la plaça Sant Jaume davant la Generalitat. La previsió és que també surtin tractors des de Sant Vicenç dels Horts i Mollet del Vallès a partir de les 10 del matí i abans també ho facin des de Jorba, Vic, Sallent i Vilafranca del Penedès.
0: A banda d'aquesta mobilització, Tarragona presentarà avui els resultats de l'enquesta sobre les condicions de vida dels adolescents de la ciutat. Ricard.
13: Sí, es tracta d'un projecte de l'Ajuntament i del Grup de Recerca Social de la Universitat Rovira i Virgili. La continuïtat d'aquest estudi, de fet, permetrà disposar de dades longitudinals i també analitzar l'evolució dels hàbits, el consum i les condicions de vida dels adolescents al llarg d'una dècada. L'últim informe sobre els adolescents a Tarragona és del 2023. Va recollir dades de més d'un miler de nois i noies d'entre 15 i 17 anys. Va destacar en aquell cas un empitjorament del benestar general dels menors de la ciutat derivats de la pandèmia i també els factors socioeconòmics. A veure què diu aquest nou estudi.
0: A Lleida. Acabem avui pendents de la paeria, en concret de les reaccions polítiques a la proposta de l'equip de govern d'ordenances fiscals. Noelia.
16: Sí, el PSC, que governa en minoria, ha presentat el seu projecte que pretén congelar totes les taxes i impostos municipals, assegurant que és possible perquè el consistori és sòlid financerament i també per l'increment d'ingressos procedents de l'Estat. El projecte també vol fixar l'habitatge com a prioritat. Ara, però, el dubte és si els socialistes tindran suports per aprovar-ho. Els últims 3 anys han acordat aquestes ordenances amb el grup de Junts. Hores d'ara, però, no hi ha cap suport confirmat. Veurem, doncs, què en diuen els partits de l'oposició a la paeria.
0: Doncs així tenim el país quan falten 9 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
17: El Barça, que guanya el Galatasaray, 1-4 amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi, un partidàs de Lamine Yamal fent d'assistent, victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester United, i del Villarreal al Nàpols, 3-1. Avui partidàs Manchester City, Paris Saint-Germain, també juga el Madrid de José Mourinho al camp de la Roma, els dos partits a partir de les 9, mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
18: Busquem sempre qui més en sap
11: per resoldre els interrogants del dia.
18: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 8 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la compra de Netflix dels drets per retransmetre el pròxim Mundial de Futbol.
19: Ha comprat els drets del Mundial 2030 de futbol i l'emetrà en exclusiva. Les plataformes premium, les que paguem, tenen cada vegada més publicitat i aposten per l'entreteniment i són ja molt paregudes a la tele generalista. Ens demanen als mitjans, als analistes, que ens fem ressò de la seva programació. Perfecte. Doncs jo vull la mateixa transparència en les audiències. Vull saber les xifres de les estrenes. Vull saber-ho tot.
0: I a la recomanació del dia, arran del rescat d'un espeleòleg després de passar 26 hores atrapat en una cova de Sardenya, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 13 vides.
14: Basada en un cas real que segurament recordeu i amb grans noms com Viggo Mortensen o Colin Farrell, recrea el rescat angoixant d'un equip de futbol amb 12 nens i el seu monitor que el 2018 van quedar atrapats en una cova de Tailàndia durant setmanes per culpa de les pluges torrencials que la van inundar. Un rescat subterrani molt mediàtic, amb submarinistes que s'enfronten a galeries claustrofòbiques, túnels inundats i decisions de vida o mort a contrarrellotge. Molta atenció i també enginy i cooperació davant d'una situació límit. Trobareu 13 vides a Prime Video.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
20: Ahir vam poder gaudir del convenciment amb què bona part de la caverna madridista volia fer-nos creure que Vinícius no va estirar els cabells al seu rival, sinó que van ser els cabells del seu rival els que van anar a la mà de Vinícius.
21: Saliba es un futbolista que tiene el pelo extremadamente rizado, prácticamente
22: afro,
21: y eso puede suceder.
23: Los peluqueros de España o del mundo, que nos digan, por favor, peluqueros que nos manden aquí.
20: Pel que fa a la política, Jiménez Los Santos aprofitava la visita dels Reis a Ceuta per declarar la guerra al Marroc.
24: A ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra
20: no. I a la COPE, encara extasiats per la desfilada militar del dia anterior, tenien dificultats per donar la informació del trànsit.
25: Las carreteras de GT, Elena Lozano, buenos días.
26: Muy bien, pues cuando me digas.
20: A partir de quarts d'onze, sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
4: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
0: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
4: Han canviat els governs, els partits polítics i Catalunya s'ha fet més complexa.
0: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va
27: admetre... Són les 6 del matí, bon dia.
28: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
0: Bon dia, són les 6. El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
29: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
30: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
4: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
0: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
4: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
0: Totes les preguntes.
4: Amb Ricard Ostrell.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Obrirem l'Àgora actualitzant l'estat de les mobilitzacions d'avui de la pagesia, connectant amb diferents punts del país per veure com avança la protesta. Anirem fins a Lleida, les comarques de Girona i Tarragona.
7: A 9:15, entrevista Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
3: I a 10:00 rebrem a Ferran Adrià i Albert Adrià, cuiners i germans que han inspirat la creació de la sèrie Gènesi.
7: I a 11:00, Àgora esportiva, després de la victòria del Barça contra el Galatasaray a la Champions, amb Carles Planchart, Carme Barceló, Laia Tudel i Carme Lloberes.
3: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Sort del cafè aquesta hora,
1: Home, tu diràs.
0: Per què ens despertes amb aquesta cançó?
1: Bon dia. De nou, avui ens despertem amb la música del dominicà Juan Luis Guerra i Ojalá que llueva café, perquè tal dia com avui, un 14 d'octubre, però de l'any 2014, la República Dominicana va entrar al llibre del rècord Guinness, i no precisament per un bon motiu. El país va entrar-hi per ser el lloc més perillós per circular per la carretera, sobretot en moto. Actualment, les autoritats viàries i els estudis assenyalen que l'excés de velocitat, la imprudència al volant, el consum d'alcohol i les deficiències en l'educació viària o les infraestructures continuen sent els principals reptes que afronten

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabarà amb la humanitat?
4: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
6: Per Catalunya!
2: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
7: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
2: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
8: La terra no és dolenta, no ho creia.
2: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tornen les protestes dels pagesos. Com hem vist ja en altres països europeus, el sector de l'agricultura torna a organitzar tracturades que sortiran de diversos punts del país i que arribaran aquest migdia a plaça Sant Jaume de Barcelona. Per tant, protesta que seguirem avui també en directe, convocada per Unió de Pagesos, que vol denunciar la falta de solucions, el que qualifiquen de crisi estructural de la pagesia catalana. Hi haurà fins a una vintena de columnes, una de les quals ja ha sortit, és a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà. Anem en directe. Clara Jordà, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ja fa una estona que estem en ruta. Ara mateix estem a l'altura de Bàscara, al Nacional 2, camí del Gironès, que és la segona de les tres parades previstes en aquesta columna de tractors que ha sortit de les comarques de Girona. Els pagesos, molts d'ells, no aniran amb tractor, aquí n'hi ha tres. La majoria aniran amb cotxe o amb autobusos. Un dels motius és la pujada del preu del gasoil, que també, de fet, és un dels motius d'aquesta protesta. Els pagesos demanen a les administracions l'aplicació de les lleis que ja estan aprovades per evitar que el sector mori. I aquesta, ja avisen, serà una de les moltes protestes que faran. Escoltem Pino de Las, d'Unió de Pagesos a l'Empordà.
2: És la primera, és un moment de molta feina. Nosaltres comencem aquest cicle de mobilitzacions. Potser no és un moment tan efervescent com en altres moments en què hi ha hagut un esclat, però està a la cantonada, que això torni a succeir.
1: Com deies, la intenció és que totes les columnes conflueixin a les 12 del migdia a Barcelona.
0: És Clara Jordà, des de l'àrea de Girona. Gràcies, Clara. Fins ara, una altra columna també, que ara fa uns minuts no havia sortit encara, és la de Belllloc d'Urgell. Pere Joan Álvarez, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, en aquests moments, comença a caminar aquesta petita tracturada. Són 5 tractors de moment, però també van vehicles, cotxes particulars de diversos pagesos. Som a Belllloc d'Urgell, a la comarca del Pla d'Urgell. D'aquí ja s'incorporen amb la custòdia, amb la vigilància dels Mossos d'Esquadra per l'autovia A2 cap a Barcelona. Recordem que també de Lleida surten doncs una seixantena de pagesos que aniran amb autocar i d'altres que ho faran des de Lleida en cotxe particular. Lleida havia de ser en aquesta protesta perquè el pes de l'agricultura a les comarques de Lleida és molt important, ens ho destacava Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos.
4: A Lleida el pes de la pagesia representa a nivell de Catalunya més del 40 o quasi el 50% de la pagesia catalana. Si no hi hagués pagesia, vull dir, estaríem els pobles abandonats.
3: Una tracturada, per tant, que està a punt d'incorporar-se a l'autovia 2.
0: I completem el repàs amb les columnes que surten de les comarques de Tarragona. Anem cap a Reus, Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, aquí comencen a arribar ja els primers pagesos amb els seus vehicles particulars i algun tractor. De moment només n'hi ha un. Aquí, però, la intenció que tenen és esperar que arribin les diferents columnes que venen procedents de Falset i també de les Terres de l'Ebre, que s'han concentrat una mica abans, per després anar tots junts ja en direcció a Barcelona. Ens ho explicava el Jordi Castellnou, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp.
6: Que a Reus mos trobarem les columnes del Priorat i de l'Ebre i de la Terra Alta. Tots mos trobarem aquí a Reus. Anirem direcció cap a l'Alt Camp, direcció cap al Penedès, i allí mos concentrarem junt amb els que baixen de Girona, Lleida i els que entren de Barcelona, vale?
5: Aquí, concretament, a les comarques de Tarragona, s'han organitzat columnes a diferents punts de l'Ebre, com Camarles o Amposta. També al marge, al parc d'aquí de la de Reus, també han sortit columnes de Falset, de Montblanc, de Vila-rodona i de la Bisbal del Penedès, que s'aniran agrupant. I és que els pagesos estan farts de la inacció del govern per donar suport a aquest sector, que diuen que té uns problemes endèmics que no s'acaben de solucionar mai i que, a més, ara estan agreujats per la pujada del preu del gasoil.
0: Avui ho seguirem minut a minut al matí de Catalunya Ràdio. Tracturades que, com dèiem, arribaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona al migdia, coincidint també amb la protesta. El president Salvador Illa segueix a Brussel·les per reunir-se avui amb representants de la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu. Frederic Vincent, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: Perquè aquestes protestes de pagesos ja fa mesos que repeteixen a tota Europa.
7: Sí, de fet, la setmana passada centenars d'agricultors francesos van portar el mateix, van portar tractors a París per protestar, en aquest cas, contra un factor clau en tota aquesta crisi: l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. N'hem parlat molt. Recordeu, el Mercosur, aquest bloc de països on hi ha l'Argentina i el Brasil. L'acord entre la Unió Europea i aquest bloc, segons molts sindicats agrícoles, esperona la competència deslleial perquè fa que aquí arribin productes que tenen menys exigències legals i que, per tant, poden rebentar preus.
0: I això evidencia que la situació de la pagesia té gairebé els mateixos problemes a tota Europa.
7: Sí, ha passat una miqueta desapercebut, però ara fa uns dies teníem dades d'Eurostat, de l'Oficina Europea d'Estadística, que evidenciaven que els agricultors de la Unió Europea, dit de pressa i malament, tenen més costos i menys ingressos. En concret, segons Eurostat, els preus de la producció agrícola van disminuir pràcticament un 6% en comparació amb el mateix període del 2025. És el tercer trimestre consecutiu amb caigudes, això dels preus que paguen, que ingressen els pagesos. En canvi, els béns i serveis consumits a l'agricultura, com l'energia, els fertilitzants o els pinsos, han pujat pràcticament un 5%.
0: Avui, doncs, tornem a tenir protestes de pagesos que complicaran la mobilitat al centre de Barcelona i que seguirem minut a minut al matí de Catalunya Ràdio, una mobilitat que també seguirà sent difícil a l'alta velocitat. Això després dels incidents relacionats amb l'incendi d'aquesta setmana a la línia Barcelona-Madrid. Anem en directe també a Sant Joan Garcia. Com està el panorama ara mateix? Bon dia.
8: Bon dia. Amb menys trens, però diria que amb més ordre. Així comença avui aquest tercer dia de limitacions a l'alta velocitat al corredor Catalunya-Madrid. Factors en contra. Es mantenen els retards. De moment, de mitja hora, els primers que han sortit. I hi ha menys trens. Iriona ha suspès 4. L'AVE també redueix circulacions i de 2 trens en fa 1. Coses que milloren. S'ha augmentat la velocitat al tram de 25 km de via única a l'Aragó. Va començar sent de 80 km per hora i s'ha arribat als 160. I les companyies ja tenen un pla de serveis per afrontar els pròxims dies, perquè encara no hi ha data per retirar el tren sinistrat. Així les coses, la gent ja fa com a l'aeroport i ve amb molt de temps.
9: El que passa, no sé si a quina hora sortirà, ja veurem. Hem vingut amb molt de temps. És un merder. Poques inversions i aquest és el resultat.
8: Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat 2 AVEs al final del dia.
0: Gràcies, Joan. Avui a l'Àgora del Matí en parlarem també amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Ea Pomares i Arturo Puente. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dimecres, 14 d'octubre. La temperatura ha baixat una mica en alguns racons del Pirineu. Tenen 8 graus a Sort, 7 graus a Queixans, a la Cerdanya, i en canvi a la costa encara hi ha 21 graus a Canet de Mar o 13 graus a Santa Coloma de Caral, a l'interior. Avui, en previsió d'alguns núvols baixos al centre de Catalunya, també se'n poden formar al voltant del prelitoral, amb algunes capes de núvols prims a la resta del país i moltes estones de sol en general, que faran que la temperatura s'enfili fins als 25-26 graus a moltes comarques o fins als 28 graus o més als punts més càlids de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre.
11: Això pel que fa al temps, a les carreteres ens despertem amb circulació densa als punts habituals a aquesta hora, sobretot a l'àrea de Barcelona. Destaquem la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i les dues rondes, sobretot direcció Llobregat. I fora de Barcelona, retencions també a la C32 a Taià, en sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
0: Ara són les 7 i 8. I repassem aquesta hora que cal saber d'aquest dimecres 14 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Dos dies.
13: És el marge que tenen les esquerres per arribar a un acord de cara a les eleccions del 29 de novembre. Un pacte que ara es preveu molt complicat. A Catalunya, Rufián i Colau pressionen Esquerra per arribar a una entesa amb els comuns, cosa que els republicans descarten.
14: Alhora, Colau fa una crida a Podem a integrar-se al front ampli, però Irene Montero intenta girar els termes de la negociació i diu que és l'espai que fins ara ocupava Sumar, qui s'ha de sumar al pacte que té amb Rufián i no a l'inrevés.
0: I les primàries? Havien de fer unes primàries a Podem. Ja fan un pacte? Àlex Giral Robert.
15: Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans. En les últimes hores, els dos dirigents han cridat Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns, Rufián amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
16: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
15: Però Esquerra es nega a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert, portaveu.
17: No formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem tema Catalunya.
15: I qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem, Irene Montero.
18: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
15: Els partits tenen fins divendres per registrar coalicions. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un gran embolic.
19: El que ha generat la decisió del Suprem de suspendre el dret a vot als nacionalitzats espanyols a través de l'anomenada Llei de Nets. La Moncloa assumeix que les 160.000 persones afectades hauran de recórrer personalment als seus respectius consolats.
20: La decisió també deixa situacions anòmales. Per exemple, algú que va poder votar a les generals de fa 3 anys, el 2023, ara no podrà fer-ho. O algun nacionalitzat per aquesta via podrà votar si viu a Espanya, però no si viu a l'estranger.
0: Anem cap a Madrid. Laura Estrada.
21: La ministra portaveu, Elma Saiz, creu que la decisió del Suprem restringeix un dret fonamental com és el vot, mentre que des del PP, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, defensa la decisió del tribunal.
22: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio.
1: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. No puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
21: En declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el professor de dret administratiu de la UDG, Josep Maria Aguirre, adverteix que la suspensió del vot als nets d'exiliats és una anomalia.
2: Són nacionals a tots els efectes i, per tant, d'acord amb la Constitució, haurien de tenir dret a vot en aquestes eleccions o a les passades.
21: Des de Madrid, Laura Estrada, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doble enquesta.
13: El Centre d'Estudis d'Opinió presenta avui el segon baròmetre de l'any, un sondeig que inclou estimació de vot en el Parlament com al Congrés. També coneixerem el 6 del mes d'octubre, el primer que Pedro Sánchez va convocar eleccions.
0: Per separat.
14: L'exconseller Toni Comín ha confirmat que tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre. Vol creuar la frontera caminant i ha fet una crida al seu entorn perquè l'acompanyi. Carles Puigdemont, però, deixarà el retorn per després del 29N. Ho va anunciar el seu advocat, González Boye, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: El president dijo que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
0: A Melilla.
19: Els Reis Felip i Letícia visiten avui la ciutat autònoma després d'haver dormit a Ceuta, on ahir van rebre un bany de masses.
5: Felip VI va fer un discurs defensant la sobirania espanyola de la ciutat autònoma i demana bona fe al Marroc.
23: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
0: Segon dia.
13: Del viatge oficial del president Illa a Brussel·les, a primera hora participa al ple del Comitè de les Regions, després es reuneix amb els representants de la Comissió d'Agricultura de l'Eurocambra i acabarà amb una trobada amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Rivera. Ahir va defensar regular el mercat de l'habitatge.
24: Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
0: Que es revisi.
14: Junts de Ripoll demana que es comprovi si hi va haver irregularitats en el procés per la via d'urgència que va nomenar com a agent de la policia local la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Això després de la denúncia que ha presentat el cap de la policia local perquè no li reconeixen la promoció inspector.
0: Vulneració de l'honor.
19: Gir de guió en el cas dels dos exalumnes de l'escola Pare Manyanet de Barcelona, la Kira i l'Òscar, que es van suïcidar fa 5 i 7 anys respectivament, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. Ara és el centre qui ha denunciat les famílies per suposadament difamar contra l'escola.
0: I atenció al que està passant a França. Pràcticament 500.000 de persones.
5: Van participar ahir a la nova jornada de protestes d'estudiants, una protesta que, de fet, abraça cada cop més sectors i on comença a haver-hi crides per unir forces amb els històrics armilles grogues.
0: I avui, a les 8 del vespre... Joia està, sembla que això
13: ja està. Ja es podran comprar les entrades pel concert de Pau Vallvé al Festival Estrenes, on presentarà el seu nou àlbum i, per normalitat, el concert es farà el dia 1 de maig i el disc es publicarà un mes abans, el 2 d'abril.
0: I qui també traurà música nova en aquest cas és Estopa. No m'obligues a
14: pintar. Es dirà la maqueta i sortirà el 20 de novembre. David i José Muñoz i recuperen cançons inèdites que van gravant als seus inicis, com aquest Bicho Raro. Els germans de Cornellà expliquen que va sorgir la idea.
25: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de la maqueta. Tal cual estaban, que la escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
26: Dice,
25: todos
26: los zafarrancho.
25: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
0: Pel que fa als esports, Robert Prat, remunten.
27: El Barça capgira l'1-0 inicial, guanya 1-4 al camp del Galatasaray amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Lamine va tornar a fer un gran partit amb una genialitat en l'assistència al gol de Gordon.
28: Bueno, ha sido efectivo al final. Casi Rabona le llamaría yo, pero no sé. En el momento me ha salido así y pues ha salido bien para la asistencia de Gordon.
27: Victòries també de l'Atlètic de Madrid 2-0 davant el Manchester, del Villarreal al Nàpols 3-1. Avui City, PSG i Roma, Madrid a les 9. El Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Eurolliga de bàsquet.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de vuit del matí, anem ara al quiosc.
14: notícies d'aquí, del costat de la ràdio. Ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en la visita dels Reis a Ceuta. Ho veiem a La Vanguardia o al periòdico que titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable, un titular molt similar a l'ABC que hi afegeix el matís del nostre país. El País destaca les paraules del monarca, diu no us deixarem sols ni indefensos, mentre que al Mundo hi llegim la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. La fotografia de portada que predomina és la dels Reis donant la mà a tots els veïns de Ceuta. La veiem, de fet, a tots els diaris, menys al diari Ara, on la imatge és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'un titular ben diferent. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
3: Passa un minut d'un quart de vuit del matí, us informa Clara Chavarria Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. A Amposta tenim 19 graus i 17 a Valls, Montblanc i Falset. I mentre seguim atents a la mobilització dels pagesos, repassem altres temes. Protecció Civil crea un nou organisme de participació ciutadana per fomentar la sensibilització del risc químic al Camp de Tarragona. És una eina similar a la taula de veïns de Tarragona que es va impulsar després de l'accident de Coxer l'any 2020. En Reus, Ricard Buigas.
4: Els anomenats Consells de Participació dels Polígons Nord i Sud reuniran 10 municipis que conviuen amb la indústria petroquímica. Seran espais que reforçaran la transparència i l'intercanvi d'informació entre les administracions públiques i les ciutadania. La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha dit que els ciutadans hi podran participar a través dels seus ajuntaments.
6: Estem bastant expectants de què és allò que la ciutadania té més interès a tractar.
4: Ara falta marcar l'agenda de reunions. Des de Reus, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I la multinacional química Dow redueix de 138 a 116 els acomiadaments previstos a l'expedient de regulació que vol aplicar les plantes a l'Estat, la majoria a Tarragona. Els sindicats s'hi oposen frontalment i demanen més implicació del govern espanyol i de la Generalitat per evitar els acomiadaments. David Navarro, president del comitè d'empresa, creu que el pla és un despropòsit, tot i la reducció d'acomiadaments.
7: Ens segueix semblant un número excessiu. Treballar igual amb 116 persones menys, algo que no contemplem. Són 116 famílies que aniran a l'atur. L'edat mitjana de la plantilla són 42 anys. Agafa tothom amb fills, hipoteca...
3: Els usuaris de la línia R15 recuperen el servei directe entre Barcelona, Casp i Saragossa. S'ha restablert la circulació de trens de passatgers entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, que des del mes de gener s'havia de fer en autocar perquè la línia va quedar afectada per la tempesta Harry. Al maig es van reprendre els trajectes ferroviaris entre la Móra la Nova i Reus, però complementant el trajecte amb autocars. Ara, tot i el restabliment total del servei, la R15 encara manté limitacions temporals de velocitat. I els Mossos d'Esquadra desmantellen un grup criminal que es dedicava a robar catalitzadors de vehicles a les Terres de l'Ebre. S'han detingut tres homes després d'intentar fugir en un vehicle a gran velocitat de forma temerària. El cotxe duia la matrícula d'un altre automòbil que havia estat robat. Els arrestats acumulen més de 55 antecedents. I a Tarragona, l'arribada de la tardor sinònim de llibres, lectures i activitats de caràcter familiar per acostar la lectura al carrer. És temps de la tardor literària, que al llarg de tres mesos proposa activitats des de presentacions de llibres i tallers d'escriptures a rutes literàries, contacontes o la promoció de la lectura, abordant-la des d'altres disciplines artístiques. I amb Albert Cots, el control de so. Hem arribat gairebé un quart i cinc minuts d'avui. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3Cat Info.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
11: 11, 17, 20, 22 i 35, i els sols, el 4 i el 8.
9: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Els sons del matí.
14: Enfilant la Nacional 2 a l'Empordà ara mateix en direcció a Girona, seguint aquesta primera columna de tractors.
1: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura.
2: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
15: Ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
16: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
17: A París, la manifestació ha recorregut 4,5 km sense incidents, però al capvespre, antidisturbis i activistes s'han enfrontat en diferents punts del sud de la ciutat.
18: Lamine Yamal prova de superar amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Intervenir.
19: En el cas de l'habitatge, que el govern actuï directament sobre les regles del mercat per regular els preus, protegir els lloguers o controlar l'oferta i la demanda. Ahir ho defensava el president Illa a Brussel·les. I estan en contra els qui consideren que el mercat ja s'autoregula i sorprèn que siguin capaços de defensar-ho sense que se'ls escapi el riure.
0: Tracturada.
19: És una manifestació concentració de pagesos i agricultors que circulen o es congreguen amb els seus tractors. Quan els tractors, en lloc de llaurar els camps, fan camí cap a Barcelona, és que el primer sector les passa magres.
0: Honor.
19: És el reconeixement, la dignitat i el respecte que una persona o col·lectiu rep de la comunitat. Avui Catalunya Ràdio s'explica que l'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes que es van suïcidar i que van acusar l'escola de no protegir-los. Aquest centre, pertanyent a la congregació dels fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per vulnerar el seu honor. Potser caldria recordar que l'honor també és una qualitat moral que porta una persona o institució a obrar amb rectitud.
0: Posem-hi tres xifres, Lara García. 160.000.
14: Són els espanyols nacionalitzats per la llei de nets que no podran votar després que el Suprem els hagi suspès la inscripció al cens electoral exterior. El govern espanyol assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment al Tribunal Constitucional. Per fer-ho han de tenir documentació que pugui acreditar que els seus avis van ser exiliats.
0: 7%.
14: És l'augment del salari mínim interprofessional que demanen UGT i Comissions Obreres de cara al 2027. Se situaria en 1.300 euros bruts en 14 pagues o 1.524 en 12 pagues. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat d'ocurrència la proposta dels sindicats i recalca que no té el vistiplau dels empresaris.
0: 400.
14: La revista Enderroc celebra el número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica DAM de Barcelona i on ha recollit els 400 millors discos catalans del pop-rock del segle 21 presentats en ordre cronològic des de Rússia d'Antònia Font del 2000 fins a Paco de Luxe de Triquell del 2025.
0: I ara el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig el rei Felip i Letícia, tots dos tenen el cap cot i el rei té la mà al pit, al cor. Davant hi ha un cementiri de tombes blanques amb diferents números.
14: És la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar la visita dels monarques ahir a Ceuta, la primera que fa un rei en 19 anys. Va visitar el cementiri on hi ha les víctimes de la darrera entrada massiva i va demanar el retorn dels migrants irregulars.
0: A la segona imatge hi veig tres joves en primer pla, vestits amb roba fosca i texans, estan en una manifestació, alguns porten mascareta, també ulleres per protegir-se, i darrere s'hi veu més gent, ja difuminada.
14: És un moment de les protestes d'estudiants d'ahir a París, que segons Interior va plegar 160.000 persones. Aquesta foto en concret la veiem al periòdico, que també diu que Greta Thunberg s'uneix a la revolta i que es preparen per un 17 d'octubre històric amb motiu de l'aniversari de les armilles grogues.
0: I a la tercera imatge hi veig l'accés al complex industrial que la multinacional química Dow té a Tarragona. Hi ha desenes de treballadors concentrats a l'exterior i els que hi ha al davant porten una samarreta negra on es pot llegir "Stop acomiadaments". Tarragona, Ricard Buigas, què fan?
4: Doncs mira, estàs descrivint la mobilització dels treballadors posterior a la primera reunió que han mantingut a l'empresa per negociar un expedient de regulació. Estan en silenci mentre escolten les paraules dels líders sindicals. La multinacional química els ha dit que reduirà els acomiadaments previstos inicialment i passarà dels 138 als 116 treballadors. Saben que la majoria seran de la planta de Tarragona, eh? Els sindicats s'hi oposen frontalment i demanen més implicació del govern espanyol i de la Generalitat.
20: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps ens fixarem en dos grans anticiclons que provocaran un canvi radical del panorama meteorològic els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, probablement amb un nou episodi de pluja que tenim a la vista. Mira, el primer anticicló és el que tenim avui, és el que hem tingut aquests últims dies i que retira cap al nord-est d'Europa. En aquest procés de retirada encara ens enviarà una massa d'aire més càlid de cara a divendres. El segon anticicló ara mateix es troba sobre Terranova, sobre el Canadà, i els pròxims dies creuarà l'Atlàntic i quedarà ubicat entre les illes Britàniques i Escandinàvia. I espereu que sigui molt profund, amb pressions de 1.035 o 1.040 hectopascals al seu centre, i podria arribar a convertir-se en el que se'n diu un anticicló de bloqueig. Què vol dir això? Doncs que durant uns quants dies les borrasques o les masses d'aire d'aire fred en altura que habitualment circulen en aquelles latituds s'hauran de desviar més amunt o més avall perquè l'anticicló els barrarà el pas. Per tant, es preveu que aquestes masses d'aire arribin a casa nostra. De moment, per dissabte, ja preveiem un front que reactivarà les pluges a molts llocs de Catalunya i entre diumenge i dilluns entrarà en joc una dana, una depressió aïllada a les capes altes de l'atmosfera, que podria arribar a formar una llevantada entre el País Valencià i Catalunya. Caldrà seguir l'evolució dels pronòstics que apunten interessants.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: I dimarts l'Enigmàrius feia: pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua? I la resposta era veta. Una veta pot ser una cinta de cotó, un filó de mineral de petites dimensions o bé un corrent d'aigua subterrani i prim. Avui dimecres, un Enigmàrius vegetal, enfilat com l'heura preferida del pastor. De set lletres, enfilat com l'heura preferida del pastor. Set lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El rei Felip VI reuneix els alts comandaments militars del país sense la presència de Pedro Sánchez en una demostració de la seva mala relació. Marc Amorós, bon dia.
13: Bon dia, diu la notícia que el rei Felip VI manté una mala relació amb el president del govern Pedro Sánchez i que les seves desavinences venen de la visita conjunta que van fer a València quan va succeir la dana. També afirma la notícia que el rei ha volgut reunir-se amb els alts comandaments militars de l'exèrcit sense la presència de Sánchez abans de viatjar a Ceuta i Melilla per assegurar-se el suport militar davant de qualsevol intent d'anar en contra de la monarquia. Finalment, la notícia assegura que l'exèrcit ha expressat el seu suport total al rei i que el defensaran davant de qualsevol amenaça consumada en compliment del seu deure i mandat constitucional.
0: I això és real o fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
23: Aquest any fes les maletes una sola vegada i descobreix una destinació nova cada dia. Amb els creuers de RAC Travel pots fer la reserva per només 100 euros, estalviar-te fins a un 50% i gaudir d'ofertes com ara nens gratis o grans descomptes. A més, amb facilitats de finançament perquè comencis a planificar les vacances avui mateix. RAC Travel, viatges que surten rodons.
24: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat: el nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el rei Felip VI reuneix els alts comandaments militars del país sense la presència de Pedro Sánchez en una demostració de la seva mala relació és una notícia falsa. Ara bé, la notícia va començar a circular només uns dies després que l'expresident Aznar acusés el govern de Sánchez de voler acabar amb la monarquia. Així és com la informació falsa s'utilitza per reforçar una idea promoguda sense proves.
0: Gràcies, Marc.
13: Adéu, bon dia.
0: I per arribar al punt de 2:15 d'avui, avui sapiguem per què pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
25: Avui és un bon dia per anar al cine, i no sols perquè siga dimecres, ja al ser dia de l'espectador, l'entrada és més barata, que també, sinó perquè feia temps que no anava 2 o 3 vegades seguides i m'he donat compte de lo bonic que és veure pel·lícules amb o sense companyia en pantalla gran. Potser estic idealitzant perquè l'última que he vist ha sigut La Bola Negra i m'ha semblat una autèntica meravella. O potser també siga perquè sóc amant de les crispetes. L'excusa té igual i el missatge està clar: visca el cine als cines.

0: logris. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 8:15. Avui és dimecres, 14 d'octubre, ens despertem amb 12 graus a Linyà, 13 a Fornells de la Selva i 18 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem a 9:15 el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. I això és un dia en què cal estar molt pendents també de la mobilitat, bàsicament per aquesta nova jornada de protestes de pagesos, a què li preguntarem també al conseller de la Presidència. Hi ha diverses columnes ara mateix de tractors arreu del país que avancen ja cap a Barcelona, on tenen previst arribar-hi cap al migdia. Des de l'Alt Empordà ja fa estona que estan en marxa. Clara Jordà, bon dia.
2: Bon dia, sí, i ara ja som a Medinyà, al Gironès, que és la segona de les tres parades previstes d'aquesta columna. La tercera és a Franciac i llavors els pagesos ja enfilaran cap a Barcelona. Pocs tractors, ara mateix concretament 4 i alguns vehicles amb cotxes. Els pagesos opten per no agafar les seves eines de treball justament per l'augment del preu del gasoil, que és una de les seves demandes. Demanen també un desplegament correcte de la llei de la cadena alimentària, una llei de protecció dels espais agraris, una reserva de gasoil professional i que s'apliqui l'IVA reduït als béns que necessiten. Diuen que la supervivència dels pagesos depèn dels polítics que tenen les eines per tirar-ho endavant.
1: I a les comarques de Lleida fa mitja hora que amb la marxa ha arrencat també des de Belllloc de l'Urgell. Pere Joan Álvarez, on us trobeu ara mateix? Bon dia.
3: Bon dia, doncs som a Castellnou de Seana, a l'autovia 2, amb una caravana, amb una columna en què hi participen una desena de tractors. Estan dirigint-se en marxa lenta per l'autovia cap a Barcelona. També surten de l'Oliana, de l'Alt Urgell, han sortit diversos tractors, també en una altra columna, al final de les comarques de Lleida hi participaran una vintena. També hi ha vehicles particulars, cotxes particulars que surten de Lleida a aquesta hora, i també en autocar, per tant, una tractor en la que la participació de Lleida serà com sempre important.
1: I a les, això, les comarques de Lleida, i encara una última connexió, en aquest cas, des de Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
4: Hola, bon dia, som a Polígon Agro Reus. A Reus, aquí és punt de concentració de les diferents columnes que han sortit de les Terres de l'Ebre i també de Falset i la Terra Alta. Ara mateix acaben d'arribar una trentena de tractors, entre els que venien de l'Ebre i els que venien del Priorat. Aquí ara s'estan agrupant i organitzant perquè la idea és sortir en direcció a l'autovia T11, després agafar la N340 fins a l'altura d'Altafulla, en què agafarien l'autopista AP7 per enfilar ja cap a Barcelona, agrupant-se a la zona del Penedès amb tots els que venen de l'Alt Camp i també de la zona del Baix i l'Alt Penedès. Això tot plegat per arribar a Barcelona i fer sentir l'afartament que tenen tots els pagesos per la inacció del govern davant dels problemes endèmics que té el sector.
1: Es preveu un dia amb complicacions a les carreteres. Encara no tenim tampoc arreglada, per cert, l'alta velocitat. I avui els retards tornen a ser la norma. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia. Retards d'entre un quart d'hora i mitja hora els primers trens que han sortit. I menys trens. Irion ha suspès 4, l'AVE també redueix circulacions, de 2 trens en fa 1, però s'ha augmentat la velocitat al tram de 25 quilòmetres de via única a l'Aragó. Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat 2 AVE al final del dia.
1: I un darrer punt també de mobilitat, perquè la vaga que finalment s'ha desconvocat és la de treballadors d'autobusos de Barcelona. A última hora han arribat a un acord amb TMB. De seguida ampliarem l'estat de les carreteres i també de la resta de la mobilitat. Pel que fa als esports, Robert Prat.
6: El Barça que guanya el Galatasaray 1-4, gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi, victòries també de l'Atlètic de Madrid 2-0 davant el Manchester United i del Villarreal al Nàpols 3-1. Avui City, PSG, Roma-Madrid a partir de les 9, mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
1: I pel que fa al temps, sembla que encara tindrem 3 dies amb força calma. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb alguns bancs de boira i sobretot núvols baixos a la Catalunya central i al prelitoral. S'obriran clarianes, però no acabaran de desaparèixer del tot. I a la resta sí que farà sol, amb alguns núvols prims i temperatures altes com les d'ahir.
1: I a les carreteres un accident provoca retencions. Aquesta hora la C32 a Taià. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, hi ha uns 3 quilòmetres de lentitud entre Vilassar i Taià en sentit Barcelona. A banda d'aquesta incidència, doncs les retencions als punts habituals, sobretot d'accés a Barcelona. Destaquem C33 i C58 a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la C16 a Vallvidrera i la B23 a Esplugues, també les dues rondes. Fora de l'àrea de Barcelona, molta densitat a la P7, a Santa Perpètua, en sentit sentit sud i a Cerdanyola, direcció nord, i també a la C58 de Terrassa a Sabadell i a la C17 a Parets, tot en sentit Barcelona.
1: Ho rebatem amb les portades de la premsa. Marta Viana.
9: Unes portades d'avui centrades en la visita dels Reis a Ceuta. Veiem titulars força similars a La Vanguardia o al Periòdico. Altres diaris titulen amb les paraules de Felip VI. Al País llegim, per exemple, no us deixarem sols ni indefensos, mentre que al Mundo hi veiem la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. La fotografia de portada que predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La veiem, de fet, a tots els diaris, menys a l'Ara, on la imatge és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques. Visita a Ceuta a banda. Avui la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i que Estopa recupera cancions inèdites al nou disc.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Arturo Puente. Quan són les 7:35. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui als diaris hi trobem opinions sobre les candidatures a les eleccions i també sobre el mal funcionament dels trens.
10: Per exemple, l'exdiputat d'Esquerra, Joan Tardà, fa un article al Periòdico titulat «El costerut camí de la unitat de l'esquerra», en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis i considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies, diu, i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor. El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, alerta de la bola, diu, la mentida que s'ha convertit en arma electoral, i lamenta que de cara al 29N la intel·ligència artificial contribuirà a propagar més que mai la desinformació. El País lamenta que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar, mentre que el Mundo assenyala que el mal funcionament dels trens té farts als ciutadans i sacseja el PSOE a Catalunya. Critica que el ministre Òscar Puente estigui més preocupat de les xarxes socials que de solucionar el problema. Per la seva part, l'Ara considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic, i afegeix que tenim dret a exigir que els trens vagin bé.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
11: Lectura obligada de l'article Cony gratis a l'habitació de dalt d'Alba Alfageme a l'Ara, arran del cas Cornell, una estudiant violada grupalment mentre estava drogada. 7 violadors i 50 universitaris nord-americans que van callar, havent vist el missatge, van tolerar la violència sexual. Alfageme també desmunta el relat de l'extrema dreta i d'altres, que els violadors són els que venen de fora. Recorda que ara que es vol desarticular la lluita feminista, qüestionar els serveis d'atenció i desacreditar les víctimes, atacar les dones i els migrants és un mateix procés de retrocés de drets. No oblidem.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
14: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
15: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofar i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí?

0: Central.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
2: Citroën.
1: Consulta citroen.es.
3: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal quan són les 7:39 amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. A qui no deixen tranquil?
6: A Cristòfor Colom. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original. El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial, inclou una fotografia de la ruta que va seguir en la seva expedició del 1492. Trump ha recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
5: Al Perú es fixen els cabells dels alumnes.
7: Sí, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, diu que els nens han d'anar amb els cabells curts a la classe i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se, el maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la mida de les faldilles ha de ser adequada, sense precisar més. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules. Ho recull El País.
5: I la notícia que farà saltar del sofà a una generació.
6: Reobre el Carme, la mítica sala de la plaça Reial de Barcelona, amb vespreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos amb nous propietaris que en volen conservar l'essència, diuen. Darrere hi ha l'equip del Magnífico Club, ho veiem a BTV.
5: I quan falten 2 mesos i mig per Nadal, torrons esgotats.
7: Es van esgotar de seguida la Fira del Torró i la Xocolata de la Pedra de Gramunt. Per posar-hi noms, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, el Torró de Sant Esteve, que és a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra. Torrons Roig es va quedar sense existències del trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del torró de nocilla, ho veiem al Segre.
5: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
8: Els diaris francesos aborden encara el ciberatac que explicàvem ahir en cadenes de supermercats del país, que va fer pujar la temperatura de les neveres i va fer malbé tones de menjar. Le Monde avui explica que l'oficina anticiberdelinqüència francesa ja ha obert una investigació i que de moment ja saben que els pirates informàtics van entrar en aquests sistemes de refrigeració a través d'un centre suposadament de control d'una empresa danesa que es diu Danfoss. Parlant de França, el Financial Times entrevista avui Marine Le Pen. La líder de l'extrema dreta promet que si l'any que bé surt elegida presidenta, hi haurà un autèntic pols entre França i Brussel·les pel pressupost i les competències de la Unió. Tot i això, el mateix Financial Times destaca que Le Pen vol projectar una imatge de pragmatisme per, diu, tranquil·litzar els votants. I als Estats Units, la premsa aborda l'última destitució de l'administració de Donald Trump. Kimberly Guilfoyle, fins ara ambaixadora a Grècia, molt pròxima, també fins ara, a Donald Trump. Segons el New York Times o Wall Street Journal, el president l'ha fet a fora arran d'uns missatges de text on es veia que demanava $100,000 a un donant. Uns missatges que, per cert, ell assegura que s'han fet amb intel·ligència artificial.
9: I en plan econòmica, Cinco Días diu que els països europeus es preparen per l'impacte de la inflació en els seus salaris mínims. França i Bèlgica tenen mecanismes automàtics per a pujar aquesta renda amb els preus, mentre que la majoria ho decideix amb diversos criteris, apunta el diari. El Economista es fixa avui en ciutats que van passar per una crisi habitacional com la que viu a Espanya i que la van superar. Assegura que Auckland, o Nova Zelanda, i Austin, a Texas, Estats Units, van optar per construir. L'evidència internacional apunta que revisar els límits de la densitat, facilitar els petits desenvolupaments i reduir els terminis de tramitació és la solució, assegura. I l'ON Economia explica que el català encara queda lluny de l'anglès i del castellà com a requisit per accedir a una feina. Un estudi mostra que un 18% de les vacants demanen el català, mentre que un 31% demanen castellà i un 49% l'anglès.
5: I a la premsa esportiva, Robert Prat, el Barça confirma la desena victòria consecutiva.
10: Un partidàs del Barça amb un Lamine Yamal estel·lar que suma, com diu el diari Esport, la desena victòria en 10 partits dels Blaugrana. Ho han guanyat tot.

Ells diu que aquest Barça diverteix, il·lusiona, destaca un nou partit dels blaugranes. Pel Mundo Deportivo és un bany turc amb una remuntada enorme, implacable, recital de Lamine, de joc, de passades, una rosca perfecta en el segon gol, una acció màgica en el tercer, que fan de Lamine i del Barça un equip insaciable. L'esportiu diu que no hi ha infern per tant de talent. D'un Barça que envia un missatge potent a Europa. Els dimonis es vesteixen de blaugrana, l'infern turc, titula el diari Ara, amb un Barça platòric, un Barça que dansa en aquest infern turc, pel periòdico. Per La Vanguardia, aquest Barça fa un salt de qualitat, se sent imbatible, apunta Joan Josep Pallàs. Per Ramon Besa, El País, és un Barça que enlluerna, entregat a la màgia de Lamine. Pel diari Marca, és un Barça que va de festa en

0: Festa, mentre que al diari As es pregunten de quin planeta vas venir, Lamin?
1: Mi casa, teléfono.
2: Altres notícies curioses del dia amb Xavi Caralia i Gerard Jovany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home compra un quadre per $5 i al veure que hi ha un nom que és David Bowie, a la part posterior el ven per més de $100,000.
4: El comprador va aconseguir el quadre en un centre de donacions i li va sortir tirat de preu, només $5, però quan va girar el quadre va veure el nom de David Bowie. El cantant n'era l'autor, una obra en acrílic del 1997. Una casa de subhastes el va vendre per $100,000. Podem afirmar, doncs, que va fer l'agost. Ho hem vist al Marca.
2: Un error provoca que un rector de Calzada de Calatrava, a Ciutat Real, retransmeti la missa amb ulleres de sol i barret.
5: La SER explica que Jesús García Sosa retransmet sempre la missa a través de les xarxes socials. Aquest cap de setmana va deixar tots els seguidors amb la boca oberta, apareixent amb unes ulleres de sol i un barret, una imatge insòlida i divertida. Tot plegat, però, va ser un error perquè va activar un dels filtres del telèfon abans d'iniciar la retransmissió. Ell mateix ho va explicar quan va acabar la missa.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Doncs mira, felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren, avui en fa 87. També suma un any més el presentador de televisió Jordi Cruz, avui bufa 50 espelmes, i acabem...
2: També xef.
5: En aquest cas, el presentador de... el Jordi, sí, per això ho he dit. I acabem felicitant a Asher, que avui...
4: També cuina a casa seva.
5: Sí, també, amb plastilina. Asher avui en fa 48.
2: I Sant Oral.
5: Avui és Sant Calix i Santa Gradema.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quios vintage amb Alberto.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 14 d'octubre de 1996, el PSC canvia de líder després d'uns mesos bastant moguts. Se'n va Raimon Obiols i el nou secretari general és Narcís Serra, exalcalde de Barcelona i exvicepresident de Felipe González. Serra diu que l'objectiu màxim dels socialistes ha de ser la presidència de la Generalitat. Jordi Pujol porta 16 anys de president, però el que no sap Narcís Serra és que encara n'hi quedaran 7 més. I ara fa 30 anys el papa Joan Pau II reapareixia en públic i anunciava la seva voluntat de continuar. Va sortir a una finestra de l'Hospital Gemelli després d'una operació d'apendicitis. Era la sisena intervenció de Joan Pau II i tothom parlava que al papa li quedaven 4 dies. Doncs no va ser així. Encara va estar al peu del canó 9 anys més, fins al 2005. I acabo a Àustria. El primer avís que l'ultradreta tornaria a Europa va venir d'allà. Jörg Haider i el seu partit d'extrema dreta van obtenir el 30% dels vots a les eleccions europees. Fins aquell moment, cap partit havia aconseguit una xifra semblant a tota Europa.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
12: Peugeot.
13: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
13: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Apa.
13: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio.
2: Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Des de primera hora surten tracturades de protesta des de diversos punts del país que arribaran a Barcelona al migdia.
16: Convocats per Unió de Pagesos es manifesten per la falta de solucions davant les crisis que viu el sector, greujades per la pujada dels carburants i l'augment dels costos.
2: Ada Colau i Gabriel Rufián pressionen Esquerra Republicana per arribar a un acord electoral amb els comuns.
17: Ada Colau a les xarxes.
18: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
3: Els republicans deixen clar que no se sumaran al Front Ampli. També ho rebutja Podem.
2: Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre després de 9 anys.
16: Anunciar que creuarà la frontera a peu per un dels colls de la Catalunya del Nord serà després que el Suprem previsiblement la setmana que ve li apliqui definitivament l'amnistia tant a ell com a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
2: I us avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar.
3: Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
2: El papalló 14 recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
16: El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continua ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
2: I als esports, el Barça guanya el Galatasaray 1-4.
3: Amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Avui, City, PSG i Roma, Madrid a les 9. En bàsquet, el Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Euroliga.
2: Com dèiem, és un dia en què estarem molt pendents des de primera hora del matí d'aquestes tracturades. I per això fem una ronda també de connexions pel país. Anem cap a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
2: També passarem per Girona. Laia Claret, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
19: Bon dia.
2: I Barcelona, Marta Viana, bon dia.
20: Molt bon dia.
2: A Lleida ja està en marxa aquesta tracturada. Pere Joan.
12: Doncs estem a l'alçada de Tàrrega, això és a la comarca de l'Urgell, anem per l'autovia 2 i participen una desena de tractors que han sortit de Belllloc d'Urgell. Hem de dir que també hi participen pagesos amb els seus cotxes particulars i que han sortit amb autocar també de la ciutat de Lleida una seixantena de persones. A més d'aquestos pagesos de la plana de Lleida, també hi participen una desena de tractors que han sortit a primera hora des del Pirineu, des de la comarca de l'Alt Urgell, Oliana. Per tant, una participació important de les comarques de Lleida, on el pes de la pagesia és evident.
2: Al Camp de Tarragona, Protecció Civil, atenció, perquè vol fomentar la sensibilització del risc químic de la zona, Clara.
19: Sí, per això ha creat un nou organisme de participació ciutadana. Es tracta dels Consells de Participació dels Polígons Nord i Sud, que reuniran 10 municipis que conviuen amb la indústria petroquímica. Es vol reforçar la transparència i l'intercanvi d'informació entre les administracions i la ciutadania. Aquesta és una eina similar a la taula de veïns de Tarragona que es va impulsar després de l'accident d'Icoxe l'any 2020. D'altra banda, els usuaris, sí, de la línia R15 recuperen el servei directe entre Barcelona, Casp i Saragossa. S'ha restablert la circulació de trens de passatgers entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, que des del mes de gener s'havia de fer en autocar.
2: Gràcies, Clara, i a les comarques gironines, pendents també de la llengua i també de les fires de Girona, que ja s'acosten, Laia, que pesats que sou.
17: I Girona més. A veure, d'una banda, avui a la tarda a Girona es presentarà una nova edició del Voluntariat per la Llengua, que aquest any es posa en marxa amb 90 parelles lingüístiques. Les trobades per parlar català comencen la setmana que ve. I l'altra, això que esperes, el 24 d'octubre comencen les fires. A veure, us avancem. D'una banda, tindran un nou punt on els joves s'hi podran fer proves ràpides per detectar infeccions de transmissió sexual. Serà la fira d'entitats. I de l'altra, es vol promoure el consum d'alcohol responsable. Per això, hi haurà un còctel sense alcohol. El nom, te'l dic, es dirà 6Z00.
2: Molt bé, doncs ja el tastarem, no?
17: Sí, llimona, poma, xarop...
2: El dia 30
17: també.
2: De setembre vindrem cap a... Ai, de setembre, d'octubre vindrem cap a Girona, també per inaugurar la temporada alta. Vull dir que guarda-me'n una mica i ja ho tastarem.
17: El tastarem fet.
2: Va. I a Barcelona avui estarem molt pendents de la mobilitat.
19: Sí, perquè segueixen els retards a la línia d'alta velocitat. Els AVEs, de fet, van amb més de mitja hora de retard i això se sumarà als problemes de mobilitat que hi pugui haver per la tractorada aquesta que ara sentíem i que ha d'arribar a Barcelona. De fet, a les 12 hi ha convocada una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol. La bona notícia és que el caos serà una mica menys caos perquè s'ha desconvocat la vaga d'autobusos prevista per avui i mobilitat a banda. Si sou fans del disseny, avui arrenca la Barcelona Design Week amb 140 activitats diferents per diversos espais de la ciutat i al CCCB avui hi ha l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrujovic que participa a la Bienal del Pensament.
21: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ara de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
22: Eloi. Altes, sí, altes molt semblants a les d'ahir. Vam tenir màximes ahir que van arribar als 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui es podrien repetir.
2: És que és culpa de l'Armínia, que, com saps,
22: l'Armínia
2: sempre diu Oriol i se m'ha creuat els cables.
22: Bueno, però hi ha molta gent, jo contesto. Quan algú m'anomena Oriol, ja... Ja respon com si fos Eloi, gairebé. Tot s'equivoca amb aquest mateix nom. En fi, avui, dia de sol, dia d'alguns núvols primers que estan donant una sortida de sol bastant rogenca, per cert, i aquests núvols baixos, bancs de boira que hi ha al centre de Catalunya, que aniran aixecant, s'aniran marxant a mesura que vagi passant el dia, potser no acabaran de desaparèixer del tot, i aquestes temperatures que són semblants a les d'ahir. Demà augmenten els núvols a la costa i al prelitoral, divendres encara puja més la temperatura, a l'espera del canvi de cara al cap de setmana, dissabte amb algunes primeres pluges, i diumenge les pluges podrien fer-se més abundants, sobretot al sud de Catalunya.
2: I pel que fa al trànsit, a la C32 a Taià segueixen les retencions per un accident. Clàudia Serra.
0: Sí, ja s'estan retirant els vehicles implicats, però es mantenen encara aquestes retencions entre Cabrera de Mar i Taià en sentit Barcelona. A banda d'aquesta incidència, destaquem retencions als accessos a Barcelona per la C33 i C58, a Montcada, la B20 a Santa Coloma, també la B23 a Esplugues, la C16 a Vallvidrera i les dues rondes. Fora de l'àrea de Barcelona, molta densitat a aquesta hora, la P7 a Santa Perpètua, sentit sud, C58 de Terrassa fins a Sabadell, direcció Barcelona, C60 a la Roca cap a Granollers i també la C17 a Parets en sentit Barcelona.
1: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
20: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge de la Lola. És comerciant a Barcelona, a la zona de Collserola, i és una de les impulsores de la manifestació convocada per dissabte per part de diversos botiguers que reclamen aixecar les restriccions d'accés a la muntanya a causa del brot de pesta porcina africana.
24: I sobretot els negocis i restauradors que estem allà vivint, de la gent del barri però també de la gent de fora, doncs és insostenible. Podíem haver dit que és una gestió difícil i que han de tancar més d'un any, però com que això no s'ha dit mai, sinó que és tres mesos.
23: La Generalitat ja ha anunciat ajudes econòmiques, però la Lola demana que garanteixin més cobertura. Pel que fa a la reobertura de Collserola, de moment la Generalitat no ha fixat cap data concreta.
20: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Són les 7:56. I ara repassem el preu de les coses. Avui ens hem fixat en els veterinaris.
0: En concret, en els preus d'una visita rutinària. A Girona, la clínica veterinària Quissus, el preu d'una revisió per gossos i gats és d'uns 40 euros.
25: Una visita rutinària seria uns 44, una coseta així, sobre uns 40, podríem dir. Inclou una exploració física general, com per exemple, bueno, mirar les mucoses, la temperatura, auscultació cardiopulmonar...
0: A Tarragona, la clínica veterinària Tarragona, la visita és més econòmica.
26: Tenen un cost de 30 euros i inclouen pues, la revisió del termòmetre, mirem temperatura, mirem el pes, mirem els ulls, les orelles, tot una mica.
0: I per als animals exòtics, és a dir, tot el que no són gossos i gats, és encara més barat, a 25 euros. En canvi, el veterinari Exum de Sabadell tenen la visita per exòtics una mica més cara.
27: La visita són 40 euros. Els animals que més visitem és gat i gos.
0: Vale, i això és genèric, eh? Vull dir que un gat i un gos paguen el mateix.
27: Per visites d'exòtics tenim un preu diferent. 5 euros més, 45.
2: Avui, a partir de 11:15, tindrem secció d'animals al matí de Catalunya Ràdio amb Evelyn Segura. I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos avui dimecres? Què costen les obres als talussos de les carreteres? Ot Serra, bon dia.
28: Bon dia. Les pluges dels últims dies han malmès talussos de diverses carreteres i la Diputació de Barcelona ha obert una licitació per arreglar-los. Bàsicament, caldrà posar xarxes de malla amb l'objectiu d'immobilitzar materials que puguin ser inestables. I també s'intentarà corregir el pendent del talús, cosa que implica fer excavacions. Les actuacions seran en 7 trams de diverses carreteres, totes elles a la comarca de l'Anoia. El pressupost és de 867.000 euros.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
29: Bon dia, doncs avui les xarxes bullen amb vídeos de folklore musical del Quebec, enregistrats de la televisió als anys 70 i recuperats ara mig segle després. Al matí de Catalunya Ràdio hem tingut la delicadesa de seleccionar-ne un, el d'un nen d'uns 12 anys que sembla en Pepito Badacur perquè l'han vestit amb un trajo dues talles per sota del que necessita. De fet, al meu fillet li devien treure els pantalons al bany Maria i que interpreta una cançó típica del Quebec com si fos el mateix mateix Torre Bruno. Escoltem.

0: Pepito va de el Pepito va de curt. El nostre... aquella cançó que es va traient el dit, el nas, el braç, aquesta cançó. És exactament el mateix. Aquest nen està entregadíssim, hi ha una cosa fantàstica i hi ha un públic de la tercera edat que li respon aquestes frases mentre pica de mans, eh? De fet, aquest bailet, pobret meu, no sé com va arribar al final de la cançó, perquè jo, si fos sa mare, li hagués fet mirar la pressió arterial. Bé, Ricard, molt recomanable que feu la recerca d'aquests vídeos a internet, fareu cultura i us esgarrifareu a parts iguals, eh?
1: Gràcies a l'Hisenda.
0: A tu!
1: Avui fa 32 anys de l'estrena d'una de les pel·lícules que va canviar la història del cinema modern. És Pulp Fiction, i per això avui dediquem la cançó a tots aquells que la vau viure com una revolució i sobretot els que a vegades heu ballat com John Travolta. Bon dia, Catalunya! Bon dia, Catalunya!

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 14 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Surt a licitació la renovació de carrers de la platja entre Sant Pere i la carrerada d'en Ralet a Calafell. Les obres començaran aquest 2026 amb un import de 7,8 milions d'euros. En parlem d'aquí uns minuts. Abans repassem altres notícies. Són els titulars. La comerciada dinamitza el comerç local de Calafell durant el Pont del Pilar. La campanya ha comptat amb la participació de 44 adherits a Fòrum Calafell i ha ofert vals de compra i diversos premis als clients. S'inicien les obres de remodelació del Centre Històric de Llorenç del Penedès. L'Arbós ja té dates per la 13a mostra de l'enramada, que es celebrarà del 23 al 25 d'octubre. Es convertirà un any més en el punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i els productes de proximitat al Penedès. Mor un motorista en una sortida de via a la carretera C32 al seu pas pel Vendrell. 100 persones han mort aquest any a la xarxa viària catalana fins ara. El mes de setembre va ser el segon més càlid registrat i el planeta encadena dos mesos per sobre dels 1,5 graus. Copernicus avisa que el fenomen del Niño serà dels més intensos de l'històric. Totes les comarques incrementen en afiliats a la Seguretat Social al setembre, un 4% de mitjana. El Baix Penedès, l'Aran i l'Alt Empordà són els territoris que creixen més, per sobre del 5%. Prop de 218.400 passatgers passen per l'aeroport de Reus durant setembre, un 5,1% més que fa un any. Les dades acumulades des de gener apunten a un increment del 8,1% respecte al mateix període de 2025.

0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: Han sortit a licitació les obres de renovació integral del sector comprès entre el carrer Sant Pere i la carrerada d'en Ralet, al nucli de la platja de Calafell. Significarà una inversió de 7,8 milions d'euros i serà una actuació d'impacte que posarà al dia un barri on fa dècades que no s'hi actua i que acumula problemàtiques. A més, s'ha introduït com a millores la renovació del paviment dels carrers de l'Illa de Vianants, carrer Mallorca, Carme i Montserrat, valorada en 550.000 euros. La previsió inicial de les obres durant aquest 2026, acabar-les el 2027. Poden durar un any aproximadament, tot i que les empreses poden reduir el termini en les seves ofertes. La licitació de les obres la farà l'empresa municipal CEMSA, qui en pagarà més del 50%, ja que la major part correspon a infraestructures que tenen a veure amb el cicle integral de l'aigua. De fet, la renovació inclourà 8 carrers, carrer Sant Pere, Francesc Bonjoc, Igualada, Rafael Casanova, Jaume Jané, Doctor Dax, la carrerada d'en Ralet i l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, que tenen una superfície de 17.000 metres quadrats. A més, com hem dit, es canviarà el paviment dels carrers Mallorca, Carme i Montserrat. El projecte fa especial incidència en resoldre el pas soterrani del carrer Sant Pere, que és la principal porta d'entrada al nucli de la platja. Concretament, es substituiran les escales actuals per una rampa més accessible. Es mantindrà l'ascensor actual, però la rampa facilitarà l'accés a molta més gent, sobretot si en algun moment no funciona l'ascensor. L'objectiu de les obres és aplicar mesures d'evacuació i filtratge de les aigües de pluja per a prevenir inundacions. És un barri que històricament ha patit problemes d'inundacions, per això es vol fer un projecte amb solucions de drenatge que permetran filtrar l'aigua de pluja al subsol, on actualment s'entolla l'aigua quan plou. El projecte segueix el criteri de canviar la prioritat dels carrers, donant major protagonisme a les persones, en comptes dels cotxes. S'han dissenyat com els carrers que es fan a Segur Platja, donant prioritat a vianants i ciclistes, potenciant la mobilitat sostenible al municipi. A més, s'ha afegit arbrat als carrers, convertint-los en refugis climàtics. La renovació de tots els serveis haurà d'ajudar a fer-los més eficients, especialment la xarxa d'aigua potable. Un factor important del projecte és la transformació de la plaça Alcalde Romeu per esdevenir un punt de trobada i una relació social.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Calafell ha celebrat aquest cap de setmana al llarg del Pont del Pilar una nova edició de la Comerciada, una campanya de promoció del comerç de proximitat que ha comptat amb la participació de 44 establiments del municipi adherits a l'Associació de Comerciants Fòrum Calafell. La iniciativa té com a objectiu incentivar les compres als establiments locals i donar visibilitat al comerç de proximitat. Segons ha explicat la regidora de promoció de la ciutat a l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, la campanya va néixer a les comarques gironines i amb el temps s'ha estès a altres punts de Catalunya, en aquest cas a Calafell.
2: Ens ho van oferir i nosaltres ho vam trobar molt positiu de poder agafar i participar en aquesta campanya. Per ells és, ja portaven 3 anys fent-ho, ha sigut l'obertura per tot el que és a nivell de Catalunya, així que el que és d'aquí de la zona del Penedès participa el que és a Vilafranca del Penedès i participa també a Calafell. Són 45 municipis els que participen de tot Catalunya i nosaltres concretament aquí a Calafell es van inscriure 44 establiments.
1: Durant els 3 dies de campanya, els clients dels establiments participants han pogut optar a diferents premis a través d'una ruleta. Entre els obsequis hi havia vals de compra de 10 euros que permeten continuar comprant als comerços adherits a la iniciativa. La campanya també ha inclòs el sorteig de diversos premis, entre els quals hi ha una estada en un hotel i vals de compra per valor de 300 euros, a més d'altres obsequis destinats a incentivar les compres. En el cas de Calafell, a la l'Associació de Comerciants, Fòrum Calafell, ha aportat 1.000 euros en vals de compra per fomentar el consum als establiments del municipi i contribuir a dinamitzar l'activitat comercial local. Escoltem la valoració de la regidora Lluïsa Lastra.
2: Doncs, bueno, de moment aquest matí molt positiva. De fet, van haver municipis que ja van començar el cap de setmana passat, s'acabarà el dilluns. Nosaltres hem volgut concentrar tota la força en aquest cap de setmana, així que a part d'aquesta ruleta que hi ha amb els sortejos que dura el cap de setmana, doncs també hem fet un parell de show cookings, un que ha estat aquest matí amb el Manel de Masterchef Junior, que ens ha pogut fer un plat, ens ha elaborat un plat aquí en directe, i al mateix temps després hi ha hagut unes degustacions, i el dilluns en tornarem a tenir un altre.
1: La comerciada s'ha desenvolupat durant el pont festiu del Pila amb la voluntat de reforçar el vincle entre els establiments comercials i la ciutadania i recordar la importància del comerç de proximitat a l'activitat econòmica i social del municipi de Calafell.
0: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: L'Ajuntament de l'Arboix ja ha confirmat les dates de la 13a edició de l'Enramada, la fira enogastronòmica de referència del territori. La mostra tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 d'octubre i es concentrarà a l'espai del poliesportiu municipal, repetint la ubicació d'anys anteriors. La fira té com a objectiu posar en valor la identitat i el talent de la comarca, reunint forners, cellers, restauradors i productors locals. El producte estrella de la celebració tornarà a ser la coca enramada, una menja típica del Baix Penedès, feta amb ingredients de quilòmetre zero. Tot i que el programa d'actes oficial complet es farà públic pròximament, l'organització ja ha avançat una de les principals novetats d'enguany. El dissabte 24 d'octubre a la tarda s'organitzarà una caminada guiada entre vinyes i boscos que connectarà l'Arboç amb el poblat medieval de Castellet. Els participants podran gaudir de les visites del Parc Natural del Foix i visitar la intervenció artística de carrer Castellet Encantat, ideada per l'artista Lluís Safrilla. Atès que les places per a aquesta activitat són limitades, les inscripcions ja es poden formalitzar a l'Oficina de Turisme de l'Arboç. Es preveu que durant els tres dies de fira també s'ofereixin els habituals tastos de vins, maridatges i activitats familiars, consolidant l'Arboç com la capital enogastronòmica de la zona durant aquell cap de setmana.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: L'Ajuntament de Llorenç del Penedès informa que comencen les obres de millora i remodelació del centre històric del municipi, un projecte important per renovar les infraestructures i millorar l'espai públic. La primera fase dels treballs consistirà en la construcció de la nova xarxa de recollida d'aigües pluvials des de la plaça Immaculada fins al torrent. Hi haurà afectacions a la mobilitat durant aquesta primera fase. Afectaran les obres a la circulació al carrer Vidal i Barraquer. Es manté oberta amb normalitat la circulació pel carrer Pompeu Fabra, la plaça Immaculada i el carrer Francesc Macià, que no es veuran afectats per aquesta primera fase de les obres. Des de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès informen que aniran donant detalls de l'evolució de les obres i de possibles afectacions a la mobilitat a mesura que avanci aquest projecte.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Un motorista de 47 anys i veí de Barcelona ha mort aquest dimarts en una sortida de via a la carretera C32. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'accident poc després de les 3 de la tarda. El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 1,3, al terme municipal del Vendrell. Les causes de la sortida de via del vehicle estan sota investigació. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Des de principi d'any, 100 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. 40 d'aquestes víctimes mortals circulaven en motocicleta. També han mort en sinistres a la carretera 9 vianants, 9 ciclistes, 5 conductors de tractor i un de patinet.
0: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
1: El setembre va ser el segon més càlid del registre i és el segon mes consecutiu de l'any 2026 en què les temperatures del planeta han superat 1,5 graus als nivells preindustrials, segons ha informat Copernicus. A més, les previsions continuen apuntant a un dels fenòmens del Niño més intensos de l'històric. En paral·lel, l'extensió de gel marí de l'Antàrtida va arribar a la seva tercera mínima amb una hivernal més baixa. A Europa, els termòmetres van mantenir les condicions inusualment càlides i seques que van caracteritzar l'estiu i es va notar el tercer setembre més calorós de la història. A més, la sequera persisteix en moltes regions i en d'altres s'ha intensificat. La manca de pluja també s'ha reflectit en els cabals excepcionalment baixos dels rius europeus. Així mateix, s'ha apuntat que les precipitacions de finals de mes van aportar un cert alleujament localment, mentre que en parts del nord i nord-est d'Europa i a Turquia es van notar unes condicions més humides del que és habitual. El director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus ha remarcat que davant d'una nova sèrie de mesos per sobre d'1,5 graus i amb el fenomen del Niño que continua intensificant-se, és probable que aquestes temperatures es prolonguin fins l'any 2027. Superar el límit, diu, a llarg termini de l'Acord de París és només qüestió de temps. Fins a quin punt el sobrepassem i durant quant de temps segueix dependent de nosaltres, ha apuntat. Les dades de Copernicus poden guiar aquesta decisió. Són gratuïtes i de lliure accés per a tothom.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: Totes les comarques de Catalunya i l'Aran van incrementar el nombre d'afiliats a la Seguretat Social el mes de setembre respecte a l'any anterior, segons dades de l'IDESCAT. Catalunya va créixer de mitjana més de 145.600 persones, un 4% més que en el mateix mes de l'any anterior. Malgrat que l'augment s'ha produït arreu de Catalunya, hi ha tres comarques que han passat del 5% i una d'elles és el Baix Penedès. De fet, de l'altra banda de la balança hi trobem el Moianès i el Priorat, que no arriben ni a l'1% anual. Totes les ciutats de més de 50.000 habitants registren més afiliats i els augments més destacats són l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Tarragona, Granollers i Vic. Respecte a 12 mesos enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social al conjunt de Catalunya va augmentar el setembre en 59.470 i el d'homes amb 86.135, un fet que suposa increments interanuals del 3,4 i del 4,4% respectivament. Per edats, l'augment més accentuat s'ha registrat entre els menors de 30 anys, seguit dels majors de 55. Pel que fa a les persones d'entre 30 i 44 anys, els afiliats pugen un 3,3% al conjunt de Catalunya, mentre que els de 45 a 54 anys és el grup que creix més moderadament, amb un 1,3%. Al setembre, i en relació amb el mateix mes de l'any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera creixen al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i l'Aran. En el cas dels afiliats de nacionalitat espanyola, l'augment interanual és molt menys intens. D'altra banda, tots els sectors incrementen el nombre d'afiliacions. El dels serveis augmenta en 125.300 afiliacions al setembre respecte al mateix mes de l'any anterior i registra un increment del 4,1%. Pel que fa a la indústria, les afiliacions augmenten un 1,9% al setembre en relació amb un any enrere i ho fan a 35 comarques. Les afiliacions al sector de la construcció augmenten un 3,9% al conjunt de Catalunya, amb 9.025 afiliacions més que el mateix mes de l'any anterior. Per últim, les afiliacions a l'agricultura són les que més augmenten un 4,3%, amb 2.430 afiliacions més un any enrere.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: Les alerts s'ha demostrat útil en moltes situacions, com els aiguats dels últims dies, però no ha estat exempt de controvèrsies. Per exemple, pel fet que alguns missatges que avisen de pluges torrencials en una localitat els rep també una població veïna on no cau ni una gota. Per això Protecció Civil treballa per poder enviar avisos SLR a zones més reduïdes i millora així la precisió dels avisos que es fan arribar a la població. El frec actualment impedeix enviar SLR a zones més petites respon a qüestions tecnològiques. Quan els telèfons estiguin preparats per rebre trucades satelitàries, es podrà fer, han explicat. Ho ha dit la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler. De moment diu que no es pot fer un enviament més reduït i s'està treballant, ha explicat. Probablement, però, la transició no serà immediata. Tot el creixement important que viu el sector, la telefonia per satèl·lit no està generalitzada i la seva expansió ja comença a fer arribar la connectivitat a àrees rurals aïllades. Fins ara, un SLR es pot reduir a tot estirar a tota la zona que abasta l'antena telefònica que fa l'enviament i això poden ser molts quilòmetres de distància. Aquest fet explica que és un missatge de risc d'aiguats torrencials pugui arribar també a poblacions on tan sols ni plou. Mentre les connexions per satèl·lit no estiguin generalitzades, Protecció Civil s'adapta a les limitacions que imposa l'actual sistema. Per això no treu utilitat els SLR. Soler concreta que ara s'utilitzen sobretot per demanar precaució, és un crit d'alerta. Paral·lelament, Protecció Civil treballa per incorporar un SLR menys invasiu per avisos que no comportin un perill imminent. A Catalunya s'han enviat més de 150 SLR des de que es va activar fa 3 anys aquest servei públic d'alerta a través del mòbil. Tots han estat dins del nivell 1 de gravetat que correspon a les alertes que s'envien en situacions d'amenaça immediata per a la vida de les persones. Però hi ha dos nivells més per a prealertes que actualment encara no estan en ús amb el sistema SLR. Es tracta del nivell 2 per alertes amb consells sobre què cal fer davant d'algunes situacions de risc i el nivell 3 per demanar col·laboració ciutadana en casos determinats. Els SLRs que hem rebut fins ara, tots de nivell 1, s'envien simultàniament a tots els mòbils que són en una zona geogràfica i no es poden desactivar. En canvi, els de nivell 2 i 3 funcionen diferent. Quan s'envien, només els rebran els usuaris que tinguin activades les notificacions d'emergència al telèfon mòbil. En aquest sentit, aquests avisos es consideren menys invasius, ja que cadascú decideix si els té activats al seu dispositiu. La incorporació dels nous SLR podria arribar en els pròxims mesos. El debat sobre els SLR també ha arribat al Parlament en una moció que ha exigit revisar i actualitzar protocols per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. A més, es reclama més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. Fa uns dies hi va haver una altra iniciativa política en el debat de política general favorable a revisar el sistema d'alertes.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: El Banc dels Aliments de Catalunya ha presentat la 18a edició del Gran Recapte, que per primera vegada estarà dedicada a una temàtica concreta, les anomenades noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. L'edició arriba en un context d'encariment sostingut dels preus, amb uns aliments que, segons les entitats, han pujat prop d'un 32% a Catalunya des de l'any 2020. Els quatre bancs han fet una crida a aconseguir 17.000 persones voluntàries per la recollida que celebrarà del 13 al 14 de novembre amb més de 2.000 punts de venda. Les inscripcions s'han obert, ja s'ha fet al granrecapte.org. Segons els bancs dels aliments, cada mes 170.000 persones necessiten el seu suport a Catalunya. Les dades de context apunten a una mateixa direcció. Segons l'enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT, el risc de pobresa a Catalunya ha passat del 17,4% al 18,9% en un any i gairebé una de cada 5 persones viu per sota del llindar de pobresa. Les entitats citen també l'informe FOESA, segons el qual el 55% de les persones en situació d'exclusió social viuen en llars on qui les sustenta treballa. De fet, doncs, es destaca des del Banc dels Aliments un centre que funciona com una botiga de barri on cada any passen unes 5.300 persones i on poden triar la cistella i rebre acompanyament nutricional, social i laboral. Asseguren que els voluntaris detecten nous perfils que arriben al servei, amb vergonya i angoixa, sobretot famílies amb fills o persones que han patit un sotrac vital. al Banc dels Aliments, han recordat que el Gran Recapte és la campanya de mobilització ciutadana més gran de Catalunya després de la marató del 3CAT, amb prop de 300.000 persones implicades. L'any passat es van recaptar 5,2 milions d'euros entre aliments i donacions econòmiques. Enguany la crida se centra en el voluntariat, amb el lema tan gran que només hi faltes tu.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
1: Les urgències oftalmològiques van augmentar un 50% arran de l'eclipsi. Només dos casos de gravetat. La majoria de les 400 persones ateses a urgències entre el 12 i el 13 d'agost tenien afeccions lleus, cosa que el Departament de Salut atribueix a l'ús correcte de les ulleres homologades. Tot apunta que els missatges que es van arribar per terra, mar i aire sobre la necessitat de no mirar l'eclipsi sense protecció van calar a la ciutadania. Si més no, aquesta és la conclusió que s'extreu de les dades facilitades pel Departament de Salut sobre les urgències oftalmològiques que es van atendre el mateix dia de l'eclipsi, el 12 d'agost o l'endemà, el dia 13. I és que, malgrat que les urgències van augmentar un 50% respecte al que és habitual, la immensa majoria de persones presentaven afeccions lleus. De fet, només es van registrar dos casos, una mica més greus, amb pèrdua de visió durant uns quants dies. El gerent de la regió sanitària de Ferran Roche afirma que els dies 12 i 13 d'agost es van fer unes 400 urgències per problemes d'ulls, que habitualment se'n fan entre 250 i 275. La majoria de persones que van visitar ho van fer per problemes lleus, que es van atendre a l'atenció primària. Concretament, el 70% de les urgències ateses van ser per ull sec i el 30% restant per símptomes psicosomàtics. Tot i que la immensa majoria de les 400 urgències van ser lleus, es van registrar dos casos de més gravetat. Tot i les circumstàncies, que són diferents, a la pràctica totes dues persones van acabar observant l'eclipsi sense protecció. Arran d'això, tots dos van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Amb totes aquestes dades a la mà, des del Departament de Salut conclouen que la població va fer cas a les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres homologades. Gràcies a això, diuen, no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: L'aeroport de Reus va registrar prop de 218.400 passatgers durant el mes de setembre passat, segons les dades fetes públiques aquest dimarts per Aena. La xifra suposa un increment del 5,1% respecte al mateix mes de l'any 2025. També ha crescut el nombre acumulat de passatgers des de principis d'any. S'ha situat en més d'1.281.000 viatgers, amb un 8,1% més que durant els mateixos mesos de l'any passat. Pel que fa als moviments d'aeronaus registrat, puja també al mes de setembre un 14,9% fins als 2.806. Des de començament d'any, el nombre d'operacions a l'aeroport de Reus ha arribat a les 20.103, xifra que suposa un 9,5% respecte als 9 primers mesos d'aquest 2026.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: L'Ajuntament d'Altafulla ha obert el període d'inscripcions per participar com a expositor a la Fira de Nadal 2026, que se celebra els dies 11, 12 i 13 de desembre a les places de l'Església i del Pou. La fira vol convertir-se en un espai de trobada, intercanvi i venda de productes relacionats amb el Nadal, la decoració nadalenca i les activitats pròpies d'aquestes dates. Alhora, l'esdeveniment busca contribuir a dinamitzar el centre d'Altafulla durant la campanya nadalenca. La convocatòria està oberta a empreses, persones autònomes, professionals, entitats i amics del Nadal d'Altafulla que hi vulguin participar. Són tres dies de Fira de Nadal. La programació obrirà al públic en els següents dies, el divendres dia 11 de desembre, dissabte i diumenge. Durant els tres dies hi haurà activitats i actuacions de dinamització per complementar l'oferta dels expositors i crear un ambient nadalenc als carrers i places. Les persones interessades han de formalitzar la preinscripció a través del formulari habilitat per l'Ajuntament. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 31 d'octubre. Al formulari caldrà facilitar dades de la persona responsable, una descripció dels productes que es volen exposar i fotografies de l'activitat o productes, així com indicar necessitats de material i altres requisits per muntar la parada. L'Ajuntament d'Altafulla comunicarà a partir del 16 de novembre quines persones han estat seleccionades. La selecció i la distribució dels espais van a càrrec del consistori, tenint en compte l'interès de cada proposta i la composició i diversitat de l'oferta comercial de la fira. L'Ajuntament d'Altafulla facilitarà subministrament elèctric, mentre que els expositors hauran de portar els allargadors i els elements d'il·luminació. En funció de la disponibilitat, també es podrà disposar de taules, cadires i carpes municipals que s'hauran de sol·licitar durant la inscripció. Durant les nits de divendres i dissabte hi haurà servei de vigilància. Tot i això, l'organització recomana als expositors prendre mesures necessàries per protegir les instal·lacions i les mercaderies. En el cas de les parades d'alimentació, caldrà complir tota la normativa sanitària aplicable i garantir la correcta protecció dels productes. Amb aquesta nova edició, l'Ajuntament d'Altafulla vol continuar consolidant la Fira de Nadal com un punt de trobada per al comerç, entitats i professionals i ciutadans. El consistori d'Altafulla anima establiments, creadors, artesans i entitats interessades a presentar la seva proposta i formar part d'aquest esdeveniment nadalenc.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Totes les novetats musicals i les cançons més recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol, tot i que en bandes de núvols alts pràcticament tot el dia que entenyiran el cel i, a més, s'hi afegiran alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que s'ha mantingut alta de nit, al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima encara pujarà més i, si ahir ja va estar per sobre dels 25, avui podria arribar als 26 amb una humitat alta, temperatura també molt alta per l'època de l'any en què estem. Vent feble amb terral de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui molt encalmada, mar plana o arrissada, pràcticament tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui estable, però no tant com avui, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos al matí, sent una miqueta més clar al centre del dia i amb més núvols que clarianes a la tarda, tot i així, sense més importància, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima demà quedarà més curta i estarà entre 24 i 25, amb una humitat que continuarà molt alta, vent feble amb terral de nit i marinades de migjorn al centre del dia, i continuarem amb una mar pràcticament plana o arrissada tot el dia.
2: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dimecres 14 d'octubre. Anem a donar un cop d'ull a les portades dels diaris.

La Vanguardia parla de Feijóo, diu: no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens. El líder del PP defensa la decisió del Suprem que impedeix de votar a 163.000 nacionalitzats i l'executiu veu poc marge per revertir-la. El periòdico: acollida multitudinària a la ciutat autònoma de Ceuta. El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. Felip VI demana que els migrants tornin com més aviat millor i exigeix bona fe al Marroc. Els monarques honren també les tombes de 90 ofegats quan intentaven travessar la frontera. El rotatiu ara dedica la portada a la guerra d'Ucraïna. Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus. Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus. Bulgària, amb un govern prorrus, demana explicacions al Kremlin per l'atac a dos vaixells al Mar Negre. Els diaris esportius: Mundo Deportivo, Galatasaray 1, Barça 4, bany turc, titula aquest diari esportiu. I el diari Esport titula: quin partidàs, 1-4 entre el Galatasaray i el Barça. El Barça torna a signar una extraordinària actuació amb un Lamine Yamal estel·lar. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris.

I fins les 9 del matí ampliem aquestes i moltes altres notícies. Us posem al dia de tot el que passa i comencem per la part política. ...163.000 nacionalitzats per la llei de nets amb el vot suspès. Els afectats hauran d'acreditar amb un certificat consular que són fills o nets d'exiliats, però els consulats alerten que és inviable comprovar-ho manualment amb les eleccions a tocar. Ada Colau i Gabriel Rufián es batran a les urnes per Barcelona el 29N si no hi ha acord d'última hora. Llarena ultima l'arxivament del cas de Puigdemont que pot quedar amnistiat divendres o la setmana vinent. El jutge del Suprem està enllestint el text que també permetrà el retorn dels exconsellers Puig i Comín. Felip VI diu que la sobirania de Ceuta és irrenunciable i exigeix respecte i bona fe al Marroc. El monarca diu que no deixaran sols ni indefensos els ceutis després que el president de la ciutat autònoma hagi afirmat que és una olla de pressió que pot explotar en qualsevol moment. Illa avisa des de Brussel·les que l'extrema dreta s'alimenta de la por dels ciutadans als canvis. El president del govern defensa intervenir al mercat de l'habitatge com es va fer amb l'energia a la crisi del 2022. El rei insisteix que Ceuta és Espanya i afirma que la integritat territorial és indiscutible i irrenunciable. Pedraz es cita a declarar com a investigat en el cas Leira l'exjutge Sáenz de Tejada el 28 d'octubre. El govern espanyol convocarà el 2027 un total de 94 places de jutge i 47 de fiscal per a Catalunya. És la segona gran ampliació de jutges i fiscals de l'any. El Partit Popular acusa Sánchez de no acompanyar els Reis a Ceuta per por a una escridassada. Comissions Obreres i UGT defensen convergir amb els moviments d'habitatge a través de la vaga general de l'11N. Sordo reconeix que la convocatòria és heterodoxa, ja que no va contra cap reforma aplicada pel govern.

Paneque qüestiona el patriotisme de Partit Popular i Vox per recórrer al dret a vot dels beneficiats per la llei de nets. Esquerra Republicana de Catalunya tanca la porta de nou a l'acord del Front Ampli, que demana Rufián perquè diluiria les sigles del partit. De fet, la candidatura del Front Ampli designa Emilio Delgado com a cap de llista per Madrid. Ja tenim a punt els titulars de la Plana Social. Desconvocada la vaga d'autobusos de TMB. Direcció i sindicats han tancat un preacord aquesta matinada. El pacte garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. Estiu per oblidar Rodalies amb rècord de robatoris de coure més d'un al dia. La xacra dels robatoris de cable de coure no s'atura a la xarxa ferroviària catalana i, tot i les mesures coordinades entre DIF i els Mossos, aquest estiu els casos han tornat a créixer.

Experts qüestionen que el retorn de 12.000 persones al Marroc des de Ceuta hagi estat voluntari. El govern espanyol té encallat un nou decret per agilitzar els tràmits a la crisi de Ceuta quan es demani protecció internacional. El Vaticà anuncia que l'operació al Papa ha estat per extreure-li un adenocarcinoma pulmonar del pulmó dret. Se li ha extirpat el lòbul inferior del pulmó perquè la intervenció fos radical. Mor un motorista en una sortida de via a la carretera C32 al seu pas pel Vendrell. Fins ara, 100 persones han mort aquest any a la xarxa viària catalana. UGT impugna l'ampliació del conveni del lleure al personal de cuina i menjador escolar per la pèrdua salarial. El sindicat defensa que cuinar i servir àpats és restauració col·lectiva i que s'ha de pagar segons aquell conveni. Metges de Catalunya considera insultant l'absència de salut a la mediació per la vaga indefinida. La Conselleria i el CatSalut argumenten que les reivindicacions queden fora de les seves competències.

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat per la millora de les afectacions de les pluges al territori. Els bombers, però, continuen treballant amb intensitat amb la recerca del menor desaparegut a Granollers. La síndica de Greuges demana prioritzar l'estabilitat i el benestar dels infants en els processos d'acolliment i adopció. Defensa que es valori que les famílies acollidores d'urgència puguin esdevenir adoptives si ho desitgen.

El govern aprova les condicions per accedir als ajuts pels danys provocats dels darrers aiguats. Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals i mancomunitats podran demanar les subvencions. El programa de teràpies avançades s'actualitza per facilitar l'accés dels pacients als tractaments més innovadors. Els departaments de salut i de recerca amplien la governança i el finançament.

Una tècnica pionera de Vall d'Hebron permet desobstruir una vena del fetge en infants sense cirurgia oberta. El procediment ha tingut èxit en 12 dels 24 pacients detectats des del 2018 i els resultats estan millorant. Ustec i Setze portaran un bloc alternatiu, l'11N, per reclamar millores salarials, menys ràtios i reforç de les plantilles. Plantegen que la crisi de l'habitatge afecta el conjunt de la comunitat educativa. I seguim repassant els titulars més destacats ara en economia. Gir de Netflix aposta per les retransmissions esportives i compra els drets del Mundial de Futbol. La companyia americana ha comprat els drets exclusius per a Espanya i Andorra del Mundial del 2030. El Fons Monetari Internacional confirma a Espanya com l'economia que més creix dels països avançats, amb un 2,5% més del producte interior brut. Adverteix que l'endeutament creix de països com França pot ser insostenible i recomana una reestructuració ordenada per evitar costos més elevats. Cupra posa Martorell al màxim de producció a l'espera de decidir el futur de la marca Seat. Seat Cupra desembarca amb Volkswagen al Saló de París. Els seus directius reconeixen que la decisió sobre si desapareix o no s'haurà de prendre aviat.

Seguim amb economia. Renfe espera recuperar alguns serveis en composició senzilla de l'alta velocitat Barcelona-Madrid avui dimecres. La companyia ferroviària no té data per retirar el comboi incendiat el passat dilluns. L'anglès predomina com a llengua més demanada entre ofertes de feina a Catalunya, segons un estudi de Pimec i la UOC. El català emergeix com a tercer idioma més sol·licitat en un 18% de les vacants per la reculada del seu ús social. Irlanda assegura que és possible arribar a un acord per pròxim pressupost de la Unió Europea, malgrat les crítiques dels estats. Espanya manté una posició molt crítica i creu que les retallades proposades no són desitjables ni acceptables. Down redueix de 138 a 116 les persones que vol acomiadar a l'Estat, la majoria dels quals a Tarragona. Uns 150 treballadors es concentren a la porta de l'empresa i lamenten la falta de suport de les institucions. Prop de 218.400 passatgers passen per l'aeroport de Reus durant el setembre, un 5,1% més que fa un any. L'entrada en vigor de l'acord a Unió Europea-Mercosur afavoreix les exportacions de fruita dels productors europeus. Es defensa que el pacte és equilibrat entre sectors i ressalten el potencial de Catalunya. L'aeroport del Prat continua en xifres rècord amb 5,4 milions de passatgers al setembre, un 2,6% més que fa un any.

i també us volem donar a conèixer què passa a la resta del món. Esteu sintonitzant Calafell Ràdio. Elon Musk surt al rescat amb 360 milions de dòlars per a la campanya dels republicans. El bilionari es converteix en el donant individual més gran d'aquest cicle electoral que, segons els sondejos, beneficia l'oposició demòcrata. Milers d'estudiants tornen a sortir al carrer a França. Diuen que no els escolten. El govern francès espera que la proximitat de les vacances escolars desinfli el moviment. Però hi ha una sisena jornada convocada per aquest dissabte. Els atacs a centres de dades russos no han frenat la propaganda prorussa a xarxes, com diu Zelensky. És cert que Ucraïna ha atacat centres de dades, però no hi ha dades que demostrin que això ha fet desaparèixer milers de bots prorussos d'internet.

Almenys 139 morts i més de 84 desapareguts en el naufragi d'un vaixell a la costa de Djibouti. El vaixell transportava 305 persones cap al Iemen, entre les quals hi hauria una vuitantena de supervivents. Una altra riuada sobtada al Nepal, almenys 5 desapareguts després que l'aigua hagi arrasat una vila. I tenim més titulars que estem repassant des del 107.9 de la FM. Això és Calafell Ràdio. Recorda que també ens pot seguir a través d'internet. El rei insisteix que Ceuta és Espanya i afirma que la integritat territorial és indiscutible. Diu que davant qualsevol risc, l'obligació és la seva defensa i preservació, ha assegurat el rei. Comín anuncia que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre, després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'eurodiputat electe de Junts envia una carta al seu entorn convidant-los a acompanyar-lo en el seu retorn. Von der Leyen diu que la Unió Europea continuarà donant suport a Espanya per garantir el retorn ràpid dels migrants de Ceuta. Brussel·les negocia un nou acord amb el Marroc per reforçar la gestió de les fronteres i la devolució de persones. Brussel·les condemna els atacs amb drons contra dos vaixells comercials a prop de la costa de Bulgària. La Comissió Europea tilla els incidents de molt greus i preocupants.

I els titulars culturals ja són a punt. Enderroc publica els 400 millors discos en català del segle XXI. Coincidint amb l'edició del número 400 de la publicació, 50 experts musicals de diverses generacions també han escollit els 50 àlbums que consideren imprescindibles. Estopa anuncia nou disc i gira amb només 4 concerts, un a Barcelona el 18 de juny. El nou disc titulat La Maqueta incorpora cançons inèdites dels seus inicis i també nous temes. Pilarín Vallès i Pere Portabella, entre els premiats amb les medalles d'honor al Parlament. La cambra també premia l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria, els Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista Català.

Arriba al cinema La Invitación, l'adaptació internacional de l'obra de teatre Els veïns de dalt. Oques Grasses trepitja el top 10 setmanal de Spotify Barcelona per primer cop, coincidint amb els concerts. Sort de tu se situa setena i 16 cançons del grup se situen entre les 100 més escoltades a la plataforma.

Vinga, som-hi, repassem l'actualitat esportiva. L'infern turc, un jardí per al Barça amb el resultat 2-4. L'equip de Flick s'exhibeix al camp del Galatasaray i suma el desè triomf oficial consecutiu de la temporada. L'Atlètic de Madrid deixa el United en crisi per 2-0. Aplaudiments per a Julián en el cinquè triomf seguit dels de Simeone just abans de visitar l'Espanyol. El Villarreal se sobreposa a la baixa del seu porter per un atracament per 3-1. L'equip groguet remunta un gol per firmar el seu primer triomf de la competició des del 2022.

Gundogan esclata abans de rebre el Barça. L'ex blaugrana ha viscut una temporada complicada al campionat turc, en què només ha jugat un total d'11 minuts. El segell català d'un dels primers capitosos de la Champions. Els portuguesos botxins del Galatasaray a l'estrena també guanyen, demostrant que li han pres la mida a la fase de lligueta. Lemina contra Lamin, del menyspreu previ al joc brut a la gespa. L'intent d'escalfar el partit del gabonès del Galatasaray ha tingut continuïtat a la primera meitat, però a la segona el Mataroni ha signat una acció inolvidable. Justin Robinson dona el triomf al Barça de bàsquet l'últim segon contra el Maccabi, 90-87. Un triple del nord-americà permet als blaugranes desfer-se d'un rival incòmode i sumar el tercer triomf a l'Eurolliga.

Acusat de semblar una figura de cera, Mitchell defensa Ter Stegen. L'inici irregular de l'Ajax posa Ter Stegen al centre de les crítiques per un motiu inesperat. Torna a ruixir amb força una pantera retrobada. L'equip del Bèrgam respira la classificació gràcies al triomf sobre el Coe, un venecià que fa aigües. Moment de l'efemèride musical del dia. Avui compleix 86 anys Cliff Richard, pioner del rock and roll i pop britànic. Us deixem amb un dels seus temes. Molt bon dia.

0: Dia 1 del migdia, Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.
1: Hola, què tal? Molt bon dia a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dimecres, 14 d'octubre. Us acompanyarem Roser Ribas i Mireia Romaguera al Calafell Matí fins la 1 del migdia. I com és habitual, ara és moment de saber quines seccions formaran part del magazín. D'aquí a uns minuts repassarem les efemèrides del dia, però també tindrem, a partir de 9:45, l'espai Vida Saludable. Parlarem de la vacunació de la grip i la Covid-19. A les 10 del matí, la Sínia, veus que connecten. A 10:45, l'espai de les escoles, avui amb l'Escola Vilamar. L'espai d'actualitat a les 11 del matí vindrà marcat pels Mossos d'Esquadra a la comarca del Baix Penedès. La Roser Ribas ens portarà sofà, play i manta. I els dimecres a les 12 tenim a la calafellenca Maria Herrera amb l'espai de cuina que viatja. I com és habitual per tancar el programa, el repàs a l'agenda cultural. Tot això i molt més, com sempre, amb tocs musicals aquí al Calafell Matí.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. Les dades del dia.
1: Avui és el Dia Internacional dels Residus Electrònics, que vol conscienciar sobre la importància de gestionar correctament els aparells electrònics que ja no fem servir. Telèfons mòbils, ordinadors, televisors i petits electrodomèstics poden contenir materials contaminants, però també metalls i components que es poden recuperar i reutilitzar. Reciclar aquests residus ajuda a reduir l'impacte ambiental i a aprofitar millor els recursos naturals. La jornada també ens recorda que reparar els aparells i allargar-ne la vida útil és una manera senzilla de generar menys deixalles. Per tant, avui és el Dia Internacional dels Residus Electrònics. També és el Dia Mundial de la Costurera. Una jornada dedicada a reconèixer la feina de les persones que cusen, arreglen i confeccionen peces de roba. La costura és un ofici que combina habilitat manual, paciència, creativitat i precisió, i que continua tenint un paper important a la indústria textil, també en petits tallers i a les llars. Aquesta commemoració ens convida a valorar la roba que tenim, reparar les peces abans de llançar-les i recuperar hàbits que afavoreixen un consum més responsable i sostenible. I avui és el Dia Mundial de l'Espirometria. Serveix per donar a conèixer aquesta prova mèdica que permet mesurar la quantitat d'aire que una persona pot inspirar i expirar, així com la rapidesa amb què ho fa. És una eina important per detectar i controlar malalties respiratòries com l'asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica. La jornada vol destacar la importància de la salut pulmonar, de la detecció precoç dels problemes respiratoris i de consultar els professionals sanitaris quan apareixen símptomes com la falta d'aire o la tos persistent. I avui també és el Dia Mundial de la Normalització o dels Estàndards. Cada 14 d'octubre celebra aquest dia, una jornada que reconeix la feina dels experts que desenvolupen normes tècniques internacionals. Aquests estàndards ajuden a garantir que productes, serveis i processos siguin més segurs, fiables i compatibles arreu del món. Des dels carregadors electrònics fins als sistemes de qualitat o les mesures de seguretat, moltes coses del nostre dia a dia funcionen gràcies a normes compartides. L'objectiu és facilitar el comerç internacional, impulsar la innovació i millorar la qualitat de vida de les persones. I avui també és el Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Transplantaments. Aquesta jornada vol conscienciar sobre la importància de la donació d'òrgans i teixits, un gest solidari que pot salvar vides i millorar la salut de moltes persones. Els transplantaments permeten oferir una nova oportunitat a pacients amb malalties greus que en alguns casos no disposen d'altres alternatives de tractament. La commemoració també destaca la necessitat d'informar-se sobre la donació i parlar-ne amb la família. La solidaritat dels donants i el treball dels equips sanitaris són essencials perquè aquests procediments es puguin dur a terme. I acabem el repàs de dies mundials amb el Dia Mundial de l'Improvisador. És una efemèride dedicada a les persones capaces de crear el moment, sense preparar prèviament tot el que diran o faran. La improvisació és present en disciplines com el teatre, la música, la dansa i l'humor, i exigeix creativitat, rapidesa mental i capacitat d'adaptació. També és una manera d'aprendre a escoltar els altres i de transformar situacions inesperades en oportunitats. Tot i que aquesta commemoració és menys oficial i coneguda que altres jornades, en recorda que moltes idees més sorprenents poden néixer espontàniament. És el torn de les efemèrides musicals del dia. El 14 d'octubre del 1940 naixia Cliff Richard, cantant britànic d'origen indi i un dels pioners del rock and roll al Regne Unit. Va començar a destacar a finals dels anys 50 i va mantenir una carrera d'èxit durant dècades, tant en solitari com al grup Shadows. Aquest 2026 Cliff Richard compleix 86 anys.

0: I de Cliff Richard per Sema Justin.
1: Watch the birds fly south across the autumn sky.
0: El cantant naixia un 14 d'octubre del 1946, cantant, guitarrista i compositor anglès. Conegut sobretot per formar part de Moody Blues, una de les bandes més destacades del rock simfònic britànic. Va ser l'autor i intèrpret de grans cançons del grup, una de les peces més emblemàtiques del rock dels anys 60, Forever Autumn. Aquest 2026 compleix 80 anys.

seguim endavant amb les efemèrides musicals del dia. El 14 d'octubre del 1978 naixia Usher, cantant, compositor i ballarí nord-americà. Una de les grans figures del pop contemporani. Va consolidar la seva carrera internacional amb l'àlbum Confessions, publicat l'any 2004. Avui compleix 48 anys.

I acabem el repàs de les efemèrides musicals des de Calafell Ràdio, aquí al Calafell Matí, amb Bing Crosby. El 14 d'octubre de 1977 moria Bing Crosby, cantant i actor nord-americà. Va ser una de les grans estrelles de la música popular del segle XX. Amb la seva veu càlida i el seu estil relaxat, va influir en generacions de cantants i va triomfar tant a la ràdio com en el cinema. Una de les seves gravacions més emblemàtiques és White Christmas, convertida en un clàssic nadalenc de fama mundial. Va morir als 74 anys.

0: l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. Calafell Matí, el temps.
1: Vinga, som-hi, anem a conèixer la previsió meteorològica per avui i també de cara demà dijous amb el meteoròleg Josep Miró. Bon dia.
0: Calafell Ràdio.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol, tot i que amb bandes de núvols alts pràcticament tot el dia que entenyinan el cel i, a més, s'hi afegiran alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que s'ha mantingut alta de nit, al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima encara pujarà més i si ahir ja va estar per sobre dels 25, avui podria arribar als 26 amb una humitat alta, temperatura també molt alta per l'època de l'any en què estem. Vam fer-la en terral de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui molt encalmada, en mar plana o arrissada, pràcticament tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui estable, però no tant com avui, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos al matí, sent una miqueta més clar al centre del dia i amb més núvols que clarianes a la tarda, tot i així, sense més importància, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima demà quedarà més curta i estarà entre 24 i 25, amb una humitat que continuarà molt alta. Vent feble amb terral de nit i marinades de migjorn al centre del dia i continuarem amb una mar pràcticament plana o arrissada tot el dia.

0: Mireia Romaguera. A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs anem a repassar els titulars més destacats de les últimes hores a les portades dels diaris digitals. Comencem amb el diari Més a la secció del Penedès. Mor un motorista en una sortida de via a la C32 al Vendrell. L'accident s'ha produït al quilòmetre 1,3 i eleva a 100 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest any. La xarxa vendrellenca denuncia que la brossa s'està acumulant als carrers. L'entitat constata que l'ultimàtum de l'alcalde no ha servit. Tractors de Tarragona i l'Ebre inicien una marxa cap a Barcelona per la falta de solucions. Totes les columnes preveuen arribar davant de la delegació del govern a les 12 del migdia. L'hostaleria tarragonina apunta un canvi de model després d'un estiu amb daltabaixos. El sector avalua una temporada turística agredolça marcada per una davallada de la despesa dels clients i la calor extrema. Anem ara amb el diari de Tarragona, la secció Costa. Parla de més turistes i menys diners. Els hostalers de Tarragona alerten de la caiguda de la rendibilitat. A la seu anàlisi de la temporada, l'Associació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona detecta un descens del consum en determinades zones. Els jubilats canvien Benidorm per Salou. Tarragona ja és la província amb més hotels de l'Imserso. La policia local de Cunit caça en un cap de setmana 10 incívics a les brosses. Un dels sancionats serà doblement multat per fer una sanció molt greu, amb 2.000 euros i un altre 200 euros per obstaculitzar el trànsit. Mor un motorista en un accident a la C32 al Vendrell. És el segon mort a Tarragona en només 24 hores. Calafell licita les obres per 7,8 milions d'euros per transformar carrers del nucli de la platja. Es donarà prioritat als vianants, s'incorporarà arbrat i es pretén evitar així les inundacions. La Primitiva deixa un premi de més de 46.000 euros a Vilaseca. Els nens del Vendrell a repetir aquella jornada de fa 100 anys, inici d'una història apassionant. La colla va debutar un 15 d'octubre del 1926. Dijous es recordarà aquella primera actuació com un homenatge a tots els que han passat per la colla castellera Nens del Vendrell. Aquests són els titulars del diari de Tarragona. Anem ara a la ciutat del Penedès, a l'apartat Penedès-Garraf. Novetats del motorista mort en un accident al Vendrell. Tenia 47 anys. Era veí de Barcelona. L'accident es va registrar al terme municipal del Vendrell i les causes del sinistre continuen sota investigació. El Museu Àngel Guimerà acollirà la presentació de Guimerà Amèrica el 21 d'octubre. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda i donarà a conèixer un llibre dedicat al recorregut de les obres d'Àngel Guimerà. Els nens del Vendrell celebren el centenari amb una gran jornada a la Fira de Santa Teresa. Vilafranca del Penedès construirà 6 pisos de lloguer per a joves de fins a 35 anys, entre 400 i 450 euros al mes. Anem ara amb l'eix diari. Penedès contra el càncer impulsa un projecte de tir amb arc per prevenir el limfedema. La iniciativa Arc i Vida, inaugurada a Calafell, promou l'activitat física adaptada i el benestar de les persones afectades de càncer de mama, amb l'acompanyament tècnic del Club de Tir amb Arc del Baix Penedès. I Eix Diari també destaca que ha mort un motorista en una sortida de via a la carretera C32, al pas per Vendrell. Totes les comarques incrementen en afiliats a la Seguretat Social al setembre, un 4% de mitjana. El Baix Penedès, l'Aran i l'Alt Empordà són els territoris que creixen més, per sobre del 5%. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. I acabem amb la Fura, a la secció Baix Penedès. Estem repassant els titulars. L'estació de tren de Segur de Calafell estrena Visitancat. L'Ajuntament ha anunciat que ja es pot fer servir i està instal·lat al davant de l'estació de tren a Segur de Calafell. L'Arbós ja té dates de la 13a mostra de l'enramada. Serà el cap de setmana del 23 d'octubre. Mor un motorista en un accident en enllaç entre la C32 i l'AP7. Un motorista ha mort dimarts 13 d'octubre en un accident que hi ha hagut a la zona que enllaça l'autopista amb l'AP7. I fins aquí el repàs a les portades dels diaris. D'aquí a uns minuts arribarem a 2:15, moment en què els oferirem l'avanç informatiu. Ara els deixem amb temes musicals com aquest de Luis Fonsi, Me despido. Molt bon dia.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
5: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Molt bon dia. Surt a licitació la renovació dels carrers de la platja de Calafell entre Sant Pere i la carrerada d'en Relet. Les obres començaran aquest 2026 i tindran un import de 7,8 milions d'euros. La comerciada dinamitza el comerç local de Calafell durant el Pont del Pilar. La campanya ha comptat amb la participació de 44 establiments adherits a Fòrum Calafell, ha ofert vals de compra i diversos premis als clients. S'inicien les obres de remodelació del centre històric del municipi de Llorenç del Penedès. L'Arbós ja té dates per la 13a mostra de l'enramada. Tindrà lloc del 23 al 25 d'octubre. Es convertirà un any més en el punt de trobada de referència per als amants de la gastronomia, el vi i els productes de proximitat del Penedès. Mor un motorista en una sortida de via a la carretera C32 al seu pas pel Vendrell. 100 persones han mort aquest any a la xarxa viària catalana. El setembre va ser el segon més càlid registrat i el planeta encadena dos mesos per sobre dels 1,5 graus. Copèrnicus avisa que el fenomen del Niño serà dels més intensos de l'històric. Totes les comarques incrementen en afiliats a la Seguretat Social al setembre amb un 4% de mitjana. El Baix Penedès, l'Aran i l'Alt Empordà són els territoris que creixen més, per sobre del 5%. Prop de 218.400 passatgers passen per l'aeroport de Reus durant el setembre, un 5,1% més que fa un any. Les dades acumulades des de gener apunten a un increment del 8,1% respecte al mateix període de 2025.
5: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Engeguem nova edició de l'Espai Vida Saludable a la sintonia de Calafell Ràdio i cada any, durant els mesos de tardor, s'inicia la vacunació contra la grip, també contra la Covid-19, per protegir a les persones més vulnerables. Ens acompanyen aquí en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv, l'Esther Armajac, és infermera d'adults al CAP. Molt bon dia, Esther.
6: Hola, bon dia.
4: I també l'Antònia Sánchez, és infermera pediàtrica. Totes dues són referents de vacunació de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Doncs anem a parlar d'aquest període que ja es posa en marxa de vacunació. Anem a parlar, doncs, de, sobretot de la grip i la Covid-19, que són les dues vacunes que s'estaran durant aquest període, doncs, punxant. Primer, què és la grip? Expliqueu-nos.
6: Bueno, doncs la grip és una malaltia vírica que afecta les vies respiratòries i es transmet fàcilment per l'aire. Normalment afecta els mesos d'hivern. Val? Llavors, els símptomes més comuns de la grip inclou febre alta, tos seca, mal de cap, un malestar general, dolor muscular... Bàsicament que necessites estar al llit amb la grip. Uh-huh. Que a vegades es confon amb un refredat, però a la grip dona aquests símptomes que et deixa més abatut de malestar, no? De dolors musculars i febre alta, sobretot. En casos més greus, també pot provocar complicacions com una pneumonia, otitis, sinusitis, deshidratació en persones, pues, diabètiques que tenen altres malalties de base, pues, els hi pot desestabilitzar la seva malaltia, no? I fins i tot en algunes doncs, els hi pot provocar un ingrés a una UCI o, bueno, o a l'hospital uns dies per intentar doncs, pal·liar aquests símptomes que se'ls desestabilitzen.
4: Uh-huh.
6: I fins i tot també a vegades pot ser mortal.
4: Podríem dir que tota la població pot contraure la grip, però això no vol dir que obligatòriament tothom es contagiï, no?, de la malaltia.
6: No, hi ha gent que pot estar immunitzada, ja sigui per la vacuna, ja sigui perquè el seu cos està immunitzat, però clar, com que la grip va canviant cada any, el virus, no?, doncs per això és recomanable vacunar-se cada any,
4: uh-huh,
6: perquè canvia el virus i llavors han de canviar la vacuna.
4: Doncs aquesta era la següent pregunta, no?
6: Sí.
4: Per què cal vacunar-se cada any? Per què és important, no? Per aquest canvi, no? De la grip.
7: Sí, com bé diu l'Ester, el virus de la grip, com ja sabem, muta cada any. Llavors, l'Organització Mundial de la Salut, sobre febrer, més o menys, comença a revisar, no?, el virus que està circulant i per l'any següent comença a preveure quin virus vindrà a l'estació següent. I això fer una aproximació, però sempre cada any va mutant i per això fan vacunes més específiques per l'estació a l'any següent.
4: Què ofereix aquesta vacuna? Per què és important vacunar-se?
7: Doncs és molt important per protegir-nos. Sobretot el que diu l'Ester, no? Persones que són més vulnerables, que són els nens, que a vegades pregunten, no? Els nens han de vacunar? Clar, els nens són, és un factor, és una població diana que pot encomanar molt la grip i el seu
6: el sistema
7: immunitari és més deficient.
4: Sí.
7: S'han de vacunar també totes aquestes persones, infants, embarassades, gent que té una malaltia de greu i d'aguda, una malaltia aguda, i gent gran, anem a les residències a vacunar, i el personal sanitari, i persones també que poden...
4: Que tinguin patologies complicacions d'algunes malalties,
7: persones,
4: no?,
7: que estiguin amb el seu domicili, que no, puguin sortir, anem a vacunar.
4: Mm.
7: Persones que conviuen amb aquestes persones.
6: Sí, també,
7: vale?
6: És important els cuidadors,
7: els
6: perquè
7: cuidadors
6: són els que surten al carrer, mm, i els hi poden transmetre la malaltia. Llavors, aquestes persones és important que també estiguin vacunades.
7: Els docents, els sí, professors, sobretot de llar d'infants, que estan en contacte amb els infants, i personal de serveis essencials, bombers, policia, el que treballa a la farmàcia, tot aquest grup és essencial que es vacunin.
4: Aquesta és la recomanació. Sí que és veritat que hi ha moltes persones que són reàcies, a que es vacunin. Podríem dir que la vacuna és segura?
6: Sí, perquè des de fa molts anys que es fa aquesta vacuna i a més doncs, que la gent es pensa que els estàs injectant el virus, que això és com un tabú, i no, els estàs... són virus inactivats, no estan actius. Llavors, activen el sistema immunitari perquè aquell cos es defensi, reconegui quan vingui el virus i diguéssim que et prepara el cos per reaccionar davant del virus, però no t'estan injectant directament el virus.
7: Sí que és veritat que alguna vegada hem sentit, no? Jo vaig posar la vacuna i vaig agafar
6: sí,
7: la grip.
6: També. Mm.
7: Hem de tenir en compte que podent tenir la grip, o infectar-nos del virus de la grip, un, dos, tres dies abans de començar els símptomes, que potser casualitat, has agafat la grip abans de vacunar-te.
6: O un refredat, que un la refredat. Gent confon, però un refredat no és la grip, que també pots estar amb mocs, tos...
4: Mm.
7: Són virus
6: que estan circulant durant l'hivern, que potser dona la casualitat que t'has vacunat i al cap de dos dies et refredes, però no és per culpa de la vacuna.
7: Qui passa la grip sap que és una grip,
4: sí,
7: perquè febre, malestar d'ossos, és que et quedes al llit.
6: Quedes
7: al llit i són una persona sense una patologia de base. Si tens una patologia de base, això pot començar a trastocar tot el sistema cardiovascular, el metabòlic, tota aquesta patologia.
4: Mm. Hi ha algun risc, el fet de punxar-se aquesta vacuna, per algun sector de la població?
7: Per sector de vacunació, no. Sí que està enfocada en aquest grup que estàvem comentant, i el risc és l'efecte secundari que pot donar la vacuna, però que és lleu, és com qualsevol una altra vacuna.
4: Que dècimes de febre, potser?
7: De febre, potser tenir 24-48 hores, pot ser que el braç, no? La reacció local, el braç es faci una miqueta més de mal.
4: Allò que et toques i et fa mal, tens la zona
7: dolorida. Però on te vas a dormir, no? Per la dreta o l'esquerra, no? Quin costat poses, no? Per dormir, perquè estigui més aliviat. I una miqueta de fred, embolicat en un drap perquè no crem.

0: Doncs sí, pot ser que agafis la grip, però l'efecte secundari d'aquesta grip és menys.
1: Clar.
0: I també diem que si tu tens aquest factor de risc de problemes de cor, cardiovascular, els efectes que poden donar també són menys. La vacuna de la grip ja està posada en molts estudis, ja està posada en un dels factors, o sigui, dels factors preventius en persones que han passat un infart, això que diuen, doncs, mira, has de prevenir amb el tabac, amb el transsentarisme i la vacuna de la grip. O sigui, ja el tenen
2: com a cosa per protegir-te, no?, de que et pugui passar això.
1: Ens recomaneu això, eh? Nens, embarassades, també la gent gran o que tinguin algunes patologies, persones totalment diferents entre elles. La vacuna és la mateixa per tothom o hi ha diferències?
2: Hi ha tres tipus, no?, de vacunes,
0: sí,
2: contra la grip.
0: Tenim unes vacunes més reforçades, que són per gent de més de 80 anys, gent de residències, i tenim unes altres que, bueno, són per més de 60 anys, i després tenim la infantil. En la infantil sí que hem de dir que n'hi ha de dos tipus, és a partir dels 2 anys, perdona, vacunem a partir de 6 mesos de vida, però a partir dels 2 anys de vida podem posar una que és nasal, és molt maca, jo dic que és molt maca perquè és pulveritzada amb el nas, i a partir dels 2 anys, i la deixem, doncs, els nens que tenen 2, 3, 4 anys, però sí que és veritat que no tenim moltes vacunes d'aquesta.
1: És a dir, que no cal punxar-la.
0: No cal punxar-la. No?
1: Quina comoditat, i això sí, els nens ho agrairan, no?
0: Sí, sí, perquè diem, clar, a veure que tens un moquet
1: perquè
0: aquí.
1: Perquè un dels pànics de petits i no tan petits és, doncs, això, les agulles. Exacte.
0: El que sí que és veritat que no tenim moltes.
1: Llàstima, eh?
0: Ui,
1: perquè em sembla
0: cada
1: que aquesta...
0: Cada any tenim més, eh? Això
1: si
0: sí
1: hi haguessin més d'aquestes característiques, potser n'hi haurien més persones que no els hi faria
0: sí,
1: passar per la, per la vacunació.
2: Ho agraeix.
0: Ho agraeix molt. A veure que tens un moquet aquí, pipi.
1: I ni s'enteren.
0: Molt maca,
1: doncs també durant aquests dies, de seguida parlarem dels terminis, eh?, de vacunació, però durant aquests dies també es posa en marxa la vacunació de la Covid-19. Ho tenim molt present, ja ha passat el temps, han passat els anys, però malauradament la pandèmia és història, però la Covid segueix, està present, i durant aquests dies s'està parlant, doncs, de que hi ha molts casos detectats.
2: Sí. Sí, sí. Estem veient al CAP que els hi fan test i surt Covid.
1: En molts casos es parla de grip, es parla de Covid, perquè a vegades els símptomes es poden confondre, oi?
2: Sí, més o menys.
1: Més o menys.
2: Es poden confondre, per això de vegades fem el detectem...
1: El test.
2: Sí, amb un antigen. Sí, hi ha el multitest que detecta diversos virus. Hi ha la grip, l'VRS i el virus aquest del Covid. Perquè, clar, a vegades s'assembla molt. I a vegades el Covid et pot passar com un simple refredat o no. O pots tenir febre, mal de cap intens, a vegades fins i tot malestar intestinal. Vull dir, no se sap ben bé si no et fas un test, si tens el Covid o no.
1: Però no hem d'espantar, perquè les repercussions que està tenint, doncs, el Covid actualment, res a veure durant la pandèmia que va causar milers i milers de morts arreu del món, no?
0: Clar, sí.
1: Que ningú es preocupi.
0: La
1: doncs
0: cepa
1: hi ha
0: canviant.
1: Casos de Covid, però sembla ser que aquella vacunació massiva, doncs, va donar bons resultats.
2: Bons resultats,
1: eh?
2: Sí.
0: Sí, van vacunar tothom, no? I ara es manté amb aquests grups de risc, no? I sí que és veritat que la cepa d'aquest virus va mutant.
2: Com la grip.
0: Com la grip, però aquesta mutació de la Covid ja la coneixem més. Llavors ja poden fer vacunes o fabricar vacunes ja més concretes amb aquesta cepa. I la veritat que, bueno, ja veiem, encara que hi ha Covid, que jo treballo, bueno, a la pediatria es veu Covid en nens, també, i estem veient, però sí que és veritat que la sintomatologia és més lleu. Sí que és veritat.
1: Qui es tindria que vacunar també de la Covid? Abans dèiem aquests casos per la grip, serien els mateixos en el cas de la Covid-19?
0: Nosaltres com a objectiu tenim els majors de 60 anys immunodeprimits, els que estan en la residència, la gent que està a la residència, les embarassades i el personal sanitari també. També són
1: Rectifiqueu-me si m'equivoco, però tinc la sensació que quan parlem de la vacunació de la grip està com més acceptada, més normalitzada, i quan parlem de la vacunació de la Covid-19 això desperta com una miqueta més de rebuig. És cert això que dic o no?
2: Sí.

0: Sí, eh? O sigui, aquestes sospites són certes. Per què està passant això? A veure.
1: Abans les vacunes de la grip, del Covid, feien molta reacció. I és veritat que ara s'han quedat només amb un tipus de vacuna, no? Abans hi havia diverses, ara s'han quedat amb una. Els hi provocava molt dolor al braç o uns dies que estaven així molt malament. Això és una. I després, no sé, perquè el Covid, com que jo ja l'he passat, el Covid, no, es pensen que no el poden tornar a agafar. I
0: bé, també
1: vam
0: passar l'any passat potser la grip i aquest any potser ens tornem a contagiar del mateix, no?
1: Clar.
2: Sobretot més important per a aquesta gent immunodeprimida.
0: Sí.
1: I l'efecte de la immunitat al final es va reduint. O sigui, si tu has agafat un Covid, potser estaràs un any o dos que no l'agafaràs, però tu, el cos, la immunitat que tens contra el Covid es va reduint. Igual com la vacuna, que per això és cada any, perquè l'efecte de la immunitat dura més o menys això que tenen calculat un any. I com que va mutant, per això al final la Covid es transforma com la grip. I la gent és el que els costa entendre, però a poc ho anem explicant.
0: Aquest és un tema que a vegades socialment així es parla entre familiars, entre amics, entre coneguts, i moltes persones són reàcies, a vacunar-se, sobretot de la Covid-19. Dic, jo ja em vaig vacunar en aquells 2-3 anys pròxims a la pandèmia i ja no necessito més. Què els hi diríeu a aquestes persones que es van vacunar ja fa anys i que ara no volen vacunar-se? Què els hi diríeu respecte de la Covid-19?
2: Jo li diria això que estem dient, és que agafar una Covid a un pacient amb problemes d'immunitat, no? Immunodeprimits, persones grans que el seu, que diem, seu metabolisme, el seu sistema
1: és més vulnerable,
2: no es recupera.
1: I ja no per tu, també per solidaritat, o sigui, vacunant-te tu no protegeixes a tu, però protegeixes el teu entorn i tota la comunitat.
0: Clar, si tenim algú, per exemple, algun familiar més vulnerable, amb la salut més delicada, si ens contagiem nosaltres, també li podem transmetre a aquell familiar.
2: Això sí que el tenen, però quan estan, perquè jo vaig tenir un nen que estava molt malalt i de seguida va venir tota la família, inclús la professora, que anava, perquè anava a casa, no?
1: a fer
2: la feina de l'escola, i fins la professora. O sigui, això, a vegades hem d'estar molt malament per tenir aquesta consciència, no? No.
0: Doncs hem parlat dels beneficis d'aquestes vacunes, d'aquest període que comença ja, de la grip i de la Covid-19. Anem a parlar una miqueta del calendari i en quins centres, perquè em sembla que aquí a Calafell hi ha alguns centres cívics on també s'està fent aquesta vacunació. Expliqueu-nos una miqueta quin seria el calendari.
2: Bueno, nosaltres hem començat a vacunar. Ara, el dia 5 d'octubre va començar la campanya i van començar a vacunar a les residències, que ja la tenim, ens queda només una, la resta ja estan vacunats, els de més de 80 anys, els de domicilis, els que no surten de casa, i els cuidadors, i els nens i les embarassades. Aquests 5 grups ja poden vacunar-se. A partir del dia 26, la resta. Major de 60, persones
1: diabètics,
2: hipertensos, que tenen alguna patologia.
0: 26 d'octubre,
2: d'octubre. Les agendes ja estan obertes, o sigui, ja poden apropar-se al CAP i demanar hora. A nivell del Departament de Salut envien, diu, el document que ens van portar, deien que enviaven un SMS a aquestes persones, factors de risc. Nens,
1: Per la meva salut també es poden citar.
0: Abans comentàveu allò del braç, depèn de com has de dormir. Si fem la doble vacunació, una en cada braç, hem de dormir mirant cap a dalt.
1: A vegades no dona res de símptomes, també pot ser. Hi ha gent que no té absolutament cap símptoma.
0: Bromes a part, continuem amb aquest calendari.
2: Això és a nivell del centre de salut, allà vacunem. I després també hem posat unes dates del 28 d'octubre, que anem al Posaioli,
0: el col·lectiu de gent gran
2: a Calafell. El dia 29 d'octubre a Posaioli de Segur de Calafell.
0: Molt bé.
2: I aquest any també fem el centre cívic del Port de Segur i el cinema Iris de Calafell. Anem el dia... al Port de Segur anem els dies 26, 27 i 28 d'11 a 1, sense cita. Estarem allí aquests dies 26, 27 i 28 d'11 a 1, al Port de Segur. I el dia 2 de novembre i 3 de novembre, mateixa hora, d'11 a 1, al Cinema Iris, també sense cita.
0: Sigui quin sigui el col·lectiu que pertanyi
2: tot,
0: cada persona.
2: Clar,
0: eh?
2: Tot, o sigui, han de ser aquest col·lectiu que hem comentat. Vale? Majors de 60 i persones que tinguin una patologia.
0: Amb aquestes dates i en aquestes localitzacions. És a dir, una persona jove, una persona sana, s'haurà d'esperar, eh?
2: Sí, en principi sempre el que fem, perquè hi ha alguna persona sana que també demana vacunar-se, i que fem al final de la campanya.
0: Vale.
2: És sobre el 28 de desembre, acaba la campanya, i si tenim vacunes, que normalment sí tenim vacunes, però sempre preferim i
1: allargar-ho una mica.
2: Sí, i vacunar primer els afectats.
0: Doncs hem d'anar acabant. Alguna cosa que vulgueu afegir?
2: Jo volia, però, també, important, per prevenir la grip, a part de la vacuna, que és molt important, però també les mesures que podem fer. Rentar-nos bé les mans, aigua, sabó, i si no tenim desinfectants. Quan tossim, posar sempre el braç. I si tenim algun símptoma que pensem que podem tenir algun refredat, o sigui, a part de la grip, algun refredat, sisplau, posant-nos les mascaretes. A mi m'agrada molt, quan vaig al CAP i veig gent que està amb la mascareta, digo, gràcies, no? Perquè si estàs amb símptomes de grip, no...
0: Que ajuda a no transmetre.
2: Hi ha gent que s'enfada, que diu, però què m'ha posat? Digo, però sí, a veure, si és per tu i és per nosaltres i és per tothom. I el personal de sanitari que tenim nosaltres, el que treballa a urgència...
1: Ja va amb mascareta.
0: Sí. Doncs ja està en marxa aquest període de vacunació de la grip i de la Covid-19, que, com dèiem, finalitzarà doncs, a finals del mes de desembre, cap a Nadal. Doncs ens han acompanyat l'Esther Armajà, que és infermera d'adults al CAP de Calafell, i l'Antònia Sánchez, infermera pediàtrica, amb dues referents de vacunació de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, i que vagi molt bé aquest període i a seguir treballant per la salut dels nostres ciutadans.
2: Pues sí, estem.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, moltes gràcies.
3: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
4: I seguim endavant amb el magazín Calafell Matí. 4 minuts ens separen de les 10 del matí. Els deixem amb temes musicals fins a arribar a les 10 del matí, moment en què arribarà, com sempre, i com cada dimecres, l'espai La Sínia Veus que Connecten, d'aquí uns minuts.

0: Molt bon dia a totes i a tots. Seguim en directe a Calafell Ràdio, Calafell Televisió. És moment de l'espai, la sínia Veus que connecten. I tenim amb nosaltres a la Carmina Balaguer. Ella és directora del Centre de la Sínia de Calafell. Anem a saludar-les. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mireia.
0: Tenim a la Mapi Tellos, treballadora social de la Sínia. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I tenim a la Mercedes Marcos, és parella d'una persona usuària del Centre de la Sínia. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Doncs comencem parlant, no? Explica'ns una miqueta de què parlarem avui.
1: Molt bé, doncs normalment posem al centre a les persones amb diversitat funcional i a les persones grans que tenim al centre, però un pilar fonamental també és la família. Sobretot la família que està a primera línia, no? Com les persones que atenen persones que inicien un procés de deteriorament cognitiu, passen de tenir un rol de fill, filla, parella, a tenir un rol de cuidador. I aquest rol els hi cau al damunt a vegades com una llosa important, pot generar sensació d'angoixa, de culpa també moltes vegades. Nosaltres des del centre observem amb les famílies que tenem i d'això venim a parlar-vos una mica, doncs, d'aquestes situacions i de com des de la Sínia acompanyem a les famílies amb aquest camí, no?
0: Molt bé, doncs anem a conèixer amb més profunditat a la Mercedes i conèixer, doncs, com una persona estimada, no?, comença, doncs, a tenir totes aquestes problemàtiques, de quina manera, no?, ho assumiu des de casa.
3: Home, bon dia, sobretot, i donar les gràcies per visualitzar a la gent que estem aquí lluitant amb aquest tema que, ens, com diu la Carmina, ens cau com una llosa, perquè pensa que, en el meu cas, és el meu home, és la persona que estimes, és la persona de la teva vida i, sobretot, del que fas al camí per al futur, i et quedes de cop sense aquesta persona, perquè et diuen un dia que té un hipometabolismo frontal izquierdo, tu no saps ni què és això, i et diuen que arribarà un dia que no et coneixerà, que no saps ni com, és que no saps com gestionar tota la enfermedad, perquè no la coneixes. Tu tens la teva vida, tens els teus, bueno, les teves amistats, tens tot, i de cop desapareix tot. La teva vida, desapareix la gent, és com ui, ui, ui, a veure què passa aquí, a veure, és com si, no sé, és tot una cosa molt estranya. I et canvia la vida al 100%.
0: Com ho has viscut tu, llavors, des de que t'ho van dir?
3: Oh, fatal, fatal, perquè jo me recordo que quan m'ho van dir, jo pensava, no m'està passant això, però no és que no m'estigui passant a mi, no li està passant a ell. Un home que ha sigut campió de Catalunya de tir a l'arc, que feia paracaidistes, no sé com, sí, es diu, bueno. I tot això és un home que havia posat en una empresa, estava treballant en una empresa molt, molt important, tenia un càrrec molt gran, i de cop i volta arriba un moment que ell mateix et diu, Merche, no em sento capaç de conduir, això fa un any. I d'un any aquí, doncs, ha canviat tota la vida.
0: Ha anat molt ràpid.
3: Molt ràpid, perquè és més jove. Bueno, ara ha fet 70 anys, llavors tot això el que fa és que va molt ràpida l'enfermetat.
0: Clar.
3: I el problema de la cuidadora és sobretot quan estàs sola o cuidador. Jo estic apuntada a totes les associacions que puc, a AFA, a Tarragona, he estat a Vilafranca, a Vilanova, he estat a tot el que podia fer, però t'adones que realment la que estàs cuidant i la que estàs allà ets tu. Fins que vas conèixer la Sínia.
0: com t'ha ajudat la Sínia? Com us ha ajudat els,
3: bueno,
0: dos?
3: A veure, m'ha donat una mica de vida, perquè jo he tingut que deixar tota la meva vida, he tingut que deixar, jo estudiava, feia moltes coses, soc molt activa i a la vegada nerviosa, perquè soc molt inquieta, necessito fer moltes coses i no puc fer res.
0: Clar, t'ha canviat totalment, no? Radicalment, les teves rutines.
3: Radicalment, perquè jo no tinc fills en comú amb ell, llavors sóc la cuidadora, la que porto la casa, la que porto ara mateix al cotxe tutxanes perquè estic fent una obra, o sigui, porto tot jo. Llavors és com, de cop, que dius, què és el que m'ha passat? I ja no és el que m'ha passat, és el que li ha passat a ell.
0: Clar.
3: Ell ara mateix no s'adona ja. i d'aquí a poc m'han dit ja que, bueno, pues que no em coneixerà. I tens que estar preparada. Com s'està preparada per això?
0: De quina manera t'han ajudat a la Cinea,
3: doncs, llavors? Doncs d'una manera impressionant, perquè tant per part de Carmina com Mapi, tota la gent que està allà són meravellosa. I el primer dia no m'oblidaré mai que vaig anar a conèixer, bueno, el que era el centre, i jo no podia parlar perquè no parava de plorar, perquè
0: clar,
3: no podia parlar. I ella em va ajudar molt, molt. I tota la gent que està allà està molt qualificada, molt preparada, i tenen un amor a la gent, és que és impressionant, impressionant. Mapi és una persona que t'ajuda molt en papers, en tot, però a part com a persona. Té una qualitat de... una qualitat que no es pot expressar.
0: Mapi,
3: és molt important.
0: Explica'ns, no? Ets treballadora social al centre de la Cinea.
2: Sí, jo me'n recordo com si fos ahir, el dia que va venir la Merche. Va venir, no?, amb, bueno, amb un munt d'emocions. Ella és molt sensible. I, bueno, tenia moltes pors a l'hora que a la seva parella comencés a la Cinea, no? Uh-huh. Li vaig intentar fer una mica la reflexió, no?, de que era tan necessari per ell com per ella, també, no? És molt important que la persona, en aquest cas la seva parella, estigui ben atesa, per suposat, però també és molt important, no?, que ella tingués aquest espai, aquest temps, per dedicar-se a ella.
0: Què tal l'experiència?
3: Bueno, l'experiència amb ella, de veritat, és una professional molt gran, uh-huh, tant, però tota la gent que treballa allà i els voluntaris, que és molt important, perquè t'ajuden, et comenten sobretot, ho estàs fent molt bé, segueix així. Si veuen un petit problema que veuen amb ell, de seguida t'ho comenten.
0: Quant de temps fa que esteu a la Cinea?
3: Quatre mesos.
2: Quatre mesos des de l'abril.
3: Sí, una mica, pues, ha passat molt ràpid.
2: Sí, ha passat molt ràpid.
3: Sí, sí, sí.
2: Ja, ha passat molt ràpid. L'altre dia ho vaig mirar i dic sí.
3: Sí, ha passat ràpid.
0: Com han estat els inicis?
3: Els inicis per mi molt durs, molt, molt, però ell anava amb la seva motxilla, perquè jo li dic, anem al col·le. I diu, anem al col·le? Dic, sí, anem al col·le. Es troba en... n'hi ha molta gent de... bueno, de... amb una... és que tots els no sé com dir-ho, la gent que va al centre, uh-huh, tenen una qualitat i t'expressen i et diuen... és que és una vida... és com una família, és una gran família, tota la gent que va allà.
0: És com si entréssiu en un altre món, no?
3: Sí, sí, completament. Realment. Completament, però... el que sí que he sentit és molt recolzament, molt. I tant per una part, quan em veuen plorar i sortir plorant, i jo veig el content que va, a vegades et quedes com... tot això t'ensenya molt.
0: Clar, tu ho sents d'una manera, ell d'una altra.
3: Clar, perquè jo he perdut el meu amor, la meva vida.
0: Clar.
3: I ell està amb tota la gent, va al col·le, és clar, com... i va supercontent. Això és... el més bo que pot passar, perquè una persona que va contenta amb un... és igual, al col·le, com li dic jo, és molt important.
0: Sou d'aquí, de Calafell o de la zona?
3: Jo sóc de Calafell, bueno, ara estic vivint a Santa Oliva, uh-huh, però jo sóc família d'aquí, de Calafell. Uh-huh. També tenim un problema, que m'han deixat parlar, el problema que tinc de... jo tinc una neboda, uh-huh, que la va atropellar un cotxe fa un temps, i la seva cuidadora és la seva mare. Llavors, sabem el que és, que no poder... la teva vida ha canviat, però ha canviat tot de tal manera que dius, és que no m'està passant a mi, no m'està passant.
0: Costa d'acceptar-ho, no, clar, o de poder viure-ho, no, d'aquesta manera.
3: És un dolor i és un patiment, i a part que és una culpabilitat que tens a sobre sempre, sobretot la culpabilitat. De que un dia, aquest estiu, em vaig trobar a Carmina, jo estava fent un vermut i em sentia tan culpable. Clar. Em sentia tan culpable, però de dir... i ella em diu, hola, què tal? I a sobre ens veiem, no? És com dir... era la primera vegada que sortia fora a prendre alguna cosa. I va ser terrible per mi.
0: És com un dolor, no?, de no voler sortir
3: dol,
0: sense ell,
3: és
0: no?
3: És un dol, però és un dol continu. Clar. Perquè el meu home no està passant un procés normal. Ell està desaprenent cada dia alguna cosa. I jo estic aprenent a solventar aquesta situació cada dia. és una contradicció.
0: Carmina, com és la relació amb ell, no? I com ho feu perquè ell es trobi totalment integrat i pugui doncs, anar pas a pas endavant?
1: Bé, una mica amb ell i amb totes les persones que tenim ateses al servei, el procés inicial sempre és molt acompanyat, sempre posem una persona de referència que acompanya molt d'inici perquè la persona no se senti perduda i s'acostumi als espais. Busquem que provi les activitats, tot el que fem, tot el ventall de possibilitats que hi ha al centre per veure on se sent millor i quines coses li agraden més fer, i a partir d'aquí doncs, plantegem aquestes activitats diàries, no? Que la persona, a més, té la llibertat de triar a cada moment. Això facilita que se sentin a gust, que se sentin confortables, no? Aquest seguiment i aquest acompanyament. I crec que això ajuda no només a la persona, sinó també a la família. Facilitem també a les famílies la possibilitat de que puguin estar el temps que necessitin dins del centre, acompanyant amb una activitat, amb diverses, venint a dinar, venint a participar del dia a dia, perquè això també ajuda molt, no?, a donar aquest respir, aquesta tranquil·litat a la família. Perquè això que explicava la Merche del sentiment de culpa, nosaltres ho veiem sovint, no? Sembla que la persona cuidadora ha d'estar sotmesa les 24 hores a l'altra persona, i si no és així tenim la sensació de que no ho estem fent bé o de que ens podem sentir jutjats pels altres, no? El fet de trobar-me a mi en una situació d'ella de lleure la va fer sentir d'aquesta manera, quan en realitat una mica el que nosaltres sempre transmetem és el contrari. Aprofita l'espai de temps per tu que tinguis, perquè és vital. És a dir, si tu et sents bé, pots cuidar millor que si et sents saturat, estressat, cansat. I, per tant, aquests temps d'oci per la persona cuidadora són vitals. I això ens costa molt. I des de la Sínia també intentem promoure això, saps? I ens acompanyem així.
0: Mapis, com bé comenta la Carmina, no, molt important la relació amb les famílies, que pugui haver aquest nex, aquesta unió, no? entre el centre, la família i la persona que teniu allà al centre, també.
2: Sí, tal com comenta la Carmina, jo penso que una de les coses més importants és oferir-los, no, als familiars, doncs, un espai de seguretat, de tranquil·litat, on puguin, bueno, expressar i explicar la seva situació i com l'estan vivint, no? I una mica amb la Merche vam fer això. Ella, a part de que em va donar a mi també moltíssima seguretat, li vaig intentar transmetre tot això que comentem, no?
0: Ha canviat molt, Merche, la manera de com entens de cuidar?
3: Sí, sí. He après moltes coses, no t'enganyo, també encara és el sentiment de culpabilitat de moltes coses, però d'una altra manera. Jo ara tinc la visió de que necessita, el meu home necessita persones que el puguin ajudar més que jo, perquè jo arriba un moment que ell és un home molt gran, és molt fort, clar. I jo sóc petita, i clar, no puc amb ell, clar. I n'hi ha coses que no puc fer-les. Però el que sí que tinc clar és que tinc gent molt, molt qualificada al costat, i això et dona molta tranquil·litat. Inclús jo al meu home hem parlat de quan obrin el centre de la residència de la Sínia, doncs que tingui plaça, perquè arribarà un moment que jo no podré fer res més.
0: Clar.
3: I això, el sentiment aquest és un sentiment de dol i de culpabilitat molt gran, però el deixaré en bones mans.
0: Clar, la confiança, sí, com s'ha generat.
3: És total.
0: Perquè de començar de zero a tot, no?
3: És total. Perquè sense elles, jo et dic que, sincerament, que no sé què hauria fet, eh? Perquè he estat amb més centres, he estat amb més, a residències parlant, però em feia... Jo no podia, marxava plorant dels puestos i vaig arribar allà plorant, però i ara surto d'una altra manera. Surto d'una altra manera.
0: Què et va fer escollir la Sínia? Perquè dius que vas visitar diversos centres.
3: Sí, però perquè jo ja tinc una càrrega molt gran darrere. Mare, sogra, o sigui, les tinc en una altra residència, però quan vaig anar al primer dia, em van ensenyar la canoa, que és un conill que tenim.
1: Sí, és la mascota.
3: La mascota. Em van ensenyar l'hort, em van ensenyar com la gent entrava i sortia. Qui vol anar a caminar? Qui vol anar a no sé què?
0: Aquí és més didàctic, és diferent.
3: Bueno, és que és molt diferent. I a la platja, porta roba que anirem a la platja qualsevol dia. O sigui, tot això és que dius, gràcies. Gràcies.
0: És una altra manera de donar-los vida, no? Sí, a les persones que teniu allà al centre, Carmina.
1: Sí, i a vegades esperem una mica massa. Justament per aquest sentiment de culpa, les famílies a vegades esperen arribar al límit, estar saturades, a no puc més, i llavors demano ajuda i llavors em plantejo fer el pas. Nosaltres pensem que hem de fer didàctica també, hem de fer pedagogia i hem de fer entendre a les famílies que demanar ajuda no és dolent, al contrari, i que és millor els primers moments perquè la persona, el procés d'adaptació és més senzill. Després la persona s'hi va fent un deteriorament progressiu però ja està adaptada al servei, ja és diferent que fer una adaptació en un moment en què cognitivament aquella persona no sap on és, pot tenir més dificultats, més por, no? És un espai desconegut i per tant nosaltres convidem sempre a que aquest primer pas se'l plantegin una miqueta abans, que no passa res, que la persona ve, socialitza, s'ho passa bé i la família recupera espais, no?, de salut també per ella mateixa.
0: Clar, com deia la Merche, l'enfermetat del teu marit avança molt ràpid,
3: molt,
0: no?
3: Molt ràpid, molt, molt.
0: Has tingut que prendre la decisió ràpid.
3: Sí, el que passa que em costava molt, perquè jo pensava que jo podia, jo no demano ajuda perquè sóc molt tossuda, penso que puc amb tot, i no puc. Arriba un moment que dius, o tinc que fer algo perquè... I és sobretot per ell, perquè ara ell va al col·le encantat de la vida, agafa la seva motxilla i a vegades dic, espera, que em tinc que dutxar, que em tinc que vestir,
0: vol marxar,
3: que tinc
0: ja.
3: Que fer... Vol marxar, i jo li dic, espera un moment, que tinc que fer coses. I sí, ell, quan el deixo, va amb un somriure i amb uns ulls, ara ha perdut una mica ja la part de somriure, perquè ens comunicàvem molt amb això, però ara ja no. Fa 2 setmanes, d'això, però és que va molt ràpid.
0: Va molt ràpid.
3: Llavors, quan arriba ja, sobretot els ulls, és
0: l'expressió, no?
3: L'expressió, que arriba i és com està amb el seu món. Clar. Està amb el seu món, amb el seu lloc està.
0: Per tu una tranquil·litat també poder comptar doncs amb el centre.
3: Totalment.
0: De la sínia.
3: L'adaptació per ell ha sigut molt bona, però per mi molt dolorosa. Però...
0: És un canvi molt gran a la teva vida, clar.
3: Sí, sí. És un canvi molt gran, però és que a part de tot això, perds el que més estimes.
0: Clar.
3: I el que més estimes és que és molt dur perquè la gent no pensa això.
0: Clar, no és només l'adaptació, sinó el que perds tu.
3: El que perds a casa és... Qualsevol coseta que portava ell, ara... Ostres, quina assegurança teníem d'això, o quina això... Tot això ja s'ha perdut, ho tinc que portar tot jo.
0: Clar.
3: I tot això és un procés molt, molt dur, però per això estan a la gent que ajuda.
0: Clar.
3: A ells els ajuda al centre sobretot, i a mi m'està ajudant pues, molt també.
0: Molt bé.
3: Sí, molt bé.
0: Doncs, noies, alguna coseta més, Mapi, que vulgueu dir abans de finalitzar? No?
1: Doncs jo sí, només sí? Insistir una miqueta en això, que els cuidadors han d'atrevir-se a demanar ajuda, que no han de carregar amb tot el pes i que la societat també hem d'aprendre a donar aquests suports i a no jutjar tant des de la mirada del que és l'obligació d'una persona, sinó també dels drets que té a cuidar-se i a tenir salut.
0: I tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies a totes tres per venir. Que tingueu un bon dia.
3: Moltes gràcies.
1: Igualment.
3: Gràcies.
1: Adéu.

0: Cugat Ràdio, de dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1, amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Palafrugell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Surt licitació la renovació dels carrers de la platja de Calafell entre Sant Pere i la carrerada d'en Ralet. Les obres començaran aquest 2026 i tindran un import de 7,8 milions d'euros. La comerciada dinamitza el comerç local de Calafell durant el Pont del Pilar. La campanya ha comptat amb la participació de 44 establiments adherits a Fòrum Calafell. Ha ofert vals de compra i diversos premis als clients. S'inicien les obres de remodelació del centre històric del municipi de Llorenç del Penedès. L'Arbós ja té dates per la 13a mostra de l'enramada. Tindrà lloc del 23 al 25 d'octubre. Es convertirà un any més en el punt de trobada de referència per als amants de la gastronomia, el vi i els productes de proximitat del Penedès. Mor un motorista en una sortida de via a la carretera C32 al seu pas pel Vendrell. 100 persones han mort aquest any a la xarxa viària catalana. El setembre va ser el segon més càlid registrat i el planeta encadena dos mesos per sobre dels 1,5 graus. Copèrnicus avisa que el fenomen del Niño serà dels més intensos de l'històric. Totes les comarques incrementen en afiliats a la Seguretat Social al setembre amb un 4% de mitjana. El Baix Penedès, l'Aran i l'Alt Empordà són els territoris que creixen més, per sobre del 5%. Prop de 218.400 passatgers passen per l'aeroport de Reus durant el setembre, un 5,1% més que fa un any. Les dades acumulades des de gener apunten a un increment del 8,1% respecte al mateix període de 2025.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu. A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.
1: I com cada dimecres, aquesta hora és moment de l'espai de les escoles. Saludem a la nostra companya, la Roser Ribas, que es troba a l'Escola Vilamar. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Mireia. Com estàs?
1: Molt bé, i tu? Què tal? Com estàs per aquí a l'escola?
2: Bé, molt bé. Estic a l'escola Vilamar, amb 5 alumnes de 6è de primària, que tot just quan he arribat a l'escola s'estaven vacunant. Per tant, parlarem en primer lloc una mica d'aquestes vacunes. Anem a presentar els alumnes. Com et dius?
3: Jo em dic Biel.
2: Biel, quants anys tens?
3: 11.
2: Amb 11 anys, ara mateix, de què t'han vacunat aquí a l'escola Vilamar?
3: D'hepatitis i papiloma.
2: T'ha fet mal la vacuna?
3: La segona una mica, però no tant.
2: Però no ha estat res, no, això? Molt bé. I abans t'havien posat aquest any o l'any passat alguna altra vacuna?
3: L'any passat em van posar una, no me'n recordo com es deia, però sí, em van posar.
2: Molt bé. Passem a un altre alumne, com et dius?
4: Em dic Giorgio.
2: Quants anys tens?
4: 11.
2: 11 anys, t'han posat a tenir també les mateixes vacunes, veritat?
4: Sí, m'han posat les mateixes i no fa tant de dolor. És el mateix, però l'última te deixa una miqueta més de temps.
2: Molt bé, i tu com et dius?
5: Em dic Julen.
2: Què tal les vacunes, com han anat?
5: Bastant bé, no m'ha fet res de mal i... no m'ha fet res de mal.
2: Molt bé. Com et dius?
6: Ariadna.
2: Què tal les vacunes? Com han anat?
6: Molt bé. A mi no m'ha fet res de mal i quan m'estaven fent les vacunes m'he rigut.
2: T'ha rigut? Sí, t'ha fet gràcia?
6: Sí. Sí, no sé per què, però m'ha fet gràcia.
2: I tu com et dius?
7: Lia.
2: Què tal les vacunes? Com han anat?
7: Bé, la primera ha sigut sol una punxada i ja està, però l'altra sí que ha durat més.
2: Molt bé, us han explicat per què són importants les vacunes? No?
8: No, sí, per protecció, per tenir més protecció d'algunes malalties i això.
2: Molt bé, ara mateix esteu a sisè de primària. Per tant, aquí a l'Escola Vilamar és el vostre últim any. L'any vinent doncs, fareu primer d'ESO. Heu pensat ja a quin institut anireu, a on anireu? Expliqueu-me una mica quines expectatives teniu.
3: Jo aniré al Camí de Mar i no sé, jo estic tranquil. Sé que serà una mica més difícil, però no sé, jo crec que estaré bé.
2: El Camí de Mar. I tu?
4: Jo aniré també al Camí de Mar, estic tranquil, que tu anirà bé.
5: Jo també aniré al Camí de Mar i estic tranquil, perquè sabré que serà més difícil, però tinc que estudiar això.
2: De moment, vosaltres tres a l'Institut Camí de Mar, eh? Voleu anar i vosaltres?
6: Jo aniré al Camí de Mar també per la meva germana, que també està al Camí de Mar. I sé que serà més difícil, però res.
2: I tu?
7: Jo aniré a la Talaia perquè està al costat de la meva casa i estic tranquil·la, però sé que costarà.
2: Quines assignatures esteu fent?
7: Estem fent el pla de treball de les vacunes. També estem fent matemàtiques, que ja la setmana que ve tenim un examen. I aquest matí hem fet català amb el llibre Electrofàcil.
2: Què és això del llibre Electrofàcil?
7: Doncs hi ha bastants llibres d'aquest tipus per diferents moments del dia i, per exemple, hi ha mitja hora de lectura i a aquesta mitja hora de lectura fem una comprensió lectora.
2: I què heu llegit avui?
7: Hem llegit una comprensió lectora d'uns mitjons. Bueno, encara no l'hem acabat, però perquè estàvem amb les vacunes i ja el farem.
2: D'uns mitjons. Algú em pot explicar alguna cosa més sobre aquesta lectura que heu fet o no?
3: És com un... com una nena es fica a un calaix on hi ha mitjons i com que va a un món que en comptes de ser persones són mitjons. Parlen i fan coses.
2: Els mitjons parlen, eh? Home, ho trobo original, força original. Què en penses?
4: Que és molt estrany i molt random.
2: Us ha fet riure, eh? Això potser. Sí, és divertit. Julien, què t'ha semblat?
5: Bé, aunque jo tinc altre llibre i nosaltres, pues, bueno, algunes persones tenen altra lectura i també és molt... m'agrada molt aquest llibre, també. És molt graciós.
2: Expliqueu-me, a banda del pati, que ja sé que us agrada molt, i l'educació física, que també us agrada moltíssim, quines assignatures us agraden a banda i per què? I què esteu fent en aquestes assignatures?
6: La meva assignatura preferida és educació física, perquè estem fent bàsquet, i a mi és el meu segon esport preferit i estem practicant bàsquet. I la meva segona assignatura preferida és tallers artístics, que és com plàstica, però el segon trimestre farem tallers artístics. I en els tallers artístics estem fent, estem coneixent a Frida Kahlo, que és una artista que va dibuixar molts quadros i ara estem fent un autorretrat.
2: Autorretrats? Sí. Molt bé, molt bé. I a tu?
7: A mi també m'agrada molt l'educació física perquè m'agrada molt fer esport i estar tota l'estona activa.

0: moltes coses així.
1: T'agrada l'ukelele?
0: Sí.
1: El toques bé o encara estàs practicant?
0: Encara estic practicant, no em surt molt bé.
1: Molt bé. I tu?
2: Com a tots, l'educació física, també el plàstica, que fem, vam veure una pel·lícula de Frida Kahlo i ara estem fent un autorretrat nostre amb rastres de Frida Kahlo i mates, que mates pot fer una mica difícil, però quan lo domines és fàcil.
1: O sigui, entenc que aquest exercici relacionat amb l'artista Frida Kahlo, esteu fent un autorretrat de vosaltres mateixos, no? Com és aquest procés? Quin procés heu de seguir?
2: Anar a veure-nos al mirall i intentar fer-nos a nosaltres i punxar les flors, el entrecejo, el bigot i rastros de la Frida Kahlo.
1: Deu ser difícil, no, això?
2: Sí, ara alguns han acabat, però quan ha acabat tens que fer unes flors de manualitat que estem veient qual fem.
1: Molt bé, i tu, Julen, com estàs portant aquest procés de l'exercici relacionat amb Frida Kahlo?
3: Bueno, a mi la veritat una mica me costa perquè no soc molt bo dibuixant i, bueno, me costa. I les manualitats, quan, bueno, com ha dit el company Giorgio, pues fem una flor i estem mirant, bueno, la nostra mestra posa alguns vídeos per fer algunes flors i la veritat que queda molt bonic perquè després es pegues al paper i queda molt bonic.
1: T'agraden les manualitats, encara que dius que no se't dona molt bé pintar. Tu creus que no se't dona bé?
3: Sí, no em dona bé i tampoc m'agrada.
1: No t'agrada gaire. Potser per això et costa una mica més, no? A qui li agrada més, aquí, a pintar i si li dona bé, sí?
4: A mi m'agrada molt pintar perquè m'agrada dibuixar, fer quadres i a casa faig molts quadres i no sé, sempre m'ha agradat.
1: I quin tipus de quadres fas a casa?
4: Em faig com un sunset, com degradats, i m'agrada fer això.
1: I tens alguna font d'inspiració? És a dir, és perquè algú de la teva família pinta o és per tu mateixa?
4: És per mi mateixa. Jo, amb Pinterest, que és una aplicació, busco idees i les faig en un quadre.
1: Molt bé, i tu?
5: A mi m'agrada molt dibuixar des de petita i és per la meva compte, tot i que la meva mare també dibuixava bé. A mi m'agrada més dibuixar coses a llapis més que a color, perquè pintar no se'm dona tan bé, no tinc tanta paciència.
1: I tu?
0: A mi també m'agrada molt pintar. Jo ho faig per mi mateix, però al meu pare l'agrada molt, molt, molt dibuixar. És la seva afició i per això jo dibuixo.
1: Molt bé, i us faré una última pregunta ja perquè arribem ja al final d'aquest espai de les escoles, des de l'Escola Vilamar de Calafell, aquí amb 5 alumnes de 6è de primària. M'agradaria preguntar-vos si escolteu la ràdio.
4: Pots repetir?
1: Com?
4: Pots repetir?
1: Si escolteu la ràdio.
4: Què ràdio? Jo sí l'escolto en el meu cotxe perquè la posa el meu pare i l'escolto dient coses, però a mi no m'agrada molt.
1: No t'agrada molt. I a tu?
5: Jo sí escolto la ràdio i sí m'agrada perquè posa música que m'agrada. Bueno, depèn de què ràdio, i m'agrada molt.
1: Però escolteu, nois i noies, l'any passat vau fer ràdio, vau fer un programa de ràdio, no?, aquí a l'escola.
4: Sí.
1: Per tant, ja us ho sabeu una mica.
4: Sí.
1: Tu escoltes la ràdio?
0: Jo... Eso.

0: sobretot escolto música, però també a vegades escolto notícies, que posa la meva àvia i això.
1: I tu?
2: Jo escolto molt la ràdio, que a mi escoltar coses, notícies i música me fan relaxar i m'agrada molt la ràdio, que posa música i les notícies, d'enterar-me les coses que passa on estic.
1: O sigui, t'agrada realment enterar-te, no?, de l'actualitat i tot plegat, sí?
2: Sí, m'agrada molt la ràdio i lo faig per relaxar-me, que jo soc un noi molt actiu. Escoltar notícies i tot me tranquil·litzen i me fan relaxar-me.
1: Molt bé, i tu?
3: Jo també veig ràdio, més quan el meu pare em porta a l'escola amb el cotxe i posa, i també a mi m'agrada escoltar el que passa, bueno, en el món, i a una i això m'agrada escoltar-lo.
1: Molt bé, doncs ja finalitzem aquest espai de les escoles des de Calafell Ràdio. Mireia, amb aquests 5 alumnes de l'Escola Vilamar de Calafell.
4: Molt bé, Roser, moltes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: Gràcies, adeu.
5: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
6: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
7: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
8: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició, les matinades de dilluns, d'una a dues.
6: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Al ritme dels temes musicals que estem escoltant des del magazín Calafell Matí, a Calafell Ràdio, amb aquest tema de Carlos Vives, Emilia, Wisin i Xavi. I que siga...

0: Anem a conèixer la previsió del temps, a veure si tenim el Josep Miró a l'altra banda del telèfon. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, ara sí.
0: Ara
1: ja
0: sí. Quina previsió tenim per el dia d'avui, Josep, i per demà?
1: Temps molt estable. Avui fins i tot potser una miqueta més que demà. Domini del sol amb pinzellades de núvols prims, amb bandes de núvols alts que entrenen el cel pràcticament tot el dia, sempre amb domini del sol, fins que a mitja tarda també pot sorgir algun núvol baix que pot alterar una mica la visibilitat, però vaja, no s'arribarà ni a tapar del tot el cel, ni molt menys. Aquests núvols baixos seran més abundants al vespre i nit. Amb una temperatura que aquesta nit s'ha mantingut semblant a la d'ahir, entre 18 graus i mig i 19, de mínima, mentre que la màxima avui serà alta, pròpia de primers de setembre, com va passar ahir. Ahir vam arribar a fregar els 26 graus de temperatura, avui podríem superar-los. No és normal passar els 25 graus gairebé a la segona desena del mes d'octubre, i avui doncs passarem dels 26 amb una humitat força alta, però que fugó poca, però vaja, una temperatura molt més alta de la que tocaria. Hi ha vents en conjunt febles i variables, amb terrals que hem tingut fins ara, i a partir d'ara tindrem marinades de garbí al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada com molt amb una miqueta de marejol al dia, però baixant ràpidament arrissada a partir de mitja tarda. I per demà, en conjunt, temps més variable, domini el sol, intervals de núvols baixos, més abundants fins a mig matí, més trencats al migdia, i novament es farien més abundants a la tarda i fins i tot podrien ser més abundants, amb més núvols que clarianes, però de moment sense pluges. I amb unes temperatures que aquesta nit es mantindran al voltant dels 18 o 19 de mínima, mentre que demà la màxima ja no pujaria tant i estaria entre els 24 i els 25, també amb una humitat alta. Vents en conjunt febles, en terrals fins a mig matí, i marinades demà més aviat de migjorn, que faran que la mar també estigui plana al matí i una mica arrissada al centre del dia. I de cara a divendres no s'esperen massa canvis, temps fins i tot més assolellat que no pas demà, en domini del sol, en sol pràcticament clar al matí, i amb algun núvol baix a la tarda poc destacable, amb unes temperatures que començarien a baixar una miqueta i estarien entre els 17 de mínima, es notaria més aquesta baixada de nit, entre 17 o 18 de mínima, mentre que divendres la màxima podria repuntar una mica i fregar o arribar als 25 com a molt. Seria l'últim dia que arribaríem als 25, ja que esperem un canvi de temps més important i notable a partir de dissabte i sobretot de cara a diumenge i primers de la setmana vinent.
0: Molt bé, Josep, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, adeu-siau.
1: A vosaltres, fins demà, adeu-siau.
0: A continuació els deixem amb el tema musical d'Antonio José i pren el relleu del magazín la Roser Ribas. Molt bon dia.

0: amb Roser Ribas.
1: Pràcticament un quart de 12 del matí. Ara mateix ha arribat el moment d'escoltar l'espai d'actualitat amb Mireia Romaguera, que entrevista a l'inspector dels Mossos d'Esquadra del Baix Penedès, en Joan Molet.
2: Molt bon dia. Aquest és el programa Calafell Actualitat. Ens acompanya als estudis de Calafell Televisió l'inspector dels Mossos d'Esquadra a la comarca del Baix Penedès, Joan Molet. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Hola, bon dia.
2: Doncs primer de tot ens agradaria conèixer una valoració de com ha estat l'estiu aquí a la comarca, també en especial al municipi de Calafell.
3: Bé, diguéssim a tota la comarca i també especialment al municipi de Calafell, a nivell estadístic, que és el que ens movem nosaltres a nivell policial, s'han reduït tots els fets delictius, és molt important, sobretot els fets delictius que podrien generar més alarma social a la ciutadania, com són els robatoris amb força en domicili, donat el parc immobiliari que tenim, i això hi ha hagut una reducció molt substancial. Òbviament també s'han reduït els fets delictius com són robatoris interiors de vehicle o els furts, que en zona costanera, que hi ha molta més afluència de públic doncs, a l'estiu, doncs sempre en aquest cas els delinqüents aprofiten per poder fer aquests fets i enguany cal destacar que amb aquests fets els han reduït. Tot i sí que hem tingut un repunt, la principal problemàtica que hem tingut a l'estiu, sobretot el que és Calafell Cunit, ha estat el robatori amb violència i intimidació. Han tingut un grup de joves que anaven en patinet o circulaven en patinet per la zona costanera i que ens feien doncs, robatoris violents, estrebades amb gent gran, de collarets, de bolsos, i tot això ens ha portat una miqueta d'escorcoll, però que al final han pogut identificar els autors i els han pogut, com que la majoria eren menors d'edat, els han pogut ingressar en centres de protecció i d'aquesta manera els fets els han pogut reduir.
2: Molt bé. Doncs ha estat un estiu, diríem, bastant bo dins del que cap, no?
3: Sí, bo dins del que cap, sí, bo.
2: El municipi de Calafell, bueno, com bé comentava, no és un municipi costaner, també molta afluència, es duplica, triplica la població durant els mesos d'estiu i també a Setmana Santa, també suposo que ha estat igual, no?, que la resta de la comarca.
3: Sí, a tota la comarca, evidentment, hi ha la zona que diguem nosaltres més metropolitana, aquesta zona costanera, com Arruga, Calafell, Cunit, que evidentment se triplica la població i llavors, òbviament, aquí els fets delictius augmenten. Però enguany podem dir que, tot i que els dos mesos d'estiu, tres mesos d'estiu, augmenten els fets delictius per l'augment de població, podem dir que ha sigut un any molt estable i que ha estat molt bé perquè s'han reduït els fets.
2: El que sí que hem de destacar, i ens està passant a tots, imagino que vosaltres també, són el tema dels aiguats. Amb tants és alert i també amb molts avisos i també aquí al Vendrell, Calafell, doncs, amb aiguats de finals d'agost.
3: Amb això sí, els aiguats de finals d'agost ens van portar bastant... Van tenir bastanta implicació, doncs, perquè evidentment doncs, hi han hagut moltes riades. Aquestes riades ens han provocat doncs, que les persones, bueno, d'alguna manera, que tothom pogués estar, en aquest cas, bé, i que sí que a finals d'agost, sobretot el municipi de Calafell, Vendrell i Coma-ruga, allí vam tenir unes riades molt importants.
2: Molt bé, com ho esteu portant vosaltres, no? Perquè cada vegada ja s'està com normalitzant, no? Tants avisos dels és alert i que la població doncs estigui assabentada, no? Donar la seguretat també de prevenir, no? Que no passi res.
3: Sí, lo important és això, que amb les és alert aquestes doncs se preveu a la població, tot i que sí que hi pot haver algun nombre reduït de població, de ciutadans, de que no en fan massa cas, val? A vegades també passa de que si envies tantes és alerts, doncs arriba un moment que no es fa massa cas, no? Però que és un tema que s'ha d'anar treballant, que sobretot s'ha de treballar d'alguna manera la prevenció en aquest sentit i que les persones quan rebin un tipus d'aquest missatge, doncs que en facin cas, que és molt important, perquè si no després ens trobarem doncs, que vam tenir una persona desapareguda que va desaparèixer el dia dels aiguats, el mes d'agost, i que l'hem trobada ara amb una riera, que suposadament, per el que suposem, que encara ho estem investigant, passava la riera i llavors el va enganxar l'aiguat i es va quedar allí. És a dir, malauradament es va quedar allí.
2: Clar. Doncs bueno, esperem que no tornin a passar coses com aquestes i preguntem ara una pregunta obligatòria. Més Mossos a la comarca del Baix Penedès, com està a hores d'ara aquesta situació?
3: Bé, ja portem uns anys que exponencialment anem creixent. Enguany ha sortit una nova promoció el mes d'agost, a principis d'agost, i vam tindre un reforç d'efectius, i esperem que cada any augmenti en aquest cas la plantilla. Òbviament ja sabeu que el Baix Penedès és una comarca que està augmentant molt de població, som àrea d'influència de l'àrea metropolitana, i aleshores, doncs, evidentment, se necessiten més serveis, i un dels serveis també en aquest cas és la seguretat, i la seguretat ja portem uns anys que anem en augment, que això és l'important.
2: La manera d'aguantar la seguretat també és treballar amb patrulles mixtes, no?, que també ho esteu fent, no?, des del cos.
3: Sí, sobretot és molt important la coordinació amb la resta de cossos, és a dir, tant ens coordinem molt, molt colze a colze amb les policies locals, en aquest cas Vendrell, Calafell, Cunit, l'Arbós, treballem conjuntament amb molts esdeveniments o moltes fets delictius que succeeixen, i evidentment això el que fa és sumar. Llavors, si sumem, doncs, evidentment donem una més eficàcia encara al ciutadà.
2: I una última pregunta. La comissaria dels Mossos d'Esquadra, la consellera va anunciar que en un futur hi haurà una nova comissaria aquí a Segur de Calafell.
3: Sí, bé, sembla que sí. Em sembla que l'última junta local de Calafell va anunciar que se faria una comissaria a Segur de Calafell perquè pogués cobrir sobretot la part més, diguéssim, més de costanera, Cunit, Calafell i Comarruga, i això sembla ser que sí, que van demanar.
2: Molt bé, doncs Joan Molet, moltíssimes gràcies per atendre'ns i venir com sempre aquí amb nosaltres per parlar de l'actualitat de la comarca.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Bon dia.
3: Bon dia.

0: amb Roser Ribas.
1: Falten dos minuts, pràcticament, per arribar a 11:45 del matí, moment en què tindrem la nostra cita setmanal. Arribarà a Sofà, Play i Manta amb les sèries i les pel·lícules que arriben a les plataformes aquesta setmana. Abans, escoltem aquesta cançó d'Alfred García i Álvaro Soler, Estrella.
2: Quan caiem a la platja des d'allí, com si fos ahir.

0: amb Roser Ribas.
1: Bé, doncs ja és hora, arriba a Sofà Play i Manta, la nostra cita setmanal amb les sèries i les pel·lícules que arriben a les plataformes tot just aquesta setmana. Repassem, com sempre, les estrenes més destacades, descobrim què hi ha darrere de cada títol i us avancem als tràilers perquè pugueu triar què veure aquesta setmana. I per acabar, una recomanació per recuperar una joia que potser se us havia escapat. Prepareu el sofà, que comencem ja. I engeguem aquest sofà Play i Manta per una estrena d'aquest divendres 16 d'octubre, que s'estrena Crystal Lake a HBO Max. Primer de tot, escoltem el tràiler.
2: ¿Va usted ideal? ¿Ha quedado con alguien? Oh, no, solo con unos amigos.
3: Adelante, cocinera. Vamos, enséñeme sus suculentas delicias. ¡Oh! ¡Qué buena pinta! Oh. ¿Su nombre cuál es?
2: Pam.
4: No se quiere ir. Todos los días igual, mismo sitio.
5: Pobre Pam. Y era buen chico. Daba cosa verlo, pero era bueno.
6: ¿Y tú eres Paul Newman?
7: Formas parte de este lugar. La gente te ayudará si le dejas intentarlo.
8: No necesito ayuda. Solo encontrar a mi hijo. Siempre he sentido que él sigue ahí fuera.
9: Crystal Lake no devuelve a sus muertos.
1: Bé, doncs acabem d'escoltar el tràiler de Crystal Lake, que com hem dit s'estrena aquest divendres 16 d'octubre. És la prequela de la saga de terror Divendres 13. Narra la història de la Pam, una mare soltera que no ha pogut superar el dolor després de la tràgica mort per ofegament del seu fill petit i malaltís, el Jason. Tot just aquest accident va ser al llac del poble fa gairebé un any i quan dos desconeguts truquen a la porta de la Pam per indagar en el seu passat, es desencadena una inquietant cadena d'esdeveniments que deixa els habitants de Crystal Lake preguntant-se qui és realment aquesta Pam. Quantes estrelles li poso a aquesta estrena? Doncs 4 de 5, perquè la veritat és que estem repetint un cop i un altre, no?, Divendres 13, i potser s'ha de ser una mica més original. Però pinta bé, sobretot la fotografia d'aquesta sèrie. I passem ja a la sèrie de La Reina Serpiente, que s'ha estrenat aquesta setmana a Filmin. Primer de tot, escoltem, com sempre, el tràiler.
10: Mi historia comenzó siendo una niña.
11: Estaba sola en el mundo.
10: Mi primera impresión de mis congéneres fue muy poco favorable.
12: No importa lo que tú quieras, tu matrimonio ha sido acordado.
13: Francia acepta a Catalina de Medici en matrimonio con Enrique, duque de Orleans.
11: Y entonces algo horrible sucedió. Me enamoré. Pero me equivocaba.
1: La Reina Serpiente és una sèrie de 2022-2024, dues temporades té i 16 episodis. A la seva sinopsi ens diu que al segle XVI la Catalina de Medici és desposada a la cort francesa com una adolescent òrfana de la qual s'espera que porti una fortuna. Tot i això, descobreix que el seu marit està enamorat d'una dona gran i és incapaç de concebre. Està basada en un llibre. És una adaptació cinematogràfica i li poso un 5 de 5. Té molt bona pinta aquesta sèrie. Anem a la tercera estrena, la tercera temporada de Vigil, que s'estrena a Movistar Plus avui. Escoltem el tràiler.
14: ¿Y la doctora?
15: ¿Qué ha pasado?
14: No sé, me lo encontré así.
16: ¿Permiso para poner el altavoz?
17: Adelante.
16: Es un pesquero, señor.
17: ¿Hemos ido nosotros?
16: No, señor.
18: Un misterio bajo el agua.
0: Mantenga posición.
6: Estoy a cargo de los 4 submarinos británicos equipados con disuasión nuclear. Uno de sus tripulantes ha muerto por sobredosis.
14: Un complot en las alturas.
15: Creemos que fue asesinado. ¿Por qué tienen tanto miedo de que descubra la verdad?
17: Vamos a hablar con el Pentágono.
18: Háganlo.
19: La amenaza está dentro.
20: ¡Aparta! ¿Creen que estamos aquí de excursión?
21: Sabemos que hay hombres en el agua.
22: Haga su puto trabajo.
23: Vigi, conspiración nuclear. En Movistar Series.
1: Doncs aquesta sèrie, Vigil, té 3 temporades. Diu que la brillant i fràgil detectiu Amy Silva és enviada al submarí Vigil per investigar la misteriosa mort d'un dels seus tripulants. La realitat que troba és molt diferent del que s'esperava. Dins del submarí, el secretisme, les jerarquies i el claustrofòbic escenari compliquen la investigació i la tripulació es mostra reticent a col·laborar. Li poso 3,5 de 5. Aprova justet, justet, perquè aquesta història s'ha repetit molt, eh? I com he dit abans, a vegades hem de ser una mica originals i innovar. I passem ja a les pel·lícules. Comencem, com sempre, per una pel·lícula que hem de dir que no és que s'estreni al cinema, eh? S'estrena a les plataformes. És Tenzing, una pel·li australiana que sí que és d'aquest any, de 2026, i que s'estrena aquest divendres a Apple TV. Escoltem el tràiler.
24: Cuando era pequeño, le decía a todo el mundo que era mi montaña.
25: ¡Tenzing! ¡Tenzing! ¡Tenzing!
24: Nunca dejé de pensar en ello.
26: El Everest. Llevamos 30 años intentando subir esta montaña. Gran Bretaña confía en nosotros para ser los primeros.
27: Tenzing, nadie conoce la montaña como tú. Y abriste el camino para todos.
26: Este es Tenzing, el Sherpa jefe.
24: Si voy, seré miembro del equipo.
26: No, no, no.
28: Tenzing ha subido más alto que ningún otro ser humano antes. John, me he fijado en el hambre que tienes. Cualidad necesaria ahí arriba. Él tiene más que tú.
1: Doncs Tenzing és el nom del llegendari alpinista nepalès indi que va coronar el mític Everest al costat de Sir Edmund Hillary el 1953, convertint-se així tots dos en els primers homes a trepitjar el cim del món. Li poso 5 de 5, una proposta molt interessant que, com he dit, arriba aquest divendres a Apple TV. I ara parlem d'Ama Glòria, una pel·li francesa de 2023 que arriba a Filmin aquest divendres. Escoltem el tràiler.
29: ¿Cómo se dice tortuga?
30: Tartaruga.
29: Tartaluga.
30: Ruga.
31: Perfecto. Seguimos.
29: Hasta mañana, papá. Gloria,
30: tengo que volver a casa, a la isla.
32: ¿Qué haces? ¡Cleo!
29: Echo de menos a Gloria.
32: Mañana llamaré a Gloria y veré qué puedo hacer.
1: Doncs Ama Glòria ens explica la història de la Cleo, que té 6 anys i vol a la seva cuidadora, la Glòria, més que res al món. Quan la Glòria ha de tornar al seu país, a Cabo Verde, per cuidar dels seus propis fills, totes dues han de treure el màxim partit del seu darrer estiu juntes. Li poso un 5 de 5. És cinema d'autor, per tant, una molt bona proposta que arriba aquesta setmana, com he dit, a Filmin, aquest divendres. I passem ja a la recomanació de la setmana. Ja sabeu que aquest últim espai sempre el dediquem a una recomanació per recuperar una joia que potser se us havia escapat, és a dir, que no s'estrena aquesta setmana, tot just, pot ser no actual, de fa uns anys, però és una recomanació que us faig perquè he vist aquesta sèrie i, per tant, penso que

0: usted que hagamos con la niña, señor?
1: Trasladarla.
0: Aún no está del todo preparada.
1: ¿Qué es, una tarta?
2: ¿Ha entrado en mi casa?
3: ¿Dónde estuviste anoche?
2: ¿Quién es usted?
3: Zoe Bohm, investigadora privada.
1: A esa entrometida hay que pararla. ¿Lo has entendido?
0: Sí, señor.
3: Has encontrado el camino al meollo de algo gordo. Es una operación de encubrimiento.
4: Doncs la recomanació de la setmana és una adaptació més a Apple TV, a banda de Slow Horses, sobre l'escriptor Mick Herron. És Cemetery Road. És una temporada, 8 episodis, i ens parla doncs, d'una història que es focalitza en una casa que explosiona en un barri tranquil d'Oxford i una nena desapareix. La veïna Sarah Tucker s'obsessiona a trobar-la i sol·licita l'ajuda de la investigadora privada Zoe. La Zoe i la Sara, doncs, es troben de cop i volta amb una complexa conspiració que revela que les persones que durant molt de temps es van creure mortes encara estan entre els vius, mentre que els vius s'uneixen ràpidament amb els morts. Li poso un 4 de 5. És una bona proposta, però no deixa de ser una adaptació cinematogràfica vinculada al llibre de Mick Herron. I una adaptació com la de Slow Horses és impossible no fer la comparació. Per tant, un 4 de 5. Abans hem de veure Slow Horses, que ja la vaig recomanar l'altre dia. I tanquem aquesta secció, com sempre, amb una valoració global de les 6 propostes d'avui, amb 3 categories. Sempre és la que promet, sofà i manta, i ull amb aquesta, la que promet. Doncs penso que és la reina serpiente, que s'estrena a Filmin. Sofà i manta, per quedar-nos tranquils i no pensar en res, Crystal Lake, la prequela de divendres 13, que s'estrena a HBO Max aquesta setmana. I ull amb aquesta, Ama Glòria, que s'estrena a Filmin. I fins aquí la secció Sofà, Play i Manta, la nostra cita setmanal amb les sèries i les pel·lícules destacades que arriben cada setmana, en streaming, sempre, a les plataformes. Fins aviat!

0: amb Roser Ribas.
1: Falten 3 minuts per arribar a les 12 del migdia, moment en què tindrem la nostra cita setmanal amb la Mari Herrera, la cuina que viatja. Abans, us deixem amb aquesta cançó de Banda Neon, Guapíssima. Guapíssima.

0: Banda Neon, guapíssima. Mentre esperem que vingui la Mari Herrera amb la cuina que viatja, escoltem ara Alfred García i la seva rumba catalana.
1: No sé pas de què parlar-te, si del moll a Lloperet o d'aquesta el rumba brava o potser d'aquella nit, ai, gitaneta de Gràcia.

0: amb Roser Ribas.
1: Maria Herrera, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, Roser, bon dia, Calafell. Aquí vinc, a la carrera, avui.
1: Com sempre.
2: Sí, però avui perquè he anat al restaurant, el restaurant m'ha anat al mercat a fer un show cooking i del mercat m'ha sobrat 20 minuts i dic, pues mira, ara ja a la ràdio i ja empalmo ja el servei de migdia.
1: No pares, eh?
2: Bueno, sí, però ja avui he acabat una mica amb aquest show que hem fet ara, he acabat una mica com el cicle que va començar al març.
1: Sí.
2: Saps que ara tinc l'agenda... que no hi ha res, només que quatre tonteries petites, saps? O sigui, fins a Nadal, digo, ara em toca parar una mica.
1: Show cooking, de què l'has fet avui?
2: Avui ja sabem que el mercat han fet a través de la de Vilamar Centre, pues han fet unes jornades dedicades al peix que tenim nosaltres aquí davant, d'acord?
1: Sí.
2: O sigui, el peix
1: de proximitat,
2: De proximitat, del Baix Penedès, d'acord? O sigui, no de Reus, Tarragona ni de Barcelona, sinó que tenim aquí. Jo he fet varis i avui hem fet un llobarro, un romesco antic, o sigui, un romesco com es feia abans, d'acord? Des de, amb un morter, saps? Ha quedat boníssim, boníssim, boníssim.
1: No sé si és una bona hora o una mala hora per fer la cuina que viatja, perquè ara mateix m'està entrant una gana entre la fotografia que m'has enviat abans, que ja m'ha entrat gana, i ara parlant-me del llobarro...
2: Sí, la veritat és que, bueno, es tracta d'això, no?, de moure una mica les papiles gustatives, la imaginació d'anar al mercat o anar al supermercat i fer-nos nosaltres les nostres propis àpats, no? I, pues, tot això, aquest programa, pues, també, pues, és una mica aprendre també el que es fa en altres parts del món, no? Al final, tots... La lluita de tots és per portar un plat a la taula, o sigui, a tot arreu. No hi ha més.
1: Avui també viatgem, Mari, com sempre.
2: Sí. Avui anem un viatge a un lloc sorprenent, perquè és un gran desconegut, sobretot per a nosaltres, no? Anem a... És que costa dir, Uzbekistan.
1: Ostres!
2: Sí, anem al cor d'Àsia. D'acord? No sé si... No has estat.
1: No hi he estat. No. No pues he tingut la sort.
2: Si parlo de Samarcanda, igual ja et sona una mica, ja ho ubiques al mapa, no? Mm-hmm. Samarcanda és la gran ciutat per excel·lència de la Ruta de la Seda, no? Estem parlant de que és una ciutat, Samarcanda, que té dos mil·lennis i mig de vida. O sigui, imagina't les històries que han passat per allà, no? La quantitat de persones, tradicions, cultures... ha passat tot. O sigui, el començament una mica d'Europa pues, està aquí. I fixa't tu que tenen un plat que inclús és patrimoni de la humanitat. O sigui, que és el plof.
1: El plof es diu, el plat.
2: Sí, això que t'he enviat és el plof. És P-L-O-V-baixa.
1: Té molt bona pinta, s'ha de dir, perquè el primer que he vist han estat els ous.
2: Ahà, sí, aquest és el guarniment que tenen. És un plat d'arròs, és un plat que ens parla de celebració. Moltes vegades els plats emblemàtics, no?, o que són patrimonis, precisament és per això, no?, perquè és com una mica la nostra paella, no?, a l'hora de celebrar, que fem un arròs, fem una paella, saps?, pues, bueno, a cada país pues, tenen la seva costum, i en aquest cas el plof és això, és un plat que es dedica, sobretot es fa a les bodes, als naixements, Cap d'Any... Ho celebren també, d'acord? Encara que no celebren el Nadal, però sí que celebren el Cap d'Any. I, bueno, és un país que és pura muntanya, o sigui, és que és un gran desconegut. Jo, dona la casualitat que jo segueixo a través d'Instagram, no?, a un parell o tres de ciclistes que estan donant la volta al món, i precisament hi ha un que ha passat ara, la setmana passada, per Samarcanda, que és català, a més, un xico maquíssim, i fixa't tu, i jo sempre dic que aquests programes que jo porto aquí cada setmana a la ràdio, jo no tinc res programat. Durant la setmana vaig fent cosetes, no? I mira, i aquest plat me va entrar al cap, i una mica pues, així amb les històries que jo busco a través d'internet també, i digo, ostres, Samarcanda, digo, Uzbekistan, digo, què té Samarcanda? I vaig trobar aquest plat tan, tan increïble, aquell plof que jo el vaig fer ahir a la nit a casa meva, o sigui, no hi ha excusa, no l'he fet al restaurant, l'he fet a casa meva, d'acord? perquè digui, ai, és que el restaurant és més fàcil tot. No. O sigui, jo demostro, i avui al mercat també, no?, que les coses són més simples, a vegades són més fàcils de... És posar-te, o sigui, l'explico, és més complicat. I et poses i és un moment, saps? O sigui, un arròs que vaig fer, 40 minuts, no arriba.
1: 40 minuts?
2: No arriba.
1: Què porta aquest arròs?
2: Bé, què tenim en l'arròs? El primer de tot, ells utilitzen... Bueno, jo vull fer l'apreciació que el plof ve una mica, és una derivació de la paraula pilaf. Tots hem sentit alguna vegada l'arròs pilaf, no? Pues, bueno, aquestes coses que van evolucionant, no? El llenguatge va evolucionant i ve d'aquí. I ells utilitzen una mica l'arròs llarg, d'acord? És un arròs super aromàtic, està ple d'espècies, sobretot el comí. El comí és una espècie que si no t'agrada és complicat, saps?
1: A mi m'agrada molt, eh?
2: T'agrada? Saps com queda molt bé el comí? Amb els musclos.
1: Ah!
2: Amb els musclos, una salsa de tomàquet amb comí... Vamos,
1: és boníssim.
2: Que, boníssim, saps? I, bueno, i l'arròs, pues, també, l'arròs ja saben que té unes propietats que absorbeix tot el que li fiques al voltant, no? Pues, en aquest cas. Llavors, ells, a l'hora de fer aquest arròs, jo l'he fet en arròs bomba, d'acord? Perquè per això aquest programa es diu My Way, a la meva manera, i l'he fet així, no? Per fer aquesta... o sigui, s'assembla, no? Pràcticament en tot el que és la base, no? Però, bueno, jo he preferit una mica pues, l'arròs... No, soc una mica, per gust personal, l'arròs llarg no m'agrada molt i ho vaig fer, pues, això, amb un arròs normal. Però ells utilitzen un arròs llarg, utilitzen les espècies i és un arròs que es fa a capes a l'hora de servir. Utilitzen d'escar, normalment és xai, és vedella i una mica de pollastre. Jo directament he optat per el pollastre perquè era el que tenia a la nevera de casa, d'acord? Aquesta és la base. Verdures, pues, sobretot, molt important, pastanaga. És curiós, perquè un arròs amb pastanaga nosaltres no tenim aquest costum, encara que no sigui un arròs de verdures, no? I aquí pues, ja hi havia com una mica ja la diferència, no? Ells utilitzen greix, d'acord? Greix animal. Jo directament he fet un bon oli d'oliva, d'acord? I aquí l'he ficat bastant d'all, perquè ells utilitzen per fer una arròs així familiar, utilitzen un cap sencer d'alls, jo l'he ficat un parell de dents, d'acord? Mm-hmm. Una ceba així tallada en petitona, en trossets petites, en brunoise seria el término, més surt el término culinari, saps? És brunoise, és així, tallada molt petita, d'acord? I aquí posem també el que és la pastanaga, a trossets, en rodanxes, una mica pues, al nostre gust. I això l'hem de rostir tranquil·lament, d'acord? Hem de fer aquestes verduretes i per l'altra banda tenim les carns que també les hem de daurar una mica. Si voleu fer una mica el que és la vedella, el xai o directament el pollastre, o sigui, per una banda tenim el pollastre, per l'altra tenim aquestes verdures. Això s'ha de rostir mitja horeta, tranquil·lament, a foc molt, molt, molt lent, d'acord? Aquest pollastre li ficarem ja sal, pebre, d'acord? Ja ho tindrem allà una mica, així que es vagi agafant aquest color daurat que és tan característic, no?, dels arrossos que estan així ja una mica nacarats, d'acord? I quan ja tenim tot això, aquí és quan ja agafarem el que és una cassola gran, una paella, i ficarem tot junt. Aquí ja es nullificarem el comí. En generositat, d'acord? Si voleu, ells també fiquen una mica de picant, si voleu ficar un tipus paprika, pues alguna guindilla, d'acord? Pues aquí a gustos personals, jo no l'he ficat, perquè a mi el picante m'encanta, però no em senta bé, o sigui que no l'he ficat.
1: Vaja.
2: Sí, sí, sí. I ells no utilitzen vi, perquè no tenen aquest costum, però sí que li fiquen un bon brou, d'acord?
1: Mm-hmm.
2: En la recepta no posava res de tomàquet. M'ha cridat molt l'atenció, però no utilitzen tomàquet, d'acord?
1: Mai, tenim pastanaga,
2: tenim
1: ceba...
2: L'arròs, sí, tenim o sigui, la pastanaga, la ceba, l'all, les espècies, l'oli i el que és la carn, d'acord? Mm. Quan ja això ja ho tenim rostit, d'acord? Llavors, li fiquem l'arròs. Sabem que l'arròs sempre, per exemple, si fem per a dues persones, seria un got sencer un got d'aigua. De 20, mm-hmm. de 20 centilitres, això ja seria la mesura, el doble d'aigua, o sigui, un got d'arròs, dos gots d'aigua, o brou, en aquest cas.
1: Però ja l'hem bullit, l'arròs, no?
2: No, lo farem ara, juntament amb totes les verdures, o sigui, la ceba, la pastanaga, d'acord, i la carn. Quan ja ho tenim ja tot fet, pues aquí li ficarem el que és l'arròs. Ho fiquem bé, ja també ja l'hem posat les espècies, la sal, la pebre. Si volem rectificar, sabem que l'hem posat una mica de sal i pebre al pollastre, aquí seria el moment de posar-li una mica més de sal, d'acord, per l'arròs. Això va a gustos, d'acord? Si no us agrada, no us convé una mica la sal, doncs no la fiqueu, sinó una miqueta més de sal. I anem rostint, una mica. A mi m'agrada que s'integrin una mica tots els sabors que tenim a la paella, no?, amb aquest arròs. I aquí seria el moment ara de posar aquest doble d'aigua o un brou vegetal, d'acord? I això ara es tracta de bullir, d'acord? Les 7, 8, 9 minuts que marca el paquet del nostre arròs, d'acord? Doncs pues això, ha de quedar un arròs completament sec i suelto. És la clau d'aquesta recepta. Per a ells és molt important.
1: Que és difícil, també, que no, l'arròs...
2: No, jo sempre dic que és més fàcil d'explicar que de fer. De veritat, seguim una mica el que és... Ja sabem que cada fabricant té... Pues jo 7 minuts, pues jo 8, pues jo 12. Depèn, el bomba necessita una mica més de temps. Hi ha arrossos que són més tendres, d'acord? Depèn una mica pues, la marca, la categoria, el tipus d'arròs, d'acord? Quan ja ho tenim, l'hora de servir. És molt curiosa, perquè, clar, amb els sobus de guatxa, jo parlo ara, però no he parlat abans, no? El que hem de fer és un bon llit d'arròs, a sobre els trossos de car, d'acord? En aquest cas, el pollastre que jo he posat, si hem fet amb xai, amb vedella, doncs igual, i a sobre hem de posar els trossos de pastanaga. D'acord? Mm-hmm. És curiosíssim, si ho fan a capes, com si fossin l'hora d'emplatar, com si fossin una lasanya. I per últim, pues, hem de fer una paella, una miqueta d'oli, fregir aquests ous de guatlla. Saps com es fa un ou de guatlla?
1: No ho sé, pues, explica-m'ho.
2: T'ho explico perquè és més fàcil que però a vegades trobo que la gent no té la tècnica. Agafem l'ou. Si ho tenim a la nevera és més fàcil. Si ho tenim fora de la nevera està més líquid. Uh-huh. I com que se derrama. Hem d'agafar l'ou amb un ganivet de sierra,
1: sí,
2: d'acord? El que és la punta de dalt, l'hem de fer un tall, tallar-lo com si fos una rodanxa, així, tot tallem.
1: Sí.
2: I tenim com un gotet molt petitó, saps? Vale. Amb un forat aquí, ja l'hem tallat aquesta petita de la càscara que tenim a dalt, i directament a la paella que tenim a un foc suau, una mica d'oli, ho bolquem directament. I ja veieu que queda completament, o sigui, de seguida... És que queda així com blanquet, petitó, i el rovell allà enmig, saps? Queda una monada. Sempre vigileu a un foc molt suau, perquè l'ou de guatlla es fa en mig minut i ja ho tenim fet.
1: En mig minut, ja ho tenim. Val.
2: Una miqueta de sal, d'acord? Uh-huh. I amb una espàtula anem posant a sobre del nostre arròs. Jo he fet una cassola molt petita que tenia de ferro per fer l'emplatat. Després he fet arròs per tota la família, perquè he anat repartint tàpers per tot arreu, d'acord? Però el que he fet és, per emplatar, he fet aquesta petita cassola de ferro i pues, he fet exitosos els trossos, la pastanaga, i he posat tres o quatre ous de guatja. Delicioso. Una passada. Ostres, digo, no m'ho esperava perquè intento tastar totes les recetes que porto aquí a la ràdio, no? Però això intento acabar-les a casa i la veritat és que m'ha sorprendre molt l'arròs amb el comí. Una variant també que utilitzen moltes partes d'aquí d'Uzbekistan, perdó, però és que costa dir la paraula, és que ells utilitzen també el cigró. Jo no l'he ficat, però per últim, a sobre d'aquests ous, en moltes famílies, en molts restaurants i tot això, pues, li foquen un cigró que estigui estufat. Val?
1: O sigui,
2: és un plat contundent, és un plat...
1: Ja complet.
2: Complet, o sigui, un plat únic, per dir-lo d'alguna manera.
1: I bastant sa, penso.
2: Pues, imagina't, és que no porta res de greix, o sigui, tots són ingredients nobles, no? Són carns que necessiten, és proteïna, no? És cereals, no? Com l'arròs, o sigui, que verdures, fibra, o sigui, fantàstic.
1: Molt bé.
2: Pues bueno, aquí tenim una recepta que està al centre de Àsia, no? Les grans desconeguts per nosaltres i la veritat és que, bueno, intento rescatar aquestes petites històries, no? Ja t'he dit una recepta pues, que ha bellugat durant segles, no? Al nostre voltant.
1: Té molt bona pinta aquesta recepta, Mari. Uh-huh. Però, com sempre, també ens has portat una cançó.
2: Clar.
1: Però una cançó que és bastant especial tenint en compte els últims aconteixements, també, no?
2: Sí, la veritat és que sí. Ocas Grasas no, és un grup que m'encanta, però que jo ho porto, pues, o sigui, l'escolto pues, quan se m'atravessa, saps? Però d'alguna manera, i aquest matí se m'atravessa, digo, te toca.
1: Anem a escoltar aquesta cançó que ens porta la Mari avui, que és d'Ocas Grasas.

0: la gent que estimo, Mari. Sí. Per què ens portes aquesta cançó?
1: Perquè estimo moltíssima gent i perquè també em sento molt estimada. La veritat és que sí, sóc una afortunada. Sí, sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí, arrel del meu, o sigui, al voltant del meu treball, mira, aquesta setmana he fet 2 bodes. Mm-hmm. Saps? Vaig fer una dijous i una altra dilluns. I és moltíssima feina bellugar tot això, no? Però veus que la gent celebra, que la gent és feliç, que la gent té moltes ganes d'abraçar-se, de desitjar-te els millors desitjos, mai valga la redundància, no? I sí, la gent que estimo, no? O sigui, he estat uns dies de pues això, he vist molta gent estimar-se i penso que bueno, tot això que jo transmetro a la meva gastronomia, pues després em retorna, no? Perquè la gent és molt agraïda quan és ben tractada, d'acord? I al final pues es tracta d'això, d'estimar. Mm-hmm. Fem un plat d'arròs o fem pues això, simplement a través d'una cançó, no?
0: Cuinar també és estimar, eh?
1: Exactament.
0: Cuinar pels altres...
1: És un acte d'amor total.
0: És un acte d'amor.
1: Sempre ho explico, o sigui, ocupar-te, no?, d'anar al mercat, anar a buscar aquests ingredients, arribar a casa, preparar-lo, netejar-lo tot, confeccionar-lo, ostres, presentar-lo, netejar-lo tot, o sigui, un acte d'amor, o sigui, és que és total. Jo sempre jo sento persones que diuen, a mi no m'agrada cuinar. Dic, com no t'agrada cuinar? T'agrada estimar? Sí.
0: Ah, doncs
1: ja els deixo ahí una mica, saps?
0: Doncs ja està.
1: Pues sí, hem de cuinar per les altres i per nosaltres mateixos, perquè és una manera d'estimar-te a tu mateix també. Si tu no alimentes bé, tots podem tenir un mal dia i anem al McDonald's o anem fem un ja te como, d'acord? Això no passa res, perquè però el dia a dia sí, hem d'agafar les nostres verdures, els nostres rossos, encendre la vitro, la inducció, el foc, el que tenim, i cuidar-nos a través de nosaltres, perquè som aquello que comem, no? O sigui, allò que mengem.
0: Hem de seguir cuinant i, per tant, estimant, Mari?
1: Exactament, és una cosa porta l'altra.
0: I aquesta setmana hem viatjat al centre d'Àsia per parlar d'aquest plat que es diu plof i que té molt bona pinta.
1: Sí.
0: Ho intentaré, Ho intentaré a casa perquè...
1: Sí, sí, sí. Sí, és com una paella, però amb espècies, d'acord? Mm-hmm. O sigui, no deixa ser un arroz, no sé, la paella mixta, nostra, de tota la vida, no?
0: Sí.
1: Doncs l'únic que li fiques és pues, aquest puntet de guindilla, aquest puntet de comí, i et quedes amb la penya pues, amb els ous, no? Perquè, uau, saps? Jo, el meu fill, dice, fa, mama, em va dir ahir a la nit, dice, com 5 anys que no menjava ous de guatja. Digo, pues, és veritat que feia molt de temps que a casa no ho feia, no? O sigui que, bueno, és una manera de, sí, pues de convidar a fer la recepta i pues això, de... simbolitza la vida, simbolitza l'hermandat, no?, entre les persones, clar que sí.
0: I va agradar, doncs, aquesta proposta a casa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, ja t'he dic, ja hem fet tàpers. Ja que fico, digo, va, pues faig arròs així per la penya, també.
0: Molt bé, Mari, doncs ens veiem doncs, la setmana vinent, no?
1: Aquí
0: per
1: estarem,
0: viatjar encara
1: estarem.
0: Més i sí. Per cuinar.
1: No sé on anirem, però la veritat que cada setmana portem aquesta temporada que hem començat aquesta tardor de països increïbles amb receptes increïbles. Tot això ho guardo, que ja veurem què sortirà de tot això.
0: Doncs una altra sorpresa, eh?
1: Exactament. Jo sóc la primera que em sorprèn cada setmana, no? Digo, ostres, que no tinc ni idea ni... Estic, que t'he anat al mapa d'Uzbekistan, on està? Sota d'Afganistan, saps? Digo, ai, així, Afganistan és zona, no? Mm-hmm. Ah, pues està Kirguistan, bueno, és que tenen ahí un lío de països que digo, ostres, digo, i són, pues això, és una manera d'aprendre.
0: Aprendre altres cultures.
1: Exactament.
0: I altres sabors. Doncs moltíssimes gràcies, Mari. Ens veiem la setmana que ve, com sempre.
1: A tu, Roser, per la teva dolçura, sempre.

Falten 6 minuts per arribar a 12:15 del migdia. Ara, a 12:15 del migdia, és quan farem, com sempre, l'agenda cultural per repassar totes aquestes activitats que ens esperen aquí al municipi de Calafell. Amb Doctor Prats, Energia, hem arribat a aquesta hora. Continuem sentint Clima. Clima.

0: amb Roser Ribas. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Passen dos minuts a dos quarts d'una del migdia. És moment de fer l'agenda cultural, de repassar totes aquestes activitats que ens esperen durant les pròximes setmanes al municipi de Calafell. El dimarts 20 d'octubre, a les 6 de la tarda, té lloc les xerrades per a famílies. En aquest cas, serà de patinets elèctrics. Una pràctica per a famílies. Sessió adreçada a famílies sobre la compra segura, la normativa, les responsabilitats i els riscos associats a l'ús de patinets elèctrics i altres vehicles. Oferim consells pràctics per fomentar una mobilitat segura i responsable entre els adolescents. Això serà a la plaça Alcalde Romeu. I el dijous 22 d'octubre tindrà lloc l'Escape Room Laboral, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. És un taller vivencial i dinàmic que permet als i les joves experimentar en primera persona com funcionen les dinàmiques de selecció grupal a través del joc i el treball en equip. Es treballa el desenvolupament d'habilitats com la comunicació, la resolució de conflictes, el treball en equip i el control emocional, així com la comprensió del funcionament dels processos de selecció i les estratègies per afrontar-los amb èxits. Aviam, a les inscripcions i informació en línia és a joventut.calafell.cat, presencialment també al Servei d'Atenció al Ciutadà. També podreu fer la inscripció a través dels formularis en paper que trobareu al Casal Jove de Calafell. Es prioritzen en aquest cas els joves de 12 a 35 anys. I ja s'acosta Halloween o Castawin, i tenim el passatge del terror, Horror Cinema. Serà del 23 d'octubre a l'1 de novembre, des de les 11 del matí a les 10 de la nit al Centre Cívic Cinema Iris. Hi ha també un 2x1. Presenta un flyer de 2x1 i un val de compra recent d'un comerç de Calafell, i tindreu aquest 2x1, aquesta entrada. I ja el diumenge 25 d'octubre, a partir de 8:45 del matí, la cursa de la dona d'enguany. A 10:45 hi haurà l'escalfament amb zumba, a les 11 del matí la cursa i caminada no competitiva de 4 quilòmetres per a totes les edats. I les inscripcions són de 10 euros. Aquests 10 euros es destinen íntegrament a la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer. Les inscripcions es poden fer al web athleticevents.net. Repeteixo, athleticevents.net. Hi ha una samarreta de regal i avituallament per tots els participants. I la recollida de dorsals i samarretes teniu en compte que es realitza la regidoria d'esports de dilluns 19 a divendres 23 d'octubre des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia. El 25 d'octubre, el diumenge, també tenim teatre a la xarxa, la volta al món en menys de 80 dies. L'entrada té un cost de 8 euros i això serà a les 6 de la tarda. El Teatre Joan Colet Teatre, la xarxa, la volta al món en menys de 80 dies. I ja el 9 de novembre trobem un taller, Diálogos sobre la masculinitat. Això serà el 9 de novembre a 6:45 de la tarda i és gratuït. El Centre Cívic Cinema Iris acollirà aquest taller de diàlogos sobre la masculinitat i és possible amb una mirada crítica, dissident i transformadora sobre la masculinitat. En aquest taller participatiu podem abordar-ho. Activitat dirigida a majors de 14 anys i no cal inscripció.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Amb Rosalía arribem ja a la una del migdia, moment en què tindrà lloc la selecció musical en català i tot seguit els serveis informatius amb la Mireia Romaguera.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 14 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Surt a licitació la renovació de carrers de la platja entre Sant Pere i la carrerada d'en Ralet a Calafell. Les obres començaran aquest 2026 amb un import de 7,8 milions d'euros. En parlem d'aquí uns minuts. Abans repassem altres notícies, són els titulars. La Comerciada dinamitza el comerç local de Calafell durant el Pont del Pilar. La campanya ha comptat amb la participació de 44 adherits a Fòrum Calafell i ha ofert vals de compra i diversos premis als clients. S'inicien les obres de remodelació del Centre Històric de Llorenç del Penedès. L'Arbós ja té dates per la 13a mostra de l'enramada, que es celebrarà del 23 al 25 d'octubre. Es convertirà un any més en el punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i els productes de proximitat al Penedès. Mor un motorista en una sortida de via a la carretera C32 al seu pas pel Vendrell. 100 persones han mort aquest any a la xarxa viària catalana fins ara. El mes de setembre va ser el segon més càlid registrat i el planeta encadena dos mesos per sobre dels 1,5 graus. Copernicus avisa que el fenomen del Niño serà dels més intensos de l'històric. Totes les comarques incrementen en afiliats a la Seguretat Social al setembre un 4% de mitjana. El Baix Penedès, l'Aran i l'Alt Empordà són els territoris que creixen més, per sobre del 5%. Prop de 218.400 passatgers passen per l'aeroport de Reus durant setembre, un 5,1% més que fa un any. Les dades acumulades des de gener apunten a un increment del 8,1% respecte al mateix període de 2025.

0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: Han sortit a licitació les obres de renovació integral del sector comprès entre el carrer Sant Pere i la carrerada d'en Ralet, al nucli de la platja de Calafell. Significarà una inversió de 7,8 milions d'euros i serà una actuació d'impacte que posarà al dia un barri on fa dècades que no s'hi actua i que acumula problemàtiques. A més, s'ha introduït com a millores la renovació del paviment dels carrers de l'Illa de Vianants, carrer Mallorca, Carme i Montserrat, valorada en 550.000 euros. La previsió inicial de les obres durant aquest 2026, acabar-les el 2027. Poden durar un any aproximadament, tot i que les empreses poden reduir el termini en les seves ofertes. La licitació de les obres la farà l'empresa municipal CEMSA, qui en pagarà més del 50%, ja que la major part correspon a infraestructures que tenen a veure amb el cicle integral de l'aigua. De fet, la renovació inclourà 8 carrers, carrer Sant Pere, Francesc Bonjoc, Igualada, Rafael Casanova, Jaume Gené, Doctor Dax, la carrerada d'en Ralet i l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, que tenen una superfície de 17.000 metres quadrats. A més, com hem dit, es canviarà el paviment dels carrers Mallorca, Carme i Montserrat. El projecte fa especial incidència en resoldre el pas soterrani del carrer Sant Pere, que és la principal porta d'entrada al nucli de la platja. Concretament, es substituiran les escales actuals per una rampa més accessible. Es mantindrà l'ascensor actual, però la rampa facilitarà l'accés a molta més gent, sobretot si en algun moment no funciona l'ascensor. L'objectiu de les obres és aplicar mesures d'evacuació i filtratge de les aigües de pluja per a prevenir inundacions. És un barri que històricament ha patit problemes d'inundacions, per això es vol fer un projecte amb solucions de drenatge que permetran filtrar l'aigua de pluja al subsòl, on actualment s'entolla l'aigua quan plou. El projecte segueix el criteri de canviar la prioritat dels carrers, donant major protagonisme a les persones, en comptes dels cotxes. S'han dissenyat com els carrers que es fan a Segur Platja, donant prioritat a vianants i ciclistes, potenciant la mobilitat sostenible al municipi. A més, s'ha afegit arbrat als carrers, convertint-los en refugis climàtics. La renovació de tots els serveis haurà d'ajudar a fer-los més eficients, especialment la xarxa d'aigua potable. Un factor important del projecte és la transformació de la plaça Alcalde Romeu per esdevenir un punt de trobada i una relació social.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Calafell ha celebrat aquest cap de setmana al llarg del Pont del Pilar una nova edició de la Comerciada, una campanya de promoció del comerç de proximitat que ha comptat amb la participació de 44 establiments del municipi adherits a l'Associació de Comerciants Fòrum Calafell. La iniciativa té com a objectiu incentivar les compres als establiments locals i donar visibilitat al comerç de proximitat. Segons ha explicat la regidora de promoció de la ciutat a l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, la campanya va néixer a les comarques gironines i amb el temps s'ha estès a altres punts de Catalunya, en aquest cas a Calafell.
2: Ens ho van oferir i nosaltres ho vam trobar molt positiu de poder agafar i participar en aquesta campanya. Parents ja portaven 3 anys fent-ho, ha sigut l'obertura per tot el que és a nivell de Catalunya, així que el que és d'aquí de la zona del Penedès, participar el que és a Vilafranca del Penedès i participar també a Calafell. Són 45 municipis els que participen de tot Catalunya i nosaltres concretament aquí a Calafell es van inscriure 44 establiments.
1: Durant els 3 dies de campanya, els clients dels establiments participants han pogut optar a diferents premis a través d'una ruleta. Entre els obsequis hi havia vals de compra de 10 euros que permeten continuar comprant als comerços adherits a la iniciativa. La campanya també ha inclòs el sorteig de diversos premis, entre els quals hi ha una estada en un hotel i vals de compra per valor de 300 euros, a més d'altres obsequis destinats a incentivar les compres. En el cas de Calafell, a les l'Associació de Comerciants, Fòrum Calafell, ha aportat 1.000 euros en vals de compra per fomentar el consum als establiments del municipi i contribuir a dinamitzar l'activitat comercial local. Escoltem la valoració de la regidora Lluïsa Lastra.
2: Doncs, bueno, de moment aquest matí molt positiva. De fet, van haver municipis que ja van començar el cap de setmana passat, s'acabarà el dilluns. Nosaltres hem volgut concentrar tota la força en aquest cap de setmana, així que a part d'aquesta ruleta que hi ha amb els sortejos que dura el cap de setmana, doncs també hem fet un parell de show cookings, un que ha estat aquest matí amb el Manel de Masterchef Junior, que ens ha pogut fer un plat, ens ha elaborat un plat aquí en directe, i al mateix temps després hi ha hagut unes degustacions, i el dilluns en tornarem a tenir un altre.
1: La comerciada s'ha desenvolupat durant el pont festiu del Pilar amb la voluntat de reforçar el vincle entre els establiments comercials i la ciutadania i recordar la importància del comerç de proximitat a l'activitat econòmica i social del municipi de Calafell.
0: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: L'Ajuntament de l'Arboix ha confirmat les dates de la 13a edició de l'Enramada, la fira enogastronòmica de referència del territori. La mostra tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 d'octubre i es concentrarà a l'espai del poliesportiu municipal, repetint la ubicació d'anys anteriors. La fira té com a objectiu posar en valor la identitat i el talent de la comarca, reunint forners, cellers, restauradors i productors locals. El producte estrella de la celebració tornarà a ser la coca enramada, una menja típica del Baix Penedès, feta amb ingredients de quilòmetre zero. Tot i que el programa d'actes oficial complet es farà públic pròximament, l'organització ja ha avançat una de les principals novetats d'enguany. El dissabte 24 d'octubre a la tarda s'organitzarà una caminada guiada entre vinyes i boscos que connectarà l'Arboç amb el poblat medieval de Castellet. Els participants podran gaudir de les visites del Parc Natural del Foix i visitar la intervenció artística de carrer Castellet Encantat, ideada per l'artista Lluís Safrilla. Atès que les places per a aquesta activitat són limitades, les inscripcions ja es poden formalitzar a l'Oficina de Turisme de l'Arboç. Es preveu que durant els 3 dies de fira també s'ofereixin els habituals tastos de vins, maridatges i activitats familiars, consolidant l'Arboç com la capital enogastronòmica de la zona durant aquell cap de setmana.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: L'Ajuntament de Llorenç del Penedès informa que comencen les obres de millora i remodelació del centre històric del municipi, un projecte important per renovar les infraestructures i millorar l'espai públic. La primera fase dels treballs consistirà en la construcció de la nova xarxa de recollida d'aigües pluvials des de la plaça Immaculada fins al torrent. Hi haurà afectacions a la mobilitat durant aquesta primera fase. Afectaran les obres a la circulació al carrer Vidal i Barraquer. Es manté oberta amb normalitat la circulació pel carrer Pompeu Fabra, la plaça Immaculada i el carrer Francesc Macià, que no es veuran afectats per aquesta primera fase de les obres. Des de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès informen que aniran donant detalls de l'evolució de les obres i de possibles afectacions a la mobilitat a mesura que avanci aquest projecte.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Un motorista de 47 anys i veí de Barcelona ha mort aquest dimarts en una sortida de via a la carretera C32, segons s'ha informat el Servei Català de Trànsit. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'accident poc després de les 3 de la tarda. El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 1,3, al terme municipal del Vendrell. Les causes de la sortida de via del vehicle estan sota investigació. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Des de principi d'any, 100 persones han perdut la vida en accidents a la

0: temperatures del planeta han superat 1,5 graus als nivells preindustrials, segons ha informat Copernicus. A més, les previsions continuen apuntant a un dels fenòmens del Niño més intensos de l'històric. En paral·lel, l'extensió de gel marí de l'Antàrtida va arribar a la seva tercera mínima amb una hivernal més baixa. A Europa, els termòmetres van mantenir les condicions inusualment càlides i seques que van caracteritzar l'estiu i es va notar el tercer setembre més calorós de la història. A més, la sequera persisteix en moltes regions i en d'altres s'ha intensificat. La manca de pluja també s'ha reflectit en els cabals excepcionalment baixos dels rius europeus. Així mateix, s'ha apuntat que les precipitacions de finals de mes van aportar un cert alleujament localment, mentre que en parts del nord i nord-est d'Europa i a Turquia es van notar unes condicions més humides del que és habitual. El director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus ha remarcat que davant d'una nova sèrie de mesos per sobre d'1,5 graus i amb el fenomen del Niño que continua intensificant-se, és probable que aquestes temperatures es prolonguin fins l'any 2027. Superar el límit, diu, a llarg termini de l'Acord de París és només qüestió de temps. Fins a quin punt el sobrepassem i durant quant de temps segueix dependent de nosaltres, ha apuntat. Les dades de Copernicus poden guiar aquesta decisió. Són gratuïtes i de lliure accés per a tothom.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Totes les comarques de Catalunya i l'Aran van incrementar el nombre d'afiliats a la Seguretat Social el mes de setembre respecte a l'any anterior, segons dades de l'IDESCAT. Catalunya va créixer de mitjana més de 145.600 persones, un 4% més que en el mateix mes de l'any anterior. Malgrat que l'augment s'ha produït arreu de Catalunya, hi ha tres comarques que han passat del 5% i una d'elles és el Baix Penedès. De fet, de l'altra banda de la balança hi trobem el Moianès i el Priorat, que no arriben ni a l'1% anual. Totes les ciutats de més de 50.000 habitants registren més afiliats i els augments més destacats són l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Tarragona, Granollers i Vic. Respecte a 12 mesos enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social al conjunt de Catalunya va augmentar el setembre en 59.470 i el d'homes amb 86.135, un fet que suposa increments interanuals del 3,4% i del 4,4% respectivament. Per edats, l'augment més accentuat s'ha registrat entre els menors de 30 anys, seguit dels majors de 55. Pel que fa a les persones d'entre 30 i 44 anys, els afiliats pugen un 3,3% al conjunt de Catalunya, mentre que els de 45 a 54 anys és el grup que creix més moderadament, amb un 1,3%. Al setembre, i en relació amb el mateix mes de l'any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera creixen al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i l'Aran. En el cas dels afiliats de nacionalitat espanyola, l'augment interanual és molt menys intens. D'altra banda, tots els sectors incrementen el nombre d'afiliacions. El dels serveis augmenta en 125.300 afiliacions al setembre respecte al mateix mes de l'any anterior i registra un increment del 4,1%. Pel que fa a la indústria, les afiliacions augmenten un 1,9% al setembre en relació amb un any enrere i ho fan a 35 comarques. Les afiliacions al sector de la construcció augmenten un 3,9% al conjunt de Catalunya, amb 9.025 afiliacions més que el mateix mes de l'any anterior. Per últim, les afiliacions a l'agricultura són les que més augmenten un 4,3%, amb 2.430 afiliacions més un any enrere.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Les alerts s'ha demostrat útil en moltes situacions, com els aiguats dels últims dies, però no ha estat exempt de controvèrsies. Per exemple, pel fet que alguns missatges que avisen de pluges torrencials en una localitat el rep també una població veïna on no cau ni una gota. Per això Protecció Civil treballa per poder enviar avisos SLR a zones més reduïdes i millora així la precisió dels avisos que es fan arribar a la població. El frec actualment impedeix enviar SLR a zones més petites

0: respon a qüestions tecnològiques. Quan els telèfons estiguin preparats per rebre trucades satelitàries, es podrà fer, han explicat, ho ha dit la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler. De moment diu que no es pot fer un enviament més reduït i s'està treballant, ha explicat. Probablement, però, la transició no serà immediata. Tot el creixement important que viu el sector, la telefonia per satèl·lit no està generalitzada i la seva expansió ja comença a fer arribar la connectivitat a àrees rurals aïllades. Fins ara, un SLR es pot reduir a tot estirar a tota la zona que abasta l'antena telefònica que fa l'enviament i això poden ser molts quilòmetres de distància. Aquest fet explica que és un missatge de risc d'aiguats torrencials pugui arribar també a poblacions on tan sols ni plou. Mentre les connexions per satèl·lit no estiguin generalitzades, Protecció Civil s'adapta a les limitacions que imposa l'actual sistema. Per això no treu utilitat els SLR. Soler concreta que ara s'utilitzen sobretot per demanar precaució, és un crit d'alerta. Paral·lelament, Protecció Civil treballa per incorporar un SLR menys invasiu per avisos que no comportin un perill imminent. A Catalunya s'han enviat més de 150 SLR des de que es va activar fa 3 anys aquest servei públic d'alerta a través del mòbil. Tots han estat dins del nivell 1 de gravetat que correspon a les alertes que s'envien en situacions d'amenaça immediata per a la vida de les persones. Però hi ha 2 nivells més per a prealertes que actualment encara no estan en ús amb el sistema SLR. Es tracta del nivell 2 per alertes amb consells sobre què cal fer davant d'algunes situacions de risc i el nivell 3 per demanar col·laboració ciutadana en casos determinats. Els SLRs que hem rebut fins ara, tots de nivell 1, s'envien simultàniament a tots els mòbils que són en una zona geogràfica i no es poden desactivar. En canvi, els de nivell 2 i 3 funcionen diferent. Quan s'envien, només els rebran els usuaris que tinguin activades les notificacions d'emergència al telèfon mòbil. En aquest sentit, aquests avisos es consideren menys invasius, ja que cadascú decideix si els té activats al seu dispositiu. La incorporació dels nous SLR podria arribar en els pròxims mesos. El debat sobre els SLR també ha arribat al Parlament en una moció que ha exigit revisar i actualitzar protocols per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. A més, es reclama més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. Fa uns dies hi va haver una altra iniciativa política en el debat de política general favorable a revisar el sistema d'alertes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: El Banc dels Aliments de Catalunya ha presentat la 18a edició del Gran Recapte, que per primera vegada estarà dedicada a una temàtica concreta, les anomenades noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. L'edició arriba en un context d'encariment sostingut dels preus, amb uns aliments que, segons les entitats, han pujat prop d'un 32% a Catalunya des de l'any 2020. Els 4 bancs han fet una crida a aconseguir 17.000 persones voluntàries per la recollida que celebrarà del 13 al 14 de novembre amb més de 2.000 punts de venda. Les inscripcions s'han obert, ja s'ha fet al granrecapte.org. Segons els bancs dels aliments, cada mes 170.000 persones necessiten el seu suport a Catalunya. Les dades de context apunten a una mateixa direcció. Segons l'enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT, el risc de pobresa a Catalunya ha passat del 17,4% al 18,9% en un any i gairebé una de cada 5 persones viu per sota del llindar de pobresa. Les entitats citen també l'informe FOESA, segons el qual el 55% de les persones en situació d'exclusió social viuen en llars on qui les sustenta treballa. De fet, doncs, es destaca des del Banc dels Aliments un centre que funciona com una botiga de barri on cada any passen unes 5.300 persones i on poden triar la cistella i rebre acompanyament nutricional, social i laboral. Asseguren que els voluntaris detecten nous perfils que arriben al servei, amb vergonya i angoixa, sobretot famílies amb fills o persones que han patit un sotrac vital. al Banc dels Aliments, han recordat que el Gran Recapte és la campanya de mobilització ciutadana més gran de Catalunya després de la marató del 3CAT, amb prop de 300.000 persones implicades. L'any passat es van recaptar 5,2 milions d'euros entre aliments i donacions econòmiques. Enguany la crida se centra en el voluntariat, amb el lema tan gran que només hi faltes tu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Les urgències oftalmològiques van augmentar un 50% arran de l'eclipsi. Només dos casos de gravetat. La majoria de les 400 persones ateses a urgències entre el 12 i el 13 d'agost tenien afeccions lleus, cosa que el Departament de Salut atribueix a l'ús correcte de les ulleres homologades. Tot apunta que els missatges que es van arribar per terra, mar i aire sobre la necessitat de no mirar l'eclipsi sense protecció van calar a la ciutadania. Si més no, aquesta és la conclusió que s'extreu de les dades facilitades pel Departament de Salut sobre les urgències oftalmològiques que es van atendre el mateix dia de l'eclipsi, el 12 d'agost o l'endemà, el dia 13. I és que malgrat que les urgències van augmentar un 50% respecte al que és habitual, la immensa majoria de persones presentaven afeccions lleus. De fet, només es van registrar dos casos, una mica més greus, amb pèrdua de visió durant uns quants dies. El gerent de la regió sanitària de Ferran Roche afirma que els dies 12 i 13 d'agost es van fer unes 400 urgències per problemes d'ulls, que habitualment se'n fan entre 250 i 275. La majoria de persones que van visitar ho van fer per problemes lleus, que es van atendre a l'atenció primària. Concretament, el 70% de les urgències ateses van ser per ull sec i el 30% restant per símptomes psicosomàtics. Tot i que la immensa majoria de les 400 urgències van ser lleus, es van registrar dos casos de més gravetat. Tot i les circumstàncies, que són diferents, a la pràctica totes dues persones van acabar observant l'eclipsi sense protecció. Arran d'això, tots dos van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Amb totes aquestes dades a la mà, des del Departament de Salut conclouen que la població va fer cas a les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres homologades. Gràcies a això, diuen, no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'aeroport de Reus va registrar prop de 218.400 passatgers durant el mes de setembre passat, segons les dades fetes públiques aquest dimarts per Aena. La xifra suposa un increment del 5,1% respecte al mateix mes de l'any 2025. També ha crescut el nombre acumulat de passatgers des de principis d'any. S'ha situat en més d'1.281.000 viatgers, amb un 8,1% més que durant els mateixos mesos de l'any passat. Pel que fa als moviments d'aeronaus registrat, puja també al mes de setembre un 14,9% fins als 2.806. Des de començament d'any, el nombre d'operacions a l'aeroport de Reus ha arribat a les 20.103, xifra que suposa un 9,5% respecte als 9 primers mesos d'aquest 2026.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament d'Altafulla ha obert el període d'inscripcions per participar com a expositor a la Fira de Nadal 2026, que se celebra els dies 11, 12 i 13 de desembre a les places de l'Església i del Pou. La fira vol convertir-se en un espai de trobada, intercanvi i venda de productes relacionats amb el Nadal, la decoració nadalenca i les activitats pròpies d'aquestes dates. Alhora, l'esdeveniment busca contribuir a dinamitzar el centre d'Altafulla durant la campanya nadalenca. La convocatòria està oberta a empreses, persones autònomes, professionals, entitats i amics del Nadal d'Altafulla que hi vulguin participar. Són tres dies de Fira de Nadal. La programació obrirà al públic en els següents dies, el divendres dia 11 de desembre, dissabte i diumenge. Durant els tres dies hi haurà activitats i actuacions de dinamització per complementar l'oferta dels expositors i crear un ambient nadalenc als carrers i places. Les persones interessades han de formalitzar la preinscripció a través del formulari habilitat per l'Ajuntament. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 31 d'octubre. Al formulari caldrà facilitar dades de la persona responsable, una descripció dels productes que es volen exposar i fotografies de l'activitat o productes, així com indicar necessitats de material i altres requisits per muntar la parada. L'Ajuntament d'Altafulla comunicarà a partir del 16 de novembre quines persones han estat seleccionades. La selecció i la distribució dels espais van a càrrec del consistori, tenint en compte l'interès de cada proposta i la composició i diversitat de l'oferta comercial de la fira. L'Ajuntament d'Altafulla facilitarà subministrament elèctric, mentre que els expositors hauran de portar els allargadors i els elements d'il·luminació. En funció de la disponibilitat, també es podrà disposar de taules, cadires i carpes municipals que s'hauran de sol·licitar durant la inscripció. Durant les nits de divendres i dissabte hi haurà servei de vigilància. Tot i això, l'organització recomana als expositors prendre mesures necessàries per protegir les instal·lacions i les mercaderies. En el cas de les parades d'alimentació, caldrà complir tota la normativa sanitària aplicable i garantir la correcta protecció dels productes. Amb aquesta nova edició, l'Ajuntament d'Altafulla vol continuar consolidant la Fira de Nadal com un punt de trobada per al comerç, entitats i professionals i ciutadans. El consistori d'Altafulla anima establiments, creadors, artesans i entitats interessades a presentar la seva proposta i formar part d'aquest esdeveniment nadalenc. I fins aquí l'edició informativa del dia. Avui és dia 14 d'octubre. Qui els ha acompanyat, Mireia Romaguera, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.
1: El Tribunal de Comptes amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs perseguits per les despeses del procés. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El Tribunal de Comptes s'ha vist obligat finalment a aplicar la llei d'amnistia a la causa per les despeses comptables pel procés. I des d'avui deixa de reclamar més de 5 milions d'euros a 35 exalts càrrecs dels governs independentistes, Joan Botà.
2: D'aquests diners, els afectats ja havien consignat 4 milions en forma de fiances. Junts i Esquerra parlen de la fi d'un malson i exigeixen l'aplicació immediata i completa de l'amnistia a tots els tribunals i per tothom. I el president Salvador Illa celebra la decisió.
1: Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, una decisió que s'havia fet esperar, però finalment el Tribunal de Comptes ha acatat la justícia europea i amnistia a tots els afectats per aquest cas. Se'ls allibera de retornar els 5 milions d'euros que els reclamaven per l'organització de l'1 d'octubre i per la promoció del procés als anys previs durant els governs de Mas i Puigdemont. Ho celebren avui els afectats com l'exconseller Francesc Homs.
4: Respira més tranquil, per descomptat no només jo, sinó tota la gent que estava en aquest procediment, que eren moltíssimes, t'omple de joia i d'alegria perquè et treus un pes a sobre, certament.
1: Això el dia que tant el CEO com el CIS han publicat baròmetres d'intenció de vot.
2: El CEO pronostica una victòria del PSC tant en cas d'eleccions al Parlament com de cara a les eleccions generals, en tots dos casos a la baixa, però sempre amb avantatge clar sobre Esquerra, que seria segona força tant al Parlament, frec a frec amb Aliança, com al Congrés. El CIS dibuixa per la seva banda una victòria del PSOE amb gairebé 12 punts d'avantatge sobre el PP i dona possibilitats de mantenir el poder a Pedro Sánchez, accentuant la tendència habitual d'aquest organisme públic.
1: D'altra banda, Ada Colau ofereix cedir el lideratge del Front Ampli si el seu pas al costat ajuda a aconseguir la unitat de les esquerres.
2: En una entrevista a Televisió Espanyola, Colau també s'obre a negociar el nom.
5: Yo cedería absolutamente eso, igual que incluso hasta el nombre de la formación. Aquí lo importante es que vayamos todas juntas.
1: Nova mobilització de pagesos amb una tracturada que aquest migdia ha confluït a Barcelona després de sortir des de diferents punts del país. Denuncien l'increment de costos, especialment el gasoil, i també la falta d'ajudes. Sara Riera.
6: Han tornat a Barcelona 2 anys i mig després de la revolta pagesa per assenyalar les administracions que tenen al seu abast fer alguna cosa. Ara mateix ocupen la Gran Via. Som davant la Conselleria d'Agricultura. 200 tractors i un miler de pagesos que denuncien que aquesta pujada inassumible del preu del gasoil els ha acabat d'enfonsar.
7: Als meus inicis, amb un quilo de blat compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
1: I atenció també avui a aquest tema que us avancem a Catalunya Ràdio. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet demanda als pares de 2 alumnes que es van suïcidar. Els reclamen 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució, Anna Alfonso.
8: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla, que patia assetjament, i els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals al centre de les Corts. L'entitat titular de les escoles els ha demandat per unes acusacions, diu, que vulneren el seu honor.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
1: Amb un Lamine superstar.
9: Lamine ocupa totes les portades esportives del dia per la rebona, però també per les assistències de gol. El blaugrana va ser determinant en la remuntada i victòria del Barça al camp del Galatasaray.
10: Bueno, ha sido efectivo al final. Casi rebona le llamaría yo, pero no sé. En el momento más salida así, pues ha salido bien para la asistencia de Gordon.
9: Avui es juguen el City i PSG i el Roma-Madrid a la Champions. Per cert, que competició es reunirà finalment a la tarda i, per tant, fins avui a la nit o demà no se sabrà la sanció de Vinícius. I la UEFA confirma que finalment el Barça-Arsenal de la Champions femenina es jugarà el 12 de novembre i no l'11 per la convocatòria de vaga general.
1: Pel que fa a la mobilitat, expliquem que els retards a l'AVE Barcelona-Madrid són avui molt més moderats dels que teníem ahir. Adif avisa que la setmana que ve ja hi haurà circulació normal al tram afectat per l'incendi d'un tren dilluns. Per tant, sembla que va per llarg aquesta anomalia en el temps de recorregut entre Barcelona i Madrid amb l'alta velocitat. I a les carreteres, Mariluz García, quina situació tenim? Bon dia.
11: Bon dia. Doncs pendents de les afectacions de les tracturades al centre de Barcelona, on hi ha diversos carrers tallats i retencions al centre, a banda d'aquesta protesta, destaquem les retencions a la C31, la carretera de les Costes del Garraf a Sitges, on es fa pas alternatiu per un camió que ha bolcat. I a les rondes de Barcelona, la ronda litoral amb cua entre Diagonal Mar i la Barceloneta, sentit Llobregat.
1: i ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
1: Seguim amb aquesta situació estable i tranquil·la.
13: Sí, absolutament. Avui una miqueta la sorpresa és que l'efecte marinada de teòric refrescament de la temperatura a la costa barcelonina no es nota i tenim 28 graus al Prat de Llobregat o a la mateixa ciutat de Barcelona. Vilanova i la Geltrú freguen els 29 a Cabanes, a l'Alt Empordà, i en les pròximes 2-3 hores serà l'Ebre la zona que podrà repetir algun 30. Per tant, en definitiva, calor d'estiu. 28 graus a Barcelona, 30 a l'Ebre, podria ser un dia de calor moderada a principis de juliol. Màniga curta imprescindible, tot i que la nit baixa la temperatura. I de moment, temps tranquil fins divendres, tot i els núvols baixos de la costa i prelitoral que demà poden tornar, sobretot al matí. Dissabte, tarda, vespre i sobretot entre diumenge i primera hora de dilluns, possibilitat d'aiguats.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. 9 pas en l'aplicació de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha tancat el cas de les despeses del procés independentista i ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i 32 exalts càrrecs del govern. Se'ls allibera així de pagar 5 milions d'euros i es posa punt final a anys de periple judicial amb el patrimoni de tots ells amenaçat. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
14: Què tal, bon dia?
1: El Tribunal de Comptes, finalment, Paula, acata la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i amnistia la malversació d'aquest cas.
14: Sí, ho fa 3 mesos més tard, però finalment el Tribunal de Comptes acata la sentència de la Justícia Europea del juliol i diu que pel procés no es va gastar ni un euro del pressupost europeu, és a dir, confirma que s'ha d'amnistiar els 35 afectats en aquesta causa. Un d'ells, l'exconseller Francesc Homs, ha lamentat que s'hagi trigat tants mesos, però celebra la decisió.
4: Respira més tranquil, per descomptat no només jo, sinó tota la gent que estava en aquest procediment, que eren moltíssimes, t'omple de joia i d'alegria perquè et treus un pes de sobre, certament. Com a advocat he vist en el Tribunal de Cuentas en tots aquests anys unes decisions clarament arbitràries, ratllant a la prevaricació.
14: Han estat més de 6 anys de pressió judicial. Ara s'arxiva el cas en aplicació de l'amnistia i el Tribunal de Comptes deslliura a Puigdemont, Mas, els exconsellers Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, Homs i Mas-Colell i també a càrrecs de segon nivell dels seus governs de retornar els 5 milions d'euros que el reclamava la Fiscalia i Societat Civil Catalana i que ja havia avançat en concepte d'avals l'Institut Català de Finances. L'amnistia, per aquest cas, recordem que abarca els governs entre el 2011 i el 2017. A tots ells se'ls va jutjar per les despeses de l'organització i logística de l'1 d'octubre, però també pels diners invertits els anys previs en la promoció i la difusió a l'estranger del procés independentista. Això vol dir des de campanyes publicitàries fins a l'activitat del Diplocat o de les delegacions del govern a l'estranger i també per les despeses de viatges internacionals, com el que va fer Artur Mas el 2015 a la Universitat de Columbia amb aquest objectiu.
15: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
14: I ara, amb la decisió d'avui del Tribunal de Comptes, que ha arribat, diuen, molts mesos més tard, saben tots els afectats que no se'ls podrà reclamar mai més aquests diners.
1: Bé, doncs, tan bon s'ha conegut aquesta decisió, hi ha hagut reaccions. Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes. Què han dit, Raül Flores?
16: Doncs Esquerra exigeix l'aplicació immediata de l'amnistia a tots els casos que encara la tenen pendent. En un comunicat, els republicans asseguren que la causa del Tribunal de Comptes ha estat una amenaça, diuen, sobre el patrimoni dels encausats, i en la mateixa línia s'hi referia al secretari general de Junts, Jordi Turull.
17: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
16: En un comunicat, l'expresident Artur Mas assegura que en l'amnistia del Tribunal de Comptes s'acaba una etapa de repressió i de persecució. Demà serà el Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia pels encausats del Tribunal de Comptes. Ho ha dit des de Brussel·les.
18: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
1: Passant 10 minuts de les dues, avui és dia d'enquestes. El PSC tornaria a guanyar les eleccions catalanes, tot i que continuaria perdent força. I Esquerra i Aliança es disputarien el segon lloc al Parlament de Catalunya. Aquesta és la fotografia que dibuixa l'últim baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, que també situa els socialistes com els guanyadors a Catalunya si demà se celebressin les eleccions espanyoles convocades pel 29 de novembre. Avui, però, com deia, és dia d'enquestes, perquè també s'ha fet públic el CIS, l'enquesta del govern espanyol. I aquí s'apunta una victòria del líder del PSOE, que duplicaria en un mes la distància per sobre del Partit Popular. Pilar García, Albert Prat, bon dia a tots dos.
19: Bon dia.
20: Què tal, bon dia.
1: A veure, Albert, comencem pel CEO, l'enquesta de la Generalitat. Quin Parlament dibuixa?
20: Doncs pràcticament el mateix que va dibuixar a principis d'estiu. Els socialistes serien la primera força, sí, però continuarien perdent pistonada amb almenys 7 escons menys. Esquerra pujaria i seria segona, però Aliança, disparada, li trepitjaria els talons pràcticament empatats en nombre d'escons. Junts remuntaria una mica respecte a l'enquesta del juny, però igualment podria perdre 15 diputats dels que té ara. Aquest petit repunt que diem dels de Puigdemont indicaria que la sagnia de vots cap a Aliança s'hauria acabat, segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.
21: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar i que, per tant, aquest forat podria ser un forat cada vegada més versemblant.
20: De fet, l'enquesta també demostra que Aliança ja creix més d'antics votants de Vox que de Junts i, de fet, l'extrema dreta espanyola ha frenat el seu creixement en aquest últim baròmetre. El PP i Vox empatarien amb 12 o 13 diputats i tant els comuns com la CUP repetirien els resultats que van obtenir a les eleccions de fa dos anys.
1: Això si hi haguessin eleccions al Parlament de Catalunya. Si demà se celebressin les eleccions espanyoles, que Pedro Sánchez ha convocat per d'aquí un mes i mig, qui les guanyaria aquí a Catalunya?
20: Tornaria a guanyar el PSC amb els mateixos escons que té actualment al Congrés, 18 o 19. Esquerra seria segona força amb 10 o 11 escons, el PP quedaria per davant de Vox i Junts passaria dels 7 diputats que té ara a 4 o 5. Que Sílvia Orriols, que Aliança Catalana, hagi decidit no presentar-se a Madrid, segons el director del CEO, no només beneficia Junts, sinó pràcticament a tothom.
21: El vot d'Aliança al Congrés podia venir de diversos llocs, principalment de Junts, també d'Esquerra, però també podia venir de llocs com el PSC, el PP o Vox. Una mica de tot arreu, és el que està passant a les autonòmiques.
1: I quins altres titulars deixa aquesta enquesta del CEO?
20: Per exemple, que Gabriel Rufián torna a ser el líder més popular i més ben valorat, molt per sobre de qualsevol altre. Darrere seu, Junqueras, el seu líder, el líder d'Esquerra, que aprova amb un 5, i Salvador Illa, el president de la Generalitat, aprova pràcticament aprovat amb un 4,9. La majoria de catalans aproven el govern d'Illa i, en canvi, la meitat suspèn el govern de Pedro Sánchez. La tolerància a l'extrema dreta creix i l'habitatge es consolida des de fa dos anys com el principal problema dels catalans. I sobre la independència, el no guanyaria en un eventual referèndum, amb el suport del 50% dels enquestats, supera en 7 punts el sí.
1: D'altra banda, aquesta és la foto de Catalunya, del CEO, però el conjunt de l'Estat, el CIS, com dèiem, dona una àmplia victòria al PSOE que eixamplaria distàncies amb el Partit Popular, Pilar.
19: Sí, però primer situem les dates de l'enquesta. Es va fer entre l'1 i el 6 d'octubre, després del cas Mari Carmen, de finals de setembre. I es va tancar, doncs, l'endemà de l'anunci de Pedro Sánchez de convocatòria d'eleccions per al 28 de novembre. Doncs bé, el PSOE guanyaria les eleccions amb el 34% d'estimació de vot. Amplia la distància amb el PP a gairebé 12 punts, i això és més del doble que l'enquesta anterior. Els populars perdrien suports i baixarien més de 3 punts, fins al 22%. Vox, tercera força, milloraria resultats i escurça distàncies amb el PP fins als 5 punts. Sumar, Esquerra i Junts pugen al voltant de mig punt en estimació de vot i Podem, en canvi, baixa 6 dècimes.
1: I si mirem la valoració dels líders polítics a nivell espanyol, Pedro Sánchez es manté al capdavant i escala posicions Gabriel Rufián.
19: Sí, Sánchez continua continua sent el preferit com a president del govern espanyol, seguit a Núñez Feijóo i Abascal, que en aquest cas perden suports. I Gabriel Rufián, en quarta posició, puja més de 5 punts.
1: Dèiem que l'enquesta es va fer després del desnonament de Mari Carmen Abascal i l'habitatge, que sempre és la principal preocupació dels espanyols, es dispara aquest cop.
19: El CIS pregunta directament pel cas de la dona de 87 anys desnonada a Madrid i per 7 de cada 10 ciutadans és un fet important. I l'habitatge és el problema que més amoïna ara a gairebé el 56% dels enquestats, i això és un nivell rècord a les enquestes del CIS. Al darrere se situa la immigració, que escala una posició i supera d'unes dècimes l'economia.
1: Doncs són les dades d'aquestes dues enquestes potents, la del CEO i la del CIS, a un mes i mig de les eleccions, i continua havent-hi moviments preelectorals. Ada Colau s'ofereix ara a fer un pas al costat i que una altra persona de consens lideri el Front Ampli si això facilita l'acord amb Podem, Esquerra i les altres formacions. L'exalcaldessa de Barcelona també s'ofereix a canviar el nom de la coalició, si cal. Però la proposta no fa moure ni un mil·límetre Podem, que defensa que el tàndem amb més opcions és el d'Irene Montero i Gabriel Rufián. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
0: Bon dia. Dos dies per tancar-se la presentació de les coalicions. L'espai a l'esquerra del PSOE continua immers en un debat convuls. Ada Colau, candidata del Front Ampli, ha dit a TV3 que si ella ha de ser l'escull, s'aparta.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: A Podem, però, fan com si sentissin ploure. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
22: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
0: Colau ha descrit com a desconcertant aquest acord entre Podem i Esquerra i ha lamentat que Rufián no acceptés la invitació que li van fer per liderar Front Ampli i s'hagi quedat a Esquerra.
3: Es poden fer acords i es poden fer coalicions sense que es perdin les sigles, tots ho sabem, això.
0: Rufián i Colau seran, per tant, rivals a Barcelona. Per darrere de Colau es perfila com a número 2 del Front Ampli el ministre Ernest Urtas, són de Comuns, mentrestant a Podem defensen que Madrid o Barcelona poden conviure dues paperetes i que no es perdran vots. I, en canvi, aposten per tancar acords amb altres formacions a la resta de circumscripcions. A banda dels noms i les sigles, l'exalcaldessa de Barcelona també ha dit que el Front Ampli pot canviar de nom si no agrada Podem. Ho ha proposat, però, just quan el Front Ampli ha fet públic el logotip, els perfils a les xarxes i la convocatòria de l'acte oficial de presentació sense destacar cap nom de candidat. Aquest acte serà dissabte a Madrid, just l'endemà que es tanquin el termini per registrar coalicions.
1: I encara en aquest ambient preelectoral, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, adverteix que un govern espanyol amb el Partit Popular i amb Vox frenaria els avenços que, segons ell, s'han aconseguit durant els executius encapçalats per Pedro Sánchez. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Dalmau ha tret pit d'haver engreixat la plantilla dels Mossos d'Esquadra i d'haver intentat el nou model de finançament.
23: És que la gent pensa que és el mateix un govern del Partit Popular amb Vox per Catalunya que un govern progressista encapçalat per Pedro Sánchez, que s'ha manifestat de forma clara, en fets, en favor, no?, dels interessos de Catalunya, que ha sigut possible, per exemple, l'amnistia, gràcies també als acords amb Junts i amb Esquerra Republicana.
1: Més coses, passen dos minuts d'un quart de tres de la tarda. A aquesta hora els tractors tornen a ocupar el centre de la ciutat de Barcelona. Els pagesos protesten per l'augment dels costos de producció, sobretot per l'encariment del preu del gasoil i per la falta d'ajudes. Dos anys i mig després de la revolta pagesa, agricultors d'arreu del país han tornat a la capital catalana per reclamar solucions estructurals a la crisi que travessa el seu sector. Segons els Mossos, hi ha 200 tractors, però molts pagesos han vingut en cotxe particular per estalviar el cost del combustible. Anem al centre de Barcelona, David Mendoza, Sara Riera, bon dia.
24: Hola, bon dia. Han sortit ben d'hora de tots els racons del país per venir a Barcelona i assenyalar les administracions que tenen les eines per evitar que la pagesia s'ensorri del tot. Ho van fer, com deies, el 2024 i diuen que des d'aleshores només han anat a pitjor i que els han fet passar amb raons. Al govern espanyol li reclamen una cosa que no és nova. De fet, fa 50 anys que diuen que cal un gasoil agrari exempt del màxim d'impostos possibles perquè en només mig any s'ha encarit un 60%. Ara som a la Gran Via davant la Conselleria d'Agricultura, on els pagesos demanen directament al govern de la Generalitat ajudes de fins a 18.000 euros per les explotacions agràries, per ajudar-les. Si tot plegat no es concreta aviat, diu Raquel Sans, la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, això no s'aturarà avui.
25: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals, continuarem doncs mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
24: El conseller Ordeig ja ha respost, diu que s'asseuran a negociar mesures i diners, però també ha avançat que no s'ajudarà tothom per igual.
26: Jo el que he demanat és que
2: pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem.
24: La mobilització seguirà avançant. Un cop s'hagi dinat una mica, ara tothom està aturat aquí a la Gran Via i anirà fins a Via Laietana per acabar davant del Palau de la Generalitat. Això ja serà aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
1: Doncs aquesta protesta dels pagesos ha coincidit amb un viatge oficial del president Salvador Illa a Brussel·les. Illa ha demanat ajuda a la Comissió Europea per tal que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
5: Sí, hola, bon dia. Són uns diners europeus que al govern li anirien molt bé per perfilar les ajudes que prepara per als pagesos catalans.
6: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
5: El president Illa s'ha reunit amb dos pesos pesants de les institucions comunitàries, la vicepresidenta de la Comissió Europea, l'espanyola Teresa Rivera, i el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa. Tots dos són socialistes. A ells els ha traslladat les preocupacions dels pagesos catalans, diu, molt afectats per l'encariment dels carburants. Sense esmentar el seu nom, Illa ha culpat Donald Trump d'aquesta inflació.
6: És un increment de costos produït per les guerres que s'han originat per governs autoritaris dirigits per polítics d'extrema dreta.
5: El president Illa també ha intervingut al Comitè de les Regions per reclamar que Catalunya tingui pes a l'hora de decidir la futura política industrial europea.
1: Una de les raons de les quals es queixen els pagesos és la pujada de preu del gasoil. Bé, doncs l'encariment dels carburants de què es queixen els pagesos és també el que ha disparat la inflació al mes de setembre. S'ha situat al 4,5% a Catalunya, 5 dècimes més que el mes d'agost, i el nivell més elevat des de febrer de l'any 2023. Per aquest motiu, es mantindran les bonificacions de 20 cèntims per litre de combustible, Jordi Canal.
7: Sí, els carburants són els productes que més pugen de preu, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina, i de retruc també s'encareixen molts serveis relacionats amb el transport. Amb aquests percentatges, el novembre continuarà igual aquest descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible. El preu de la llum també augmenta, però en aquest cas no s'activaran les rebaixes fiscals previstes. S'apliquen a partir d'un 15% de pujada i l'encariment de la llum ha estat de l'11%. Els aliments també tenen un increment de preus del 2,9% de mitjana, tot i que hi ha productes com els ous, els cítrics o les hortalisses que s'apugen més d'un 10%. El govern espanyol assegura que les seves mesures anticrisi estan moderant el repunt de la inflació. Els sindicats la consideren desbocada i reclamen el control de preus i augments salarials per fer-hi front, i la patronal assegura que els sous ja creixen per sobre de la inflació mitjana de l'any.
1: Passant 22 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
8: Catalunya migdia.
10: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
26: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
27: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
28: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
27: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
28: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
27: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
29: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.

0: Premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Ai, que ràpid passen les coses bones.
3: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
2: O els 10 dies Nissan.
3: Com?
2: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: 9 lletres, firen més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de...
6: Expo Ocasió, home.
7: Que clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
8: Torna Expo Ocasió a Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Anem amb una notícia que us ha avançat aquest matí Catalunya Ràdio. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes que es van suïcidar, la Kira l'any 2021 i l'Òscar l'any 2019. Els reclama 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució, Anna Alfonso.
11: Bon dia. Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que es va treure la vida amb 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part d'un professor que va tenir al centre de les Corts. És precisament el capellà Joaquim Calvet, a qui anys després van condemnar perquè li van trobar més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil al seu ordinador. Els pares de la Kira i l'Òscar han manifestat públicament les seves sospites i això els ha costat una demanda. L'entitat titular de l'escola els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor i la seva imatge. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
12: El que s'hauria de preocupar, jo crec, que aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, dos pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes que poden ser delictives.
11: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament.
10: El Col·legi d'Advocats de Barcelona denuncia que mig any després de l'inici del procés de regularització extraordinari d'immigrants hi ha molts expedients per resoldre sense ni l'admissió a tràmit. Tot i que no hi ha xifres oficials, des del Col·legi i també algunes entitats calculen que podríem estar parlant que prop d'un de cada 5 casos no ha rebut cap tipus de resposta, Marriera.
13: El responsable de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera, critica a Catalunya Ràdio que l'administració no està complint els terminis marcats i que s'ha de demostrat que el procés no ha estat ni àgil ni fàcil, com es deia inicialment, i s'ha fet de pressa i corrents.
14: Com pot ser que encara hi hagi un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
13: Des de l'associació Papers per Tothom també reclamen que l'administració compleixi amb el que va prometre. Sentim Enrique Mosquera en declaracions també aquesta emissora.
15: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en 3 meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema. Pero es que no tienen nada.
13: Tots demanen transparència i que es publiquin les dades de les sol·licituds tramitades i el total d'expedients ja resolts favorablement del 1.200.000 sol·licituds presentades a tot l'Estat, un procés que va superar els càlculs de la mateixa administració que estimava, recordem, que només afectaria 750.000 persones.
10: Anem a la informació internacional. La restricció del senyal dels satèl·lits Starlink aquesta nit a Ucraïna ha provocat l'èxit d'un atac rus i més suspicàcies de Kiev vers els Estats Units. Almenys 7 persones han mort i 600.000 han quedat a les fosques a causa dels danys en una central elèctrica prop de la capital ucraïnesa, tot i el teòric alto el foc energètic anunciat per Trump. Amb aquest escenari, un assessor del president Zelensky ha declarat que això és una, no és una coincidència, Albert Manyà.
16: Sí, Zelensky s'ha queixat que els aliats occidentals no
6: li han donat la informació a temps per interceptar les desenes de míssils i drons llançats de matinada per Moscou. El Kremlin diu que ha tocat 7 infraestructures energètiques i un centre de dades. Pel líder ucraïnès, això és un menyspreu flagrant cap a Washington. Fonts oficials de Kiev han explicat que el sistema Starlink ha reduït la velocitat aquesta nit i això ha deixat a cegues les defenses ucraïneses. Els serveis d'intel·ligència militar, com aquest, són clau per detectar les ofensives i identificar objectius per atacar. Algunes fonts apunten que aquestes limitacions dels satèl·lits d'Elon Musk podrien haver estat a petició de Donald Trump. Sense entrar en aquest debat ni molt menys renyar els Estats Units, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha fet una crida als aliats a ajudar més Ucraïna.
16: Però amb l'arribada de l'hivern i l'agressió implacable de Rússia, els aliats han de fer-hi més, especialment pel que fa al suport a la defensa aèria. Rússia continua els seus atacs contra la població civil ucraïnesa i manté la seva campanya híbrida contra els aliats de l'OTAN.
6: El portaveu del Kremlin ha explicat que estan vigilant qualsevol canvi d'enfocament de la Casa Blanca respecte a Ucraïna i ha acusat els europeus de voler allargar el conflicte.
10: I 4 anys després dels sabotatges als gasoductes Nord Stream 1 i 2 al Mar Bàltic, avui comença a Hamburg, a Alemanya, el judici contra un exoficial ucraïnès a qui s'acusa de dirigir el comando responsable d'aquella acció. La fiscalia li atribueix crims de guerra, mentre la seva defensa argumentarà que es limitava a sabotejar infraestructures energètiques russes. Un cas mai reivindicat, amb ramificacions geopolítiques i amb cert misteri. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
17: Bon dia. Segons la fiscalia alemanya, Sergi K. seria l'autor intel·lectual del sabotatge als gasoductes Nord Stream 1 i 2. El 26 de setembre del 2022, 4 explosions van rebentar-ne les canonades al fons del Mar Bàltic, que en aquell moment no estaven en funcionament. Això sí, es van alliberar 500.000 de tones de gas metà que van provocar una espectacular columna de bombolles a la superfície. Segons l'acusació, Sergi K. hauria estat qui comandava el veler Andròmeda, utilitzat per l'equip de sabotejadors per arribar al lloc de l'atac. Detingut a Itàlia, va ser extradit a finals del 2025 a Alemanya, on des de llavors se l'ha mantingut en presó preventiva. Des de Moscou sempre s'ha afirmat que al darrere del sabotatge hi ha el servei secret dels Estats Units i pel mig el govern ucraïnès. El portaveu del govern rus, Dmitri Peskov, ha demanat que el judici aclareixi l'autoria de l'atac.
18: Esperem objectivitat i esperarem que es pronunciï el veredicte. I per descomptat, esperem que s'identifiqui els autors juntament amb aquells que van donar l'ordre. Això seria molt important. Penso que ningú té cap dubte de qui hi ha realment al darrere.
17: L'altre sospitós detingut pel sabotatge, el bussejador ucraïnès Volodymyr Juravilov, ara es troba sota custòdia a Croàcia, mentre espera llum verda per a l'extradició cap a Alemanya. El veredicte del Tribunal Superior d'Hamburg s'espera que arribi d'aquí 3 o 4 mesos, entre gener i febrer.
10: Passant gairebé 2 minuts de 2 quarts, 30 segons de publicitat i de seguida l'última hora de l'estat de salut del Papa.
19: Catalunya migdia.
20: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
21: Catalunya migdia.
10: Són 2 minuts de 2 quarts. El papa Lleó XIV ha passat bona nit després de l'operació que li van fer ahir per extirpar-li un tumor maligne al pulmó, segons el Vaticà. De moment, el pontífex continuarà ingressat per recuperar-se i sotmetre's a exàmens postoperatoris. L'equip de metges no ha confirmat encara si li caldrà fer tractament. Mònica Mas, bon dia.
22: Bon dia.
10: A l'espera que el Vaticà doni avui més detalls del papa, què diuen els experts?
22: Doncs hem parlat amb la doctora Marga Magem, que és oncòloga especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Sant Pau. Ens ha explicat que l'adenocarcinoma que té el papa és un tipus de càncer freqüent i que és el que acostumen a tenir el 80% de les persones que no són fumadores, com sembla ser que és Lleó XIV. I afegeix que si no té afectats els ganglis pulmonars i a l'espera d'analitzar la genètica del tumor, en principi no li caldria fer més tractaments.
23: Amb tumors petitons, la cirurgia és l'única tècnica que es fa servir i és curativa en la majoria dels casos. ¿Vale? Vull dir que aquest és una mica el missatge, que si això és un nòdul petit, amb la cirurgia n'hi ha hagut suficient.
10: De moment, Lleó XIV ha cancel·lat l'agenda fins al dia 20 d'octubre, però no ha anul·lat el viatge que té previst fer a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú el 6 de novembre. Hi podrà anar aquest viatge?
22: Doncs la doctora Magem creu que no.
23: Habitualment els pacients necessiten una temporada una mica més llarga per recuperar-se d'una cirurgia, i si això suposa agafar un avió molta estona, doncs potser no és el més recomanable al cap d'un mes d'una cirurgia pulmonar.
22: Lleó 14 té 71 anys i fa un any i mig que és papa.
10: I a l'Iran, el règim dels ayatolàs ha condemnat a mort una dona per blasfemar contra el profeta a les xarxes socials. Es tracta de Naimeh Amini, una estudiant de 23 anys a qui sentim en un missatge enregistrat des de la presó, Xavier Vilà.
0: Amini va justificar la blasfèmia pels efectes provocats pel consum de bolets al·lucinògens. Volia beneficiar-se així de les exempcions previstes per comentaris fets sota els efectes d'estupefaents, però el jutge ho va rebutjar, tot preguntant-li per què, mentre al·lucinava, no va insultar també altres individus o adversaris del règim, com ara els Estats Units o Israel. La condemna a mort d'Amini encara es pot recórrer davant del Tribunal Suprem de l'Iran, un país on enguany han executat almenys 600 persones per reprimir la dissidència.
10: Passen 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
1: Catalunya migdia.
19: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
21: Kia. Movement that inspires.
24: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum. Bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
25: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
26: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
25: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
10: Catalunya migdia. Passen 6 minuts de 2 quarts... L'escriptora ucraïnesa Sofia Andrujovic exposa la seva memòria i la del seu país a La història de Romana i Uliana, que recorre diferents moments de la història d'Ucraïna i estableix un diàleg entre el passat i el present. Andrujovic ha dit que volia parlar de la memòria, els seus buits i del pes de la cultura que ajuda, afegeix, a sobreviure, Montse Pujol.
27: La novel·la que l'autora ha presentat avui a Barcelona travessa algun dels moments més traumàtics de la història d'Ucraïna, des de l'Holocaust i la repressió stalinista fins a la guerra del Donbass. Andrujovic ha explicat que la publicació d'aquest darrer títol va coincidir amb un interès creixent per la història i la cultura del seu país, sobretot després de la invasió russa, tot i que el llibre va ser escrit anteriorment.
28: Però una de les raons per les quals se'm va acudir la idea va ser que la guerra del Donbass havia començat l'any 2014 i a la societat ucraïnesa hi havia molts temes que ens vinculaven amb la memòria. Per tant, aquesta mescla, no? Aquesta combinació d'aquestes capes diferents i la situació del Donbass en aquells moments em va portar a mi a pensar en aquesta idea que va donar peu a aquesta novel·la.
27: L'autor ha explicat que quan no és a Kiev no se sent tant el perill ni pensa en l'horror que viu el seu país, però que alhora, quan és a l'estranger, la realitat l'obliga a parlar i ser conscient de la realitat. Andrujovic, Premi Internacional Hermann Hesse 2024, va escriure el 2020 una primera novel·la sobre l'Holocaust, Tamadoka, de 3 volums, 2 dels quals recull en aquest darrer llibre que ara es publica en castellà.
10: I ara, un altre llibre, un còmic. L'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stuart. L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa, Montse Mas.
29: El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, assegura Stuart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
30: He viscut de lloguer tota la meva vida.
2: Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge és, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
29: Stewart explora les emocions dels personatges amb un estil propi que barreja còmic, il·lustració i prosa.
2: Quan dibuixes i escrius has de saber de quant espai disposes. Es converteix en un desafiament logístic haver de trobar la manera de dir alguna cosa en una quantitat d'espai concreta, ja que els dibuixos o elements, com les bafarades, aniran al seu voltant. Així que sí, hi ha molta planificació al darrere.
29: La ruïna és la seva segona novel·la gràfica després d'Alison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
10: I acabarem amb cinema. Veterans del cinema de gènere han rebut un merescut homenatge en el marc del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Són Michael Ironside, que celebra els 45 anys del clàssic Scanners, i Mark Lester, director, entre d'altres, de Commando, on Arnold Schwarzenegger va començar a forjar-se com a actor de comèdies d'acció. Sitges, Marc Garriga.
3: A Michael Ironside se'l recorda com un dels líders de la resistència de la sèrie UB i pel·lícules com Top Gun, Desafiament Total o Starship Troopers, però sobretot com el malvat Darryl Revoke a Scanners, i aquella escena memorable on amb els seus poders psíquics feia esclatar el cap del seu company de ponència. En declaracions a Catalunya Ràdio s'ha tret mèrit d'aquell èxit.
4: És un homenatge a David Cronenberg, que és un cineasta excepcional. No hi ha res a la pel·lícula que ell no hagi planificat. Jo sóc una peça més. És com si agafessis la nit estelada de Van Gogh. Jo sóc el color groc o el blanc del quadre. El mèrit és del David i la seva vigència és gràcies a ell.
3: Pel que fa a Mark Lester, és un referent del cinema d'acció amb més de 50 anys de carrera. La seva filmografia va ajudar a definir un estil propi del cinema d'acció dels 80 i els 90, que avui és irrepetible.
5: Vaig decidir que seria com una versió pop d'Andy Warhol i vaig introduir la polèmica i la sensibilitat del món dels còmics en les meves pel·lícules amb un punt de vista polític. La idea era que fossin controvertides o fins i tot indignants. Crec que per això aquests films han sobreviscut al pas del temps i s'han convertit en clàssics.
3: El festival li ha entregat el premi Màquina del Temps.
25: Catalunya migdia.
10: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
10: Amb el nou recital de Lamine Yamal.
7: Que va servir perquè el Barça guanyés el desè partit consecutiu aquesta temporada.

0: Victòria del Barça 4-1 al camp del Galatasaray, un partit on el millor jugador triat va ser Lamine Yamal.
1: Pedri troba Lamine Yamal, que també vol el seu golet. Lamine Yamal prova de superar, amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Gordon! I després d'una magistral jugada de Lamine Yamal, enduent-se la pilota com qui fa malabars a la línia de fons.
2: Fantasia pura, màgia! Fa una bicicleta per encarar el lateral, finta una centrada de Rabona, però és una finta, perquè el que fa és, després de fintar la passada de Rabona, canviar de direcció per arribar a la línia de fons.
3: És un dribbling...
4: És escandalós.
3: De Rabona. És un dribbling de Rabona. Després de fer una bicicleta, guanyar la línia de fons. Dribbling de Rabona.
4: Fins i tot els rebots li van a favor.
2: Sí, sí.
4: Perquè
2: difícil,
4: la jugada és extraordinària.
3: Extraordinària.
5: Veia l'oportunitat, veia que me podia salir, és más bonito. Hemos salido efectivo, entonces muy contento. Y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien, que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio, pues nos dan la vida.
0: Lamine Yamal, que en un mode de supercrack va conduir l'equip directe a la victòria, Ramon Salmorrer.
6: I això que no va marcar, però va ser decisiu amb dues assistències i en una actuació amb impacte mundial d'aquells dies que el món l'assenyala. I els primers, els seus companys, com per exemple ahir, Eric García.
7: Bueno, espectacular. Crec que és un jugador com ell. No cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que

0: Unisme per Lamine Yamal amb aquesta gran actuació, sobretot a la segona part, gran segona part de Lamine i també gran remuntada de l'equip.
1: Pilota de Lamine, la deixa cap a Gabriel Jesús, pilota parada de Yemi, xuta de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Karim Adeyemi s'apunta a la festa! Karim Adeyemi, que sempre que li cau una la fum dins...
0: Adeyemi marcant el quart gol del Barça en aquesta victòria al camp del Galatasaray. Era el primer desplaçament europeu i el que dèiem abans, Salmo, 10 partits ja consecutius guanyats per l'equip de Hansi Flick.
2: Sí, victòria contundent del Barça, 1-4 en una primera meitat on el conjunt blaugrana va anar caminant sobre la cornisa amb un 1-0 en contra i fins i tot amb el VAR invalidant el segon gol del Galatasaray, que hagués complicat molt la nit a l'equip de Hansi Flick. Però a partir d'aquí va venir el recital del Barça, Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi sota la llum de Lamine i amb el seguint el tempo marcat per la parella Pedri i Rodri al mig del camp. Inici espectacular de temporada del Barça, 43 gols en aquests 10 primers partits de competició, amb exhibició a la Champions, dues victòries seguides i de moment i provisionalment com a líder d'aquesta Champions.
0: Doncs aquests són els números i els registres del Barça de Hansi Flick, aquesta nova victòria ahir al camp del Galatasaray. Per cert que la UEFA ha confirmat que el Barça-Arsenal, i ara estem parlant de la Lliga de Champions femenina, jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45. El club blaugrana havia demanat l'endarreriment del partit que s'havia de disputar i que s'ha de disputar al Camp Nou per evitar que coincidís amb la vaga general convocada un dia abans, l'11 de novembre. I continuem amb la Champions masculina perquè avui el Real Madrid afronta un partit al camp de la Roma amb un ull posat a la Champions però l'altre amb el retrovisor posat a la Lliga.
3: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal.
0: Doncs així es queixa Mourinho encara de l'arbitratge de dissabte al camp del Villarreal a la prèvia d'aquest partit amb la Roma i aquesta nit potser encara ho seguirà fent perquè la sanció a Vinícius es podria saber just quan estiguin jugant aquest partit de Champions, Marcos García.
4: El comitè de competició es reuneix avui per valorar les conseqüències d'aquesta vermella a Vinícius per estirar els cabells de salivada al Villarreal. Normalment les sancions es coneixen els dimecres al migdia, però el festiu de dilluns a l'estat ha fet endarrerir terminis, la reunió ja ha començat i es reprèn, ens diuen, a la tarda. La previsió és anunci aquesta tarda nit per part de competició. Abans d'aquest anunci, Mourinho ha volgut expressar confiança en els àrbitres, però ho fa a la seva manera.
3: Me fío de todos los árbitros. Única cosa que me hace, como se dice, hacer así al nariz, es cuando por norma se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido. Este es el único tipo de cosa que no me hace confortable.
4: A les 9, doncs, Roma-Real Madrid i pendent del focus dels àrbitres, Mourinho n'ha obert un altre front, ara contra la premsa.
3: Veo la gente en la comunicación en España poco directa, digo yo. Pocas opiniones directas, concretas, sobre situaciones que no tienen espacio a duda.
4: El Madrid té les baixes de Militao, Asensio, Mendy i Rodrigo. Tot apunta, doncs, que Mourinho farà servir el que sembla fins ara el seu 11 tipus. Courtois a la porteria, Dumfries, Konaté, Hausen i Cucurella en defensa, Tchouaméni, Valverde al doble pivot, Güler, Bellingham i Vinícius en segona línia d'atac i Mbappé de nou.
0: I un dels membres distingits de l'escola Mourinho, Arbeloa, ex del Madrid, ara a la banqueta del Fulham, ha rebut una multa per criticar els àrbitres, però clar, a la Premier.
4: Una senyora multa gairebé 30.000 euros, és a dir, 25.000 lliures. Arbeloa va criticar les decisions arbitrals del partit contra el Manchester United del mes passat i va dir literalment en una entrevista postpartit que totes les decisions dels col·legiats havien afavorit el United. Arbeloa ha admès els càrrecs.
0: Més Champions. A la resta de partits que es juguen avui destaca, Marcos, el City-PSG.
4: Sí, també a les 9 com el partit del Madrid. A priori els anglesos no tenen baixes destacades. En canvi el PSG es baixa Mayulu i també Longoni apunta que se'l perdrà. Ferran Torres va jugar al City, ara ho fa el PSG. Donnarumma havia estat a l'equip francès i ara és el porter del City. Luis Enrique, tècnic dels parisencs.
5: Son un equip avec beaucoup de joueurs de qualité.
6: Tenen un bon grapat de jugadors de qualitat amb un bon entrenador. El coneixem. Per a nosaltres és una motivació i un desafiament. És la Champions, una història diferent. i per a nosaltres serà impossible no afrontar aquest partit

0: un somriure. Serem ambiciosos, com de costum.
1: Més partits atractius d'avui, el Betis Porto i el Feyenoord Como. La resta són Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Shakhtar AEK d'Atenes, Slovan Bratislava Stuttgart i Linz Liverpool.
2: I dels partits d'ahir, a banda del Galatasaray Barça, ens quedem també amb la victòria de l'Atlètic de Madrid sobre el United.
1: 2-0 de l'Atlètic de Madrid sobre el United. Els matalassers van ser superiors, es van imposar amb gols de Barrios i Lookman. Després del partit, aquesta estripada del defensa argentí del United, Lisandro, a la CBS.
3: Really poor. I have to control myself a lot.
4: El rendiment ha estat molt pobre i he de controlar-me molt. Això és un reflex, el mirall de com està el nostre club a hores d'ara. Vam fer una temporada passada fantàstica i ara esperem més dels que manen, dels de dalt. Necessitem més jugadors per competir. Espero més del nostre director tècnic i hem de ser honestos. Com a jugadors hem de fer més, però és important fer un equip fort per estar preparats per aquesta mena de nits.
3: To be ready to this kind of nights.
1: També marcadors d'ahir, Villarreal 3, Nàpols 1, Viking de Noruega 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, o Arsenal 3, Lilla 0, també Leipzig 1, PSV 0, Lens 0, Sporting 2 i Bakú 2, Praga 0.
2: I ara que parlem de l'Atlètic de Madrid, precisament l'equip matalasser passarà dissabte a la Lliga per Cornellà al Prat, Sergi Andreu.
5: Sí, partit exigent el que tindrà l'equip de Manolo dissabte al migdia, un duel que arriba en un moment delicat per l'Espanyol després d'haver sumat només un punt dels últims 9 i haver guanyat només 2 partits dels 8 que ha jugat l'equip blanquiblau fins ara. La segona part de Màlaga va tornar a deixar molts dubtes sobre el joc i el rendiment de l'equip. Avui hem sentit a la sala de premsa Pol Lozano, un dels capitans, que deixa clar el suport incondicional del vestidor cap al tècnic.
6: La confiança nostra cap a ell, de veritat, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final, quan un entrenador el tens així a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, és normal que hi hagi crítiques i hi hagi... És el món del futbol, però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
5: Pol Lozano creu que la responsabilitat màxima de la situació de l'equip recau ara mateix en els jugadors, a qui se'ls ha d'exigir més, ha explicat el capità blanquiblau.
2: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
7: Partit empatat, 9. L'hora de la veritat per evitar la pròrroga i que el Barça guanyi. 8, 7, 6, 5, Robinson. Se la juga de 3! Triple!
2: Robinson de salvar el Barça de bàsquet.
8: Catalunya migdia.
9: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Ara MediaMarkt estalvia 76 euros en un Combi No Pro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica C per 666 euros.
10: Fes un renove.
11: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
12: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de...
13: Expo Casio, home...
12: Ah, clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
14: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
15: Ai, que ràpid passen les coses bones.
16: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
15: O els 10 dies Nissan.
16: Com?
15: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
19: Entendre és obrir els ulls.
20: Obrir la ment.
19: Obrir la ment.
21: Obrir la ment.
18: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
22: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys.
20: Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
2: I ho sentíem abans de la pausa, en bàsquet a l'Eurolliga, nova victòria del Barça, Ernest Macià, però sobre la botzina.
23: Sí, pràcticament quedava un segon, sis dècimes, i aquest triple que sentíem abans de Justin Robinson, que per cert va ser l'únic triple que va fer, però va arribar en el moment decisiu, va donar la victòria al Barça, va evitar la pròrroga davant del Maccabi, que en teoria, doncs, pel que es va veure ahir, no és un dels equips ni molt menys forts, i per tant pot ser un rival directe del Barça. I Kevin Panther va ser el màxim anotador amb 19 punts, Gibson amb 13, Robinson amb aquest triple, Salvador i Parra en van fer 11 cadascun, i al final la tercera victòria de la temporada en 5 partits. Aquest és el tècnic Alexander Sekulic.
24: We are improving.
25: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem, seguint el pla de partit, però també aplicant aquelles coses en què insistim i que volem que siguin part de la nostra identitat. Si som capaços d'executar-ho durant 40 minuts, crec que tindrem molts moments feliços.
23: I ara atenció, perquè divendres, demà passat, qui visita el Palau és l'Olympiacos, el campió d'Europa, i que ahir va remuntar 25 punts, Laia, a la pista del València.
2: I a les altres competicions europees, bones i males notícies pel Manresa i el Girona, Ernest.
23: Sí, a la segona competició europea, l'Eurocup, el Manresa va perdre, però és veritat que oferí millor imatge que la pista del Madrid, 188. El tercer quart el Manresa es va acostar a 3 punts, però la veritat és que sempre va anar per darrere i va ser superior al Başakşehir, que com ja vam dir al migdia, és un dels grans presupuestos de la Eurocup. Aquest és el tècnic del Manresa, Diego Ocampo.
26: Hemos empezado mal el partido, los primeros 5 minutos hemos tenido falta de tensión, no sé realmente por qué, probablemente porque queremos hacerlo muy bien, igual nos falta de tensión, es sobretensión, ¿no? Y esa defensa de uno contra uno, el bloqueo directo y las pérdidas nos ha sido una losa muy grande.
23: I a l'altra Eurocup, diguem-ne, la que organitza la FIBA, el Girona va aconseguir la segona victòria en 2 partits i va aixugar les decepcions de les pallisses contra el Baskonia i el Breogán. Ahir, Ostende 76, Fiat Girona 91.
2: I més bàsquet. Després de la dolorosa eliminació a la prèvia de l'Eurolliga, l'Uni Girona arrenca aquest vespre el seu camí al Premi de Consolació, que és l'Eurocup, però ho fa en un mal moment, Xavi Soler.
27: Sí, amb tot de dubtes, amb tot de lesions, amb un moment complicat i amb el futur incert per moltes jugadores, un Uni Girona que ha perdut tots els partits que ha disputat oficialment fins ara, el de la Lliga Catalana, el de la prèvia de l'Eurolliga i els 3 de Lliga. Avui busca una victòria amb baixes destacades, com la de Laura Quevedo, la de Mercerón o la de Diana Martín, que avui tampoc podrà jugar. Amb només 9 jugadores i, com dèiem, amb el futur incert d'algunes jugadores, ja que el club està buscant recanvis per intentar millorar la situació. Així ho veia el tècnic Roberto Íñiguez.
28: Estando en una situación complicada, ¿eh? Entrando con 9 hoy, metiendo a un ayudante para poder en defensa ser 5-5. Situación complicada, ¿no? Una situación que no tienes ni 10 jugadores para entrenar.
27: El rival és l'Ostrava Txec, un equip de segona fila, a priori ideal per intentar buscar la primera victòria de la temporada, però sens dubte avui els nervis estaran a flor de pell a Fontejau en el partit que començarà a 9:15.
2: I en handbol, el Barça viatja aquesta tarda a Romania per jugar demà a la pista del Dinamo de Bucarest a la Lliga de Campions. I amb quina última hora, Montse Raya?
29: Segons ha desvelat Carlos Ortega, Luis Frade és dubte.
30: Luis ha estado en un proceso vírico ahí sin entrenar, hoy se ha incorporado, no está a pleno rendimiento, de ahí que nos llevemos a Óscar Grau en la convocatoria.
29: Per aquest motiu, com sentíem, entra a la convocatòria el jove Óscar Grau. Amb una victòria demà, el Barça ja estarà classificat per a la següent fase de grups.
2: I ahir va jugar el Granollers a la Lliga Europea i torna amb 2 punts clau de Portugal.
29: Amb aquesta victòria per 31-32 a la pista de l'Aguas Santas, l'equip es consolida a la segona plaça de grup i s'acosta una mica més als play-offs de la Lliga Europea. D'altra banda, el Granollers femení visita aquesta tarda el Replaça Betionac Navarrés en la 6a jornada de Lliga.
2: al Mundial de Superesport de Motociclisme, el pilot de Jesús a Tortosa, Jeremy Alcoba, a falta d'una cursa, ja s'ha assegurat la seva continuïtat per la pròxima temporada, Carles Vila.
0: Ho ha anunciat al Catalunya el dia del 3Cat Info. Alcoba està tenint un final de temporada espectacular, amb 4 podis i 3 victòries els dos últims caps de setmana. Ha passat d'acabar contracte amb l'equip Kawasaki i no tenir cap oferta per l'any que ve a poder ara escollir.
30: Bueno, dir-te que, sincerament, abans de Cremona, no, que es farà una setmana i mitja, no tenia res. O sigui, era jo el que estava buscant i després de Cremona sóc el més buscat. I inclús més després d'este fin de setmana, encara més. Però així, en molt poc temps, puc dir que l'any que ve continuaré al mateix Mundial. O sigui, la mateixa categoria i al mateix campionat.
0: Jeremy Alcoba ocuparà la cinquena posició a la general a només 5 punts del tercer lloc i pendents, per tant, del que pugui passar el pròxim cap de setmana a Jerez, a l'última cursa del Mundial.
2: I ara dos apunts amb el David Ubach de waterpolo i d'hoquei patins.
1: En waterpolo a Sabadell, a la piscina de Can Llong, avui els locals i l'Atlètic Barceloneta repeteixen la història dels últims anys i es tornen a veure les cares amb un títol en joc, el de la Supercopa Espanyola. L'únic precedent d'aquesta temporada triomfa el Barceloneta per 10-9 a la final de la Copa Catalunya. Això va ser ara fa just un mes, al Mundial d'Hockey Patins del Paraguai. Mentrestant, la passada matinada hi ha hagut la segona victòria en 2 partits per a la selecció espanyola amb 9 catalans, un 2-4 enfront de Portugal, que situa el combinat de Pere Bàries ja matemàticament com a primer grup de cara als encreuaments de quarts de final, on espera rival.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al tot costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Genesis with you. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes. Mr. Worldwide, gente de sola. Lo mejor que suena.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa

0: conduït per Josep Anton González.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, els millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vin a Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona'l a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Rius. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Rius.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El 7.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns...

0: a la una de la matinada.
1: I found the love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vin Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
5: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
6: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
7: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
8: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
9: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
5: Cada dia aprenem coses noves.
10: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
11: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
12: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
5: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
13: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
14: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
15: cel... A punt de fren amb la Júlia Pont.
16: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
5: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
17: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 14 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Surt a licitació la renovació de carrers de la platja entre Sant Pere i la carrerada d'en Ralet a Calafell. Les obres començaran aquest 2026 amb un import de 7,8 milions d'euros. En parlem d'aquí uns minuts. Abans repassem altres notícies, són els titulars. La Comerciada dinamitza el comerç local de Calafell durant el Pont del Pilar. La campanya ha comptat amb la participació de 44 adherits a Fòrum Calafell i ha ofert vals de compra i diversos premis als clients. S'inicien les obres de remodelació del Centre Històric de Llorenç del Penedès. L'Arbós ja té dates per la 13a mostra de l'enramada, que es celebrarà del 23 al 25 d'octubre. Es convertirà un any més en el punt de trobada per als amants de la gastronomia, el vi i els productes de proximitat al Penedès. Mor un motorista en una sortida de via a la carretera C32 al seu pas pel Vendrell. 100 persones han mort aquest any a la xarxa viària catalana fins ara. El mes de setembre va ser el segon més càlid registrat i el planeta encadena dos mesos per sobre dels 1,5 graus. Copernicus avisa que el fenomen del Niño serà dels més intensos de l'històric. Totes les comarques incrementen en afiliats a la Seguretat Social al setembre un 4% de mitjana. El Baix Penedès, l'Aran i l'Alt Empordà són els territoris que creixen més, per sobre del 5%. Prop de 218.400 passatgers passen per l'aeroport de Reus durant setembre, un 5,1% més que fa un any. Les dades acumulades des de gener apunten a un increment del 8,1% respecte al mateix període de 2025.

0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: Han sortit a licitació les obres de renovació integral del sector comprès entre el carrer Sant Pere i la carrerada d'en Ralet, al nucli de la platja de Calafell. Significarà una inversió de 7,8 milions d'euros i serà una actuació d'impacte que posarà al dia un barri on fa dècades que no s'hi actua i que acumula problemàtiques. A més, s'ha introduït com a millores la renovació del paviment dels carrers de l'Illa de Vianants, carrer Mallorca, Carme i Montserrat, valorada en 550.000 euros. La previsió inicial de les obres durant aquest 2026, acabar-les el 2027. Poden durar un any aproximadament, tot i que les empreses poden reduir el termini en les seves ofertes. La licitació de les obres la farà l'empresa municipal CEMSA, qui en pagarà més del 50%, ja que la major part correspon a infraestructures que tenen a veure amb el cicle integral de l'aigua. De fet, la renovació inclourà 8 carrers, carrer Sant Pere, Francesc Bonjoc, Igualada, Rafael Casanova, Jaume Gené, Doctor Dax, la carrerada d'en Ralet i l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, que tenen una superfície de 17.000 metres quadrats. A més, com hem dit, es canviarà el paviment dels carrers Mallorca, Carme i Montserrat. El projecte fa especial incidència en resoldre el pas soterrani del carrer Sant Pere, que és la principal porta d'entrada al nucli de la platja. Concretament, es substituiran les escales actuals per una rampa més accessible. Es mantindrà l'ascensor actual, però la rampa facilitarà l'accés a molta més gent, sobretot si en algun moment no funciona l'ascensor. L'objectiu de les obres és aplicar mesures d'evacuació i filtratge de les aigües de pluja per a prevenir inundacions. És un barri que històricament ha patit problemes d'inundacions, per això es vol fer un projecte amb solucions de drenatge que permetran filtrar l'aigua de pluja al subsòl, on actualment s'entolla l'aigua quan plou. El projecte segueix el criteri de canviar la prioritat dels carrers, donant major protagonisme a les persones, en comptes dels cotxes. S'han dissenyat com els carrers que es fan a Segur Platja, donant prioritat a vianants i ciclistes, potenciant la mobilitat sostenible al municipi. A més, s'ha afegit arbrat als carrers, convertint-los en refugis climàtics. La renovació de tots els serveis haurà d'ajudar a fer-los més eficients, especialment la xarxa d'aigua potable. Un factor important del projecte és la transformació de la plaça Alcalde Romeu per esdevenir un punt de trobada i una relació social.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Calafell ha celebrat aquest cap de setmana al llarg del Pont del Pilar una nova edició de la Comerciada, una campanya de promoció del comerç de proximitat que ha comptat amb la participació de 44 establiments del municipi adherits a l'Associació de Comerciants Fòrum Calafell. La iniciativa té com a objectiu incentivar les compres als establiments locals i donar visibilitat al comerç de proximitat. Segons ha explicat la regidora de promoció de la ciutat a l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, la campanya va néixer a les comarques gironines i amb el temps s'ha estès a altres punts de Catalunya, en aquest cas a Calafell.
2: Ens ho van oferir i nosaltres ho vam trobar molt positiu de poder agafar i participar en aquesta campanya. Parents ja portaven 3 anys fent-ho, ha sigut l'obertura per tot el que és a nivell de Catalunya, així que el que és d'aquí de la zona del Penedès participa el que és a Vilafranca del Penedès i participa també a Calafell. Són 45 municipis els que participen de tot Catalunya i nosaltres concretament aquí a Calafell es van inscriure 44 establiments.
1: Durant els 3 dies de campanya, els clients dels establiments participants han pogut optar a diferents premis a través d'una ruleta. Entre els obsequis hi havia vals de compra de 10 euros que permeten continuar comprant als comerços adherits a la iniciativa. La campanya també ha inclòs el sorteig de diversos premis, entre els quals hi ha una estada en un hotel i vals de compra per valor de 300 euros, a més d'altres obsequis destinats a incentivar les compres. En el cas de Calafell, a l'Associació de Comerciants, Fòrum Calafell, ha aportat 1.000 euros en vals de compra per fomentar el consum als establiments del municipi i contribuir a dinamitzar l'activitat comercial local. Escoltem la valoració de la regidora Lluïsa Lastra.
2: Doncs, de moment aquest matí molt positiva. De fet, van haver municipis que ja van començar el cap de setmana passat, s'acabarà el dilluns. Nosaltres hem volgut concentrar tota la força en aquest cap de setmana, així que a part d'aquesta ruleta que hi ha amb els sortejos que dura el cap de setmana, doncs també hem fet un parell de show cookings, un que ha estat aquest matí amb el Manel de Masterchef Junior, que ens ha pogut fer un plat, ens ha elaborat un plat aquí en directe, i al mateix temps després hi ha hagut unes degustacions, i el dilluns en tornarem a tenir un altre.
1: La comerciada s'ha desenvolupat durant el pont festiu del Pilar amb la voluntat de reforçar el vincle entre els establiments comercials i la ciutadania i recordar la importància del comerç de proximitat a l'activitat econòmica i social del municipi de Calafell.
0: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: L'Ajuntament de l'Arboix ha confirmat les dates de la 13a edició de l'Enramada, la fira enogastronòmica de referència del territori. La mostra tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 d'octubre i es concentrarà a l'espai del poliesportiu municipal, repetint la ubicació d'anys anteriors. La fira té com a objectiu posar en valor la identitat i el talent de la comarca, reunint forners, cellers, restauradors i productors locals. El producte estrella de la celebració tornarà a ser la coca enramada, una menja típica del Baix Penedès, feta amb ingredients de quilòmetre zero. Tot i que el programa d'actes oficial complet es farà públic pròximament, l'organització ja ha avançat una de les principals novetats d'enguany. El dissabte 24 d'octubre a la tarda s'organitzarà una caminada guiada entre vinyes i boscos que connectarà l'Arboç amb el poblat medieval de Castellet. Els participants podran gaudir de les visites del Parc Natural del Foix i visitar la intervenció artística de Carrer Castellet Encantat, ideada per l'artista Lluís Safrilla. Atès que les places per a aquesta activitat són limitades, les inscripcions ja es poden formalitzar a l'Oficina de Turisme de l'Arboç. Es preveu que durant els tres dies de fira també s'ofereixin els habituals tastos de vins, maridatges i activitats familiars, consolidant l'Arboç com la capital enogastronòmica de la zona durant aquell cap de setmana.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: L'Ajuntament de Llorenç del Penedès informa que comencen les obres de millora i remodelació del centre històric del municipi, un projecte important per renovar les infraestructures i millorar l'espai públic. La primera fase dels treballs consistirà en la construcció de la nova xarxa de recollida d'aigües pluvials des de la plaça Immaculada fins al torrent. Hi haurà afectacions a la mobilitat durant aquesta primera fase. Afectaran les obres a la circulació al carrer Vidal i Barraquer. Es manté oberta amb normalitat la circulació pel carrer Pompeu Fabra, la plaça Immaculada i el carrer Francesc Macià, que no es veuran afectats per aquesta primera fase de les obres. Des de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès informen que aniran donant detalls de l'evolució de les obres i de possibles afectacions a la mobilitat a mesura que avanci aquest projecte.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Un motorista de 47 anys i veí de Barcelona ha mort aquest dimarts en una sortida de via a la carretera C32, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'accident poc després de les 3 de la tarda. El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 1,3, al terme municipal del Vendrell. Les causes de la sortida de via del vehicle estan sota investigació. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Des de principi d'any, 100 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. 40 d'aquestes víctimes mortals circulaven en motocicleta. També han mort en sinistres a la carretera 9 vianants, 9 ciclistes, 5 conductors de tractor i un de patinet.
0: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
1: El setembre va ser el segon més càlid del registre i és el segon mes consecutiu de l'any 2026 en què les temperatures del planeta han superat 1,5 graus als nivells preindustrials, segons ha informat Copernicus. A més, les previsions continuen apuntant a un dels fenòmens del Niño més intensos de l'històric. En paral·lel, l'extensió de gel marí de l'Antàrtida va arribar a la seva tercera mínima amb una hivernal més baixa. A Europa, els termòmetres van mantenir les condicions inusualment càlides i seques que van caracteritzar l'estiu i es va notar el tercer setembre més calorós de la història. A més, la sequera persisteix en moltes regions i en d'altres s'ha intensificat. La manca de pluja també s'ha reflectit en els cabals excepcionalment baixos dels rius europeus. Així mateix, s'ha apuntat que les precipitacions de finals de mes van aportar un cert alleujament localment, mentre que en parts del nord i nord-est d'Europa i a Turquia es van anotar unes condicions més humides del que és habitual. El director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus ha remarcat que davant d'una nova sèrie de mesos per sobre d'1,5 graus i amb el fenomen del Niño que continua intensificant-se, és probable que aquestes temperatures es prolonguin fins l'any 2027. Superar el límit, diu, a llarg termini de l'Acord de París és només qüestió de temps. Fins a quin punt el sobrepassem i durant quant de temps segueix dependent de nosaltres, ha apuntat. Les dades de Copernicus poden guiar aquesta decisió. Són gratuïtes i de lliure accés per a tothom.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: Totes les comarques de Catalunya i l'Aran van incrementar el nombre d'afiliats a la Seguretat Social al mes de setembre respecte a l'any anterior, segons dades de l'IDESCAT. Catalunya va créixer de mitjana més de 145.600 persones, un 4% més que en el mateix mes de l'any anterior. Malgrat que l'augment s'ha produït arreu de Catalunya, hi ha tres comarques que han passat del 5% i una d'elles és el Baix Penedès. De fet, de l'altra banda de la balança hi trobem el Moianès i el Priorat, que no arriben ni a l'1% anual. Totes les ciutats de més de 50.000 habitants registren més afiliats i els augments més destacats són l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Tarragona, Granollers i Vic. Respecte a 12 mesos enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social al conjunt de Catalunya va augmentar al setembre en 59.470 i el d'homes amb 86.135, un fet que suposa increments interanuals del 3,4% i del 4,4% respectivament. Per edats, l'augment més accentuat s'ha registrat entre els menors de 30 anys, seguit dels majors de 55. Pel que fa a les persones d'entre 30 i 44 anys, els afiliats pugen un 3,3% al conjunt de Catalunya, mentre que els de 45 a 54 anys és el grup que creix més moderadament, amb un 1,3%. Al setembre, i en relació amb el mateix mes de l'any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera creixen al conjunt de Catalunya i a totes les comarques.

0: que el mateix mes de l'any anterior. Per últim, les afiliacions a l'agricultura són les que més augmenten un 4,3%, amb 2.430 afiliacions més que un any enrere.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Les alerts s'ha demostrat útil en moltes situacions, com els aiguats dels últims dies, però no ha estat exempt de controvèrsies. Per exemple, pel fet que alguns missatges que avisen de pluges torrencials en una localitat el rep també una població veïna on no cau ni una gota. Per això Protecció Civil treballa per poder enviar avisos SLR a zones més reduïdes i millora així la precisió dels avisos que es fan arribar a la població. El frec actualment impedeix enviar SLR a zones més petites respon a qüestions tecnològiques. Quan els telèfons estiguin preparats per rebre trucades satelitàries es podrà fer, han explicat. Ho ha dit la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler. De moment diu que no es pot fer un enviament més reduït i s'està treballant, ha explicat. Probablement, però, la transició no serà immediata. Tot el creixement important que viu el sector, la telefonia per satèl·lit no està generalitzada i la seva expansió ja comença a fer arribar la connectivitat a àrees rurals aïllades. Fins ara, un SLR es pot reduir a tot estirar a tota la zona que abasta l'antena telefònica que fa l'enviament i això poden ser molts quilòmetres de distància. Aquest fet explica que és un missatge de risc d'aiguats torrencials pugui arribar també a poblacions on tan sols ni plou. Mentre les connexions per satèl·lit no estiguin generalitzades, Protecció Civil s'adapta a les limitacions que imposa l'actual sistema. Per això no treu utilitat els SLR. Soler concreta que ara s'utilitzen sobretot per demanar precaució, és un crit d'alerta. Paral·lelament, Protecció Civil treballa per incorporar un SLR menys invasiu per avisos que no comportin un perill imminent. A Catalunya s'han enviat més de 150 SLR des de que es va activar fa 3 anys aquest servei públic d'alerta a través del mòbil. Tots han estat dins del nivell 1 de gravetat que correspon a les alertes que s'envien en situacions d'amenaça immediata per a la vida de les persones. Però hi ha dos nivells més per a prealertes que actualment encara no estan en ús amb el sistema SLR. Es tracta del nivell 2 per alertes amb consells sobre què cal fer davant d'algunes situacions de risc i el nivell 3 per demanar col·laboració ciutadana en casos determinats. Els SLRs que hem rebut fins ara, tots de nivell 1, s'envien simultàniament a tots els mòbils que són en una zona geogràfica i no es poden desactivar. En canvi, els de nivell 2 i 3 funcionen diferent. Quan s'envien, només els rebran els usuaris que tinguin activades les notificacions d'emergència al telèfon mòbil. En aquest sentit, aquests avisos es consideren menys invasius, ja que cadascú decideix si els té activats al seu dispositiu. La incorporació dels nous SLRs podria arribar en els pròxims mesos. El debat sobre els SLR també ha arribat al Parlament en una moció que ha exigit revisar i actualitzar protocols per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. A més, es reclama més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. Fa uns dies hi va haver una altra iniciativa política en el debat de política general favorable a revisar el sistema d'alertes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: El Banc dels Aliments de Catalunya ha presentat la 18a edició del Gran Recapte, que per primera vegada estarà dedicada a una temàtica concreta, les anomenades noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. L'edició arriba en un context d'encariment sostingut dels preus, amb uns aliments que, segons les entitats, han pujat prop d'un 32% a Catalunya des de l'any 2020. Els quatre bancs han fet una crida a aconseguir 17.000 persones voluntàries per la recollida que es celebrarà del 13 al 14 de novembre amb més de 2.000 punts de venda. Les inscripcions s'han obert, ja s'ha fet al granrecapte.org. Segons els bancs dels aliments, cada mes 170.000 persones necessiten el seu suport a Catalunya. Les dades de

0: context apunten a una mateixa direcció. Segons l'enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT, el risc de pobresa a Catalunya ha passat del 17,4% al 18,9% en un any i gairebé una de cada cinc persones viu per sota del llindar de pobresa. Les entitats citen també l'informe FOESA, segons el qual el 55% de les persones en situació d'exclusió social viuen en llars on qui les sustenta treballa. De fet, doncs, es destaca des del Banc dels Aliments un centre que funciona com una botiga de barri on cada any passen unes 5.300 persones i on poden triar la cistella i rebre acompanyament nutricional, social i laboral. Asseguren que els voluntaris detecten nous perfils que arriben al servei, amb vergonya i angoixa, sobretot famílies amb fills o persones que han patit un sotrac vital. Al Banc dels Aliments han recordat que el Gran Recapte és la campanya de mobilització ciutadana més gran de Catalunya després de la marató del 3CAT, amb prop de 300.000 persones implicades. L'any passat es van recaptar 5,2 milions d'euros entre aliments i donacions econòmiques. Enguany la crida se centra en el voluntariat, amb el lema tan gran que només hi faltes tu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Les urgències oftalmològiques van augmentar un 50% arran de l'eclipsi. Només dos casos de gravetat. La majoria de les 400 persones ateses a urgències entre el 12 i el 13 d'agost tenien afeccions lleus, cosa que el Departament de Salut atribueix a l'ús correcte de les ulleres homologades. Tot apunta que els missatges que es van arribar per terra, mar i aire sobre la necessitat de no mirar l'eclipsi sense protecció van calar a la ciutadania. Si més no, aquesta és la conclusió que s'extreu de les dades facilitades pel Departament de Salut sobre les urgències oftalmològiques que es van atendre el mateix dia de l'eclipsi, el 12 d'agost o l'endemà, el dia 13. I és que malgrat que les urgències van augmentar un 50% respecte al que és habitual, la immensa majoria de persones presentaven afeccions lleus. De fet, només es van registrar dos casos, una mica més greus, amb pèrdua de visió durant uns quants dies. El gerent de la regió sanitària de Ferran Roche afirma que els dies 12 i 13 d'agost es van fer unes 400 urgències per problemes d'ulls, que habitualment se'n fan entre 250 i 275. La majoria de persones que van visitar ho van fer per problemes lleus, que es van atendre a l'atenció primària. Concretament, el 70% de les urgències ateses van ser per ull sec i el 30% restant per símptomes psicosomàtics. Tot i que la immensa majoria de les 400 urgències van ser lleus, es van registrar dos casos de més gravetat. Tot i les circumstàncies, que són diferents, a la pràctica totes dues persones van acabar observant l'eclipsi sense protecció. Arran d'això, tots dos van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Amb totes aquestes dades a la mà, des del Departament de Salut conclouen que la població va fer cas a les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres homologades. Gràcies a això, diuen, no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'aeroport de Reus va registrar prop de 218.400 passatgers durant el mes de setembre passat, segons les dades fetes públiques aquest dimarts per Aena. La xifra suposa un increment del 5,1% respecte al mateix mes de l'any 2025. També ha crescut el nombre acumulat de passatgers des de principis d'any. S'ha situat en més d'1.281.000 viatgers, amb un 8,1% més que durant els mateixos mesos de l'any passat. Pel que fa als moviments d'aeronaus registrat, puja també al mes de setembre un 14,9% fins als 2.806. Des de començament d'any, el nombre d'operacions a l'aeroport de Reus ha arribat a les 20.103, xifra que suposa un 9,5% respecte als 9 primers mesos d'aquest 2026.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament d'Altafulla ha obert el període d'inscripcions per participar com a expositor a la Fira de Nadal 2026, que se celebra els dies 11, 12 i 13 de desembre a les places de l'Església i del Pou. La fira vol convertir-se en un espai de trobada, intercanvi i venda de productes relacionats amb el Nadal, la decoració nadalenca i les activitats pròpies d'aquestes dates. Alhora, l'esdeveniment busca contribuir a dinamitzar el centre d'Altafulla durant la campanya nadalenca. La convocatòria està oberta a empreses, persones autònomes, professionals, entitats i amics del Nadal d'Altafulla que hi vulguin participar. Són 3 dies de Fira de Nadal. La programació obrirà al públic en els següents dies, el divendres dia 11 de desembre, dissabte i diumenge. Durant els 3 dies hi haurà activitats i actuacions de dinamització per complementar l'oferta dels expositors i crear un ambient nadalenc als carrers i places. Les persones interessades han de formalitzar la preinscripció a través del formulari habilitat per l'Ajuntament. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 31 d'octubre. El formulari caldrà facilitar dades de la persona responsable, una descripció dels productes que es volen exposar i fotografies de l'activitat o productes, així com indicar necessitats de material i altres requisits per muntar la parada. L'Ajuntament d'Altafulla comunicarà a partir del 16 de novembre quines persones han estat seleccionades. La selecció i la distribució dels espais van a càrrec del consistori, tenint en compte l'interès de cada proposta i la composició i diversitat de l'oferta comercial de la fira. L'Ajuntament d'Altafulla facilitarà subministrament elèctric, mentre que els expositors hauran de portar els allargadors i els elements d'il·luminació. En funció de la disponibilitat, també es podrà disposar de taules, cadires i carpes municipals que s'hauran de sol·licitar durant la inscripció. Durant les nits de divendres i dissabte hi haurà servei de vigilància. Tot i això, l'organització recomana als expositors prendre mesures necessàries per protegir les instal·lacions i les mercaderies. En el cas de les parades d'alimentació, caldrà complir tota la normativa sanitària aplicable i garantir la correcta protecció dels productes. Amb aquesta nova edició, l'Ajuntament d'Altafulla vol continuar consolidant la Fira de Nadal com un punt de trobada per al comerç, entitats i professionals i ciutadans. El consistori d'Altafulla anima establiments, creadors, artesans i entitats interessades a presentar la seva proposta i formar part d'aquest esdeveniment nadalenc. I fins aquí l'edició informativa del dia. Avui és dia 14 d'octubre. Qui els ha acompanyat, Mireia Romaguera, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.
1: Ara el va...
0: Calafell Ràdio. Són les 8.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. L'Edu al control i Ramon Robusté amb els guions i el que us parla. Avui tindrem un programa una mica especial perquè només estarà format per dues gravacions. La primera és una gravació que jo crec molt interessant, moltíssim, i molt poques vegades hem fet a l'hora del jazz el que farem avui. Això que farem avui vol dir que posarem tot l'àlbum sencer. Tot i que poder no és massa radiofònicament interessant posar tot un àlbum sencer, però sí que la importància d'aquest àlbum i la qualitat en conjunt d'aquest àlbum crec que valia la pena. I a més perquè quan veus que l'escoltes diverses vegades i veus que realment el concepte que ha volgut crear aquest músic, que és el senyor Jerry Bergonzi, de continuïtat amb l'àlbum, perquè ja ho explicarem, però veureu que té una continuïtat important, i això ho notes realment quan l'estàs escoltant, arriba un moment que no saps on tu has de tallar això, no? Quines peces posem, quines no. Al final dius, bueno, doncs escolta, no, anem per totes i disfrutem d'aquesta música, d'aquest extraordinari saxofonista i extraordinari compositor, i passem una mica dels formulismes o de les els cànons que marquen una mica un programa de ràdio, i posarem tot l'àlbum sencer perquè té un lligam totes les peces entre si. Hi ha bastants àlbums que últimament hi ha una espècie de tendència a fer aquesta cosa, fer un argument de tot un àlbum, no? I jo crec que és molt, molt interessant, i és una forma de creació molt àmplia i molt maca, aquesta, per part del músic i per part dels músics que intervenen, però per part del compositor, doncs, d'una manera molt especial. Estem parlant de l'últim àlbum de Jerry Bergonzi, The Seven Rays, els set rajos, no? I ell ja, amb uns antecedents que crec que són interessants, d'una entrevista que li va fer la Marta Ramon el 2014, quan actuava a València amb ell, amb el Jerry Bergonzi, i publicada per Jazz Time. La podeu trobar a jazztime.com. Una entrevista molt interessant i una anècdota, bueno, que hi ha tot un argumentari, no? I ja en aquell moment ell deia que estava preparant aquest àlbum, que tinc un repertori preparat pel nou àlbum que m'agradaria que es digués set rajos, no? Aquests set rajos, diu que són els rajos de l'univers que passen per tot, set dies de la setmana, set notes de l'escala musical. Diu, set és un nom mític, és un número mític. I això és el que ha fet amb aquest àlbum. Hi ha més arguments que anirem explicant mentre anem escoltant aquesta música, però bàsicament hi ha vuit composicions. Set són els set rajos, que ja anirem comentant, i l'última és el ritual del culte al sol, és una composició que li he donat aquest nom per tancar tota aquesta història dels set rajos, i que jo, bueno, tenia aquesta dificultat, vaig estar mirant de posar quatre cançons, cinc, els set rajos, però pensar, bueno, si em posa set i ja em puc posar vuit, posem-lo tot sencer, i això té un argumentari brutal, escoltant-lo tot amb el seu ordre que està pensat, i jo valia la pena posar-ho sencer. Anem per la música, que és l'important d'aquest programa, i anem pel primer raig, que és la primera intenció de raig. La primera, ell li dona aquest nom, primer raig intention.

Aquest àlbum va estar gravat als PBS Studios de Westport al març del 2015. I la data de publicació és el 12 d'abril d'aquest any, del 2019. Tornem a estar davant d'un... Bueno, no sé, suposo que si algun dia pogués parlar amb algun d'aquestes empreses editores, me podrien explicar aquests retards amb les publicacions. Que jo entenc que sempre hi ha d'haver un retard perquè l'edició i, en fi, tot el disseny en general de tot el conjunt és important, però clar, estem parlant de 4 anys, no? I no sé, poder arguments per part del músic també, que no vol que surti. En fi, ja ho parlarem un altre dia perquè no crec que tingui massa importància. La música nostra és molt intemporal i així serà, no? Els músics que formen aquest quintet són els que ja portava amb l'anterior àlbum del 2017, el Dog Start, un àlbum que vam posar també aquí a l'Hora del Jazz de Calafell Ràdio en el seu moment, i aquests músics són dos d'ells, els vam escoltar també el passat dia, com a, ho explico com a comentari junt amb el saxofonista Walt Veskov, que vam tindre l'última edició de l'Hora del Jazz. Aquests dos que repeteixen amb aquesta formació ja, que és una formació molt estable d'ell per les seves gravacions i pels seus concerts, de Jerry Bergonzi, tot i que alterna amb altres músics, és el Pil Granadier, a la trompeta, aquest músic de Copenhague, jove, el Carl Wilton, que és un d'aquests que repetíem l'altre dia amb l'emissió del Jazz passada, amb el seu piano, el Johnny Amann amb el baix, i l'altre que també venia amb l'altre grup de l'altre saxofonista és l'Andreas Morgensen, també a la bateria. Però que veieu, un quartet de músics nòrdics acompanyant amb el senyor Jerry Bergonzi, que actualment està en ple amb una eufòria total i amb un, segons diu ell, que està molt content, està molt feliç, i amb 71 anys fa aquestes creacions que escoltarem avui, que són fantàstiques. Això està, perquè acabeu de completar ja, està en marca, saben, la marca del que ha gravat, que ha editat aquesta publicació és Saban Records, i el número és SCD 2170, si us interessa trobar-lo, que el trobareu a tot arreu sense cap dificultat. I anem pel segon raig, aquest, que és el segon magnetisme de raig, o sigui, un raig magnètic, o magnetisme. Anem per aquesta interpretació que... Bueno, jo de totes maneres ho vaig tallant, explicant-se coses, però realment aquest àlbum és presentat amb un bon equip, i amb molta tranquil·litat i anar escoltant aquesta música fantàstica del Jerry Bergonzi. Però anem per la segona.

Anem seguint amb aquests set ratjos i anem pel tercer. El tercer raig és la creation, la creació, no? La creació del raig. Com veieu, aquí hi ha una sèrie de noms a cada un d'ells que van al magnetisme, la intenció, la creació, l'harmonia, el coneixement, la devoció. Ell ho relaciona amb aquestes coses i també amb aquests arguments una mica esotèrics, però que com dèiem en aquella entrevista que us he comentat amb la Marta Ramon, doncs la cosa, el món roda sota aquests set arguments, no? Les set notes de l'escala, en fi, tot ho relaciona amb això. I aquesta és la interpretació que ell fa i la creació d'aquestes composicions. Anem per la tercera, doncs.

Com us deia, Jerry Bergonzi té actualment 71 anys, va néixer a Boston, va estar actuant des de molt jove, allà a Boston. Va desplaçar-se després als Estats Units i després va tornar a Boston, on està exercint com a professor i com a educador. I ell diu que amb tots els entorns que ha pogut tocar a la seva vida ha sigut molt feliç i ha pogut estar al costat de tots els grans músics, com ell, que jo el considero també un dels grans, i que, bueno, la majoria de crítics així ho consideren, tot i que no ha sigut un d'aquests homes que hagi guanyat grans premis per la indústria de la indústria de la música, no? Sinó que, bueno, això no ho ha tingut, però sí que ha tingut patrocinacions del National Endowment for the Arts d'Estats Units en 3 ocasions, i això li ha donat peu a poder fer part de la seva carrera. Una carrera extensíssima que anirem comentant. Anem per la quarta, una peça preciosa, lenta, fantàstica, que no pot ser ni més ni menys que el quart raig de l'harmonia.

Quan tenia 8 anys va començar tocant el clarinet, després es va passar al saxo alt i després, quan tenia 12, i finalment, 2 anys després, va agafar ja el tenor i, bueno, seguidor de Coltrane, de Sonny Rollins, en fi, d'aquests grans músics, i acompanyant d'ells. Si mireu la discografia del senyor Jerry Bergonzi, veureu que les primeres gravacions, la primera gravació que, almenys la que jo tinc coneixement, és la de les generacions amb David Brooker, del 73, i hi ha un total de 57, més o menys, gravacions amb col·laboradors, amb grans col·laboradors, Daniel Humair, Joe Calderazzo, en fi, George Grutz, és que la llista és, no sé, són molts, no? I 10 anys més tard, sobre el 83, va treure la primera gravació com a líder amb un àlbum que s'anomenava Combrio. I en total, més o menys, comptabilitzats, cosa que sempre és inexacta, però més o menys són uns 40 àlbums com a líder, comptant amb aquest últim de Seven Rays, del 2019. Anem per el raig número 5, que és el coneixement del cinquè raig.

Bergonzi, també us vull comentar que és professor del New England Conservatory of Music de Boston i que té ell publicat tota una sèrie de llibres d'ensenyament de amb diversos volums i CDs i també vídeos, que és el que es feia abans, relacionats amb la improvisació. Això ho podeu trobar, si us interessa, Advanced Music ho té publicat. També autor de llibre Son Advise, publicat per Jamei Havensund Jazz. I la tasca de professor la continua exercint i té unes crítiques molt interessants, he trobat algunes com a professor que el posen uns nivells altíssims. L'adaptació que sempre fa un professor en general, no només ell, sinó en general, de posar-se al nivell del músic i de donar més importància amb els seus alumnes que amb ell mateix, això és una de les coses que fa Jerry Bergonzi sempre i que està publicat, aquesta forma d'entendre l'ensenyament musical. Anem per al sisè raig, que és la devoció.

Jerry Bergonzi, la part d'aquests totals d'uns 40 àlbums en moments molt intensos, com per exemple el 2014 en va publicar dos, 2015 un altre, el 2016 un altre, 2017, aquest del 2019. Hi ha hagut aquests últims anys, a partir del 2005, quasi pràcticament cada any hi ha hagut algun àlbum o inclús dos publicats com a líder i com a amb les seves formacions diferents. Però tot i això, també amb aquests anys últims també ha tingut col·laboracions molt intenses amb molts músics, que si aneu remenant discos, doncs veureu que apareix amb molts grans músics actuals. Anem per l'últim raig, el setè ordre, diu, l'ordre del setè raig, perdó, més o menys, vol dir la traducció, i que és un desenllaç final, i el trobo una peça fantàstica per acabar tota aquesta exposició d'aquests set rajos que, segons ell, porten al món i fan que el món funcioni, no? Anem per aquest raig, doncs.

I l'última peça que forma aquest àlbum de 8 composicions han sigut aquests 7 rajos, i anem per l'última, que és el ritual de culte al sol. Us recordo que hem estat escoltant l'àlbum sencer, amb aquesta última peça que sentirem ara, completa l'àlbum aquest dels 7 rajos de Jerry Bergonzi, amb ell un quartet excepcional. No he comentat pràcticament en tot el programa res d'aquests músics, han intervingut en moltes altres ocasions, però sí destacar, com heu notat, el fet del trompeta Pil Granadier, aquest músic nòrdic, de fill de Copenhague, i que molt jove, i que s'adapta perfectament amb aquesta música i amb aquestes composicions de Jerry Bergonzi, junt amb el trio ja que porta, bueno, que té molta experiència amb ell, el trompeta també, perquè les últimes gravacions ja surt, com són Carl Winter amb el piano, el Johnny Adams al baix i l'Anders Morgensen a la bateria. Anem a escoltar, per finalitzar aquest àlbum sencer que hem posat avui, el ritual de culte al sol, un Jerry Bergonzi, els 7 rajos, una publicació del 12 d'abril d'aquest any, i que us recomanem totalment. Com heu escoltat, és un àlbum meravellós.

canviem totalment d'història i anem per una gravació del 2016 de l'ECM, que estava feia temps que tenia esperant poder portar amb el programa, i avui m'ha semblat adient. Estem avançant amb el temps, estem a la segona part del programa, busquem una mica més de tranquil·litat, busquem aquestes sensacions que a vegades entre les 9 i les 10 de la nit són més suaus, i anem per un àlbum fantàstic, una gravació doble de dos CDs de Tigran Amasyan, aquest músic i compositor, pianista jove, 29 anys actualment, junt amb el Arve Ersringsen, amb la trompeta, el guitarre Eivind Harsen, un guitarre fantàstic també, molt especial, i un senyor que porta també una sèrie d'instruments, per dir-ho d'alguna manera, no sé com explicar-ho, que és el Jan Bang, que toca samplers gravats i toca samplers en viu. Poder el nom, no sé si està ben dit en català, però samplejador, doncs, bueno, això és el que fa, però crea uns ambients i unes atmosferes fantàstiques. Aquests quatre músics els va juntar el senyor Manfred Heisen de la ECM, després d'haver escoltat, això va estar provocat per un programa de ràdio de la Deutschland Funk del setembre del 2013, on incluïa un tros, un fragment petit d'una actuació del Festival Noruec de Punk de Kristiansand amb el pianista Tigran Amasyan i el duo amb el músic Jan Van, amb aquest creador d'ambients. Llavors, Eicher va pensar que això era un potencial que tenia que explotar i va entrar en converses amb ells, i ells mateixos van buscar l'aportació del trompeta Arve Ersringsen i el guitarre Eivind Harsen, que ja veureu que fa meravelles, junt amb el Jan Van, perquè són dos músics que amb instruments electrònics i que compensen perfectament aquesta cosa de la música electroacústica, no? Un quartet electroacústic, dos instruments acústics i dos instruments electrònics, però que amb la música de Tigran Amasyan són uns elements fantàstics. Són dos àlbums amb un argument important, que és la música del seu país, d'Armènia, i totes les tendències últimes que ha tingut, les gravacions últimes que ha fet Tigran, ha sigut relacionades amb això, el seu retorn a les músiques del seu país i de les músiques del folklore i de músics, compositors armenys, i una part important també d'aquest àlbum són, que s'anomena Traces, són 10 composicions que són traces de l'1 fins al 10, i que bàsicament és amb unes aportacions de composició d'ell, del Tigran, però junt amb els altres músics fan aquestes 10 peces que es podria dir pràcticament com a 10 improvisacions. I entremig de tot això hi ha unes peces meravelloses del senyor Komitas. El senyor Komitas és un sacerdot, músic, musicòleg, director de la coral d'Armènia, i que està considerat com el fundador de l'Escola Nacional de la Música d'Armènia. El nom és complicat, no sé si el podré pronunciar bé. El nom que li donen és Komitas, que és molt més fàcil. Va néixer el 8 d'octubre del 1869 i va morir el 22 d'octubre de 1935. I és un referent total de la música d'Armènia. El nom, com us deia, és Soglomon Solomanian, que és el nom real d'aquest sacerdot, i que, bueno, se li dona el nom de Komitas, com a referent, com tothom parla d'ell com a Komitas, no? I aquí a l'àlbum també. Bueno, doncs el que es deia, entremig d'aquestes 10
intervencions, hi ha vegades amb trio del quartet, hi ha vegades amb el quartet sencer, i que es poden basar amb uns inicis d'unes composicions molt minimalistes de Tigran Amasyan, però que després les desenvolupen d'una forma improvisada, totalment. Doncs entremig hi ha aquestes peces fantàstiques del Comites, que fan com uns petits trencaments o com una continuïtat de tot aquest argument d'aquests dos àlbums, d'aquests dos CDs, amb un total de 15 composicions. Us he triat unes quantes, les que puguem escoltar avui, perquè l'àlbum és fantàstic, i anem per la primera, que és la primera de la primera del primer CD, que és Traces 1, i aquí formen la formació és en trio, amb el Arset, el guitarra, el jamban, i ell amb el piano.

Anem seguint amb aquest àlbum, anem a la composició número 2 del primer CD, que no us he dit el nom abans del CD, és Atmosferes, i és un ECM 2414 i 2415, que, com us deia, és un àlbum doble de dos CDs. Anem per la primera peça que trobem, que és la segona, per ordre del primer CD del senyor Comitas, que és el Sirani Sartre.

antecedent amb aquest hi ha el 2015 Mock Rot, que és una, també una, un àlbum fantàstic dedicat també a música armènia, i tres mesos més tard va gravar també per ECM un àlbum que tenim i que podríem portar al programa en un altre moment, Luis y Luso, que és un requiem fet dedicat al genocidi de l'any 2015 que va perpetrar les tropes turques sobre el poble armeni, no? Aquest és tres mesos, com us dic abans, d'Atmosferes, que és el que estem escoltant avui, però tots són àlbums dedicats a aquesta música d'Armènia. El d'avui és un àlbum del que es va publicar el 2 de setembre del 2016 i que va estar gravat pràcticament en tres dies seguits, de forma directa, sense, bueno, és una de les grans meravelles d'aquests àlbums, de molts àlbums d'aquests de l'ECM, amb aquestes interpretacions improvisades que molts últimament s'estan fent amb ECM. Anem per la peça, que és la 3 del primer àlbum, que és 13-2, en aquest cas amb quartet.

Després d'aquesta peça de quartet amb molt de dramatisme intensa i contundent en moltes ocasions i amb la que el trompeta feia meravelles, anem per una que és la següent, que és Traces 3. Aquí el trompeta descansa, però veieu aquestes atmosferes creades pel Jan Van i el guitarra l'Herbert Harset, que són sensacionals. Una peça més tranquil·la, meravellosa.

Seguim l'ordre, hi ha peces molt interessants, com una que dura 12 minuts i 39 segons, que és la unió d'aquestes improvisacions de quartet amb el trace 5, junt amb Garum A, que és una peça del Comitas. Estan ajuntades totes amb una peça, com us deia, de 12 minuts. No la posarem, el temps està una mica espès avui, i no podem posar peces tan llargues, però us ho explico perquè veieu quin argumentari ha fet servir el senyor Tigran per anar formant aquestes composicions. Fem un salt i anem a l'àlbum, al CD número 2, amb una altra peça d'aquestes fantàstiques del senyor Comitas, que és el Suzuki.

producte admirable que ha merescut unes crítiques brutals per tots els públics, per tots els crítics, perdó, no públics, de totes les revistes internacionals i de tot arreu, i que, tot i reconeixent la majoria que és una música en alguns moments poder difícil, però que sempre te dona un plaer. Jo trobo que és una música meravellosa, que la pots escoltar actualment, la pots escoltar d'aquí 10 anys, serà de les més intemporals, poder, i que, com us dic, aquesta combinació entre l'electrònica i totes aquestes atmosferes, perquè tingueu en compte que aquí no hi ha percussió, però que no la trobo a faltar gent, sinó que més aviat podem faria nosa, no? És un quartet meravellós. Anem per una altra d'aquestes peces fantàstiques, i també amb la interpretació brutal d'ell com a pianista, que és una altra peça del Comitas, la número 4 del CD2, que és Oi Nathan.

amb una composició d'Isaac Albéniz, una part de la composició d'Isaac Albéniz, que és Àngel de Girona, Àngel of Girona, i una part també de la música que s'anomena Keller Soler, de Comitas. És uns moments, jo crec, per tancar l'àlbum, meravellosos. El senyor Jan Van crea aquestes atmosferes, les crea aquí d'una forma brutal, i jo crec que és una manera de tancar aquest àlbum meravellós d'aquest pianista, aquest jove pianista, amb 29 anys, que ha tingut premis importantíssims com el Thelonious Monk Jazz Piano Competició el 2006, i que porta com a líder actualment 8 àlbums que jo crec que són tots una meravella. Tenim algun de piano sol que algun dia, a veure si el portem, que són extraordinaris i els hem posat ja, la majoria d'ells, a l'hora del jazz. Anem per aquesta combinació de dues composicions, dos músics a molta distància física entre ells, però d'un mateix que lliguen perfectament i que el sap lligar aquest quartet meravellós del Tigan Anasiam, l'Àngel of Girona i el Keller Soler.

Hem escoltat 7 composicions de les 15 que formen aquest doble CD de l'ECM del 2016 amb el quartet del Tigran Amasyan, l'Arbe amb el seu piano i com a compositor i líder de tota aquesta formació, l'Arbe Ersringsen amb la trompeta, meravellós, l'Elvin Hersen amb aquests tocs de guitarra en moments que semblen molt, molt minimalistes però que omplen d'una manera brutal aquest espai, i el Jan Van amb aquest samplejador, amb aquests samplers gravats i amb samplers creant-los al moment, el moment que estan gravant, amb aquest àlbum gravat en 3 dies, amb molta música improvisada i dedicada al seu país d'origen, l'Armènia, amb peces del senyor Komitas, aquest extraordinari músic, reconegut com un dels músics importants d'Armènia, i que això és un tribut que dona Tigran Amasyan amb aquest músic, juntant aquesta música entre el 1869, que va néixer, i el 35, tot aquest argument de Komitas, amb la música actual i amb això, no? És curiós que amb algunes crítiques diuen que el gènere d'aquest àlbum és el jazz, la clàssica, el folk, el món i el país. Me sembla que ho fan massa llarg, me sembla que això és la música, en general. És la música. Ha sigut l'Edu al control i Ramon Robuster, com sempre, que sigueu bons i sobretot escolteu jazz. I una mica de bones intencions, per aquestes votacions. A veure què fem,

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, són les 10.

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar el Calafell Matí.
1: De 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.
2: Hola, què tal? Molt bon dia a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dimecres, 14 d'octubre. Us acompanyarem Roser Ribas i Mireia Romaguera al Calafell Matí fins la 1 del migdia. I com és habitual, ara és moment de saber quines seccions formaran part del magazín. D'aquí a uns minuts repassarem les efemèrides del dia, però també tindrem, a partir de 2:15, l'espai Vida Saludable. Parlarem de la vacunació de la grip i la Covid-19. A les 10 del matí, la Sínia, veus que connecten. A 11:15, l'espai de les escoles, avui amb l'Escola Vilamar. L'espai d'actualitat a les 11 del matí vindrà marcat pels Mossos d'Esquadra a la comarca del Baix Penedès. La Roser Ribas ens portarà sofà, play i manta. I els dimecres a les 12 tenim a la calafellenca Maria Herrera amb l'espai de cuina que viatja. I com és habitual per tancar el programa, el repàs a l'agenda cultural. Tot això i molt més, com sempre, amb tocs musicals aquí al Calafell Matí.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. Les dades del dia.
2: Avui és el Dia Internacional dels Residus Electrònics, que vol conscienciar sobre la importància de gestionar correctament els aparells electrònics que ja no fem servir. Telèfons mòbils, ordinadors, televisors i petits electrodomèstics poden contenir materials contaminants, però també metalls i components que es poden recuperar i reutilitzar. Reciclar aquests residus ajuda a reduir l'impacte ambiental i aprofitar millor els recursos naturals. La jornada també ens recorda que reparar els aparells i allargar-ne la vida útil és una manera senzilla de generar menys deixalles. Per tant, avui és el Dia Internacional dels Residus Electrònics. També és el Dia Mundial de la Costurera. Una jornada dedicada a reconèixer la feina de les persones que cusen, arreglen i confeccionen peces de roba. La costura és un ofici que combina habilitat manual, paciència, creativitat i precisió i que continua tenint un paper important a la indústria textil, també en petits tallers i a les llars. Aquesta commemoració ens convida a valorar la roba que tenim, reparar les peces abans de llançar-les i recuperar hàbits que afavoreixen un consum més responsable i sostenible. I avui és el Dia Mundial de l'Espirometria. Serveix per donar a conèixer aquesta prova mèdica que permet mesurar la quantitat d'aire que una persona pot inspirar i expirar, així com la rapidesa amb què ho fa. És una eina important per detectar i controlar malalties respiratòries com l'asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica. La jornada vol destacar la importància de la salut pulmonar, de la detecció precoç dels problemes respiratoris i de consultar els professionals sanitaris quan apareixen símptomes com la falta d'aire o la tos persistent. I avui també és el Dia Mundial de la Normalització o dels Estàndards. Cada 14 d'octubre celebra aquest dia, una jornada que reconeix la feina dels experts que desenvolupen normes tècniques internacionals. Aquests estàndards ajuden a garantir que productes, serveis i processos siguin més segurs, fiables i compatibles arreu del món. Des dels carregadors electrònics fins als sistemes de qualitat o les mesures de seguretat, moltes coses del nostre dia a dia funcionen s'obtenen gràcies a normes compartides. L'objectiu és facilitar el comerç internacional, impulsar la innovació i millorar la qualitat de vida de les persones. I avui també és el Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Transplantaments. Aquesta jornada vol conscienciar sobre la importància de la donació d'òrgans i teixits, un gest solidari que pot salvar vides i millorar la salut de moltes persones. Els transplantaments permeten oferir una nova oportunitat a pacients amb malalties greus que en alguns casos no disposen d'altres alternatives de tractament. La commemoració també destaca la necessitat d'informar-se sobre la donació i parlar-ne amb la família. La solidaritat dels donants i el treball dels equips sanitaris són essencials perquè aquests procediments es puguin dur a terme. I acabem el repàs de dies mundials amb el Dia Mundial de l'Improvisador. És una efemèride dedicada a les persones capaces de crear el moment, sense preparar prèviament tot el que diran o faran. La improvisació és present en disciplines com el teatre, la música, la dansa i l'humor, i exigeix creativitat, rapidesa mental i capacitat d'adaptació. També és una manera d'aprendre a escoltar els altres i de transformar situacions inesperades en oportunitats. Tot i que aquesta commemoració és menys oficial i coneguda que altres jornades, en recorda que moltes idees més sorprenents poden néixer espontàniament. És el torn de les efemèrides musicals del dia. El 14 d'octubre del 1940 naixia Cliff Richard, cantant britànic d'origen indi i un dels pioners del rock and roll al Regne Unit. Va començar a destacar a finals dels anys 50 i va mantenir una carrera d'èxit durant dècades, tant en solitari com al grup Shadows. Aquest 2026 Cliff Richard compleix 86 anys.

0: I de Cliff Richard passem a Justin.
1: Watch the birds fly south across the autumn sky.
0: El cantant naixia un 14 d'octubre del 1946, cantant, guitarrista i compositor anglès. Conegut sobretot per formar part de Moody Blues, una de les bandes més destacades del rock simfònic britànic. Va ser l'autor i intèrpret de grans cançons del grup, una de les peces més emblemàtiques del rock dels anys 60, Forever Autumn. Aquest 2026 compleix 80 anys.

seguim endavant amb les efemèrides musicals del dia. El 14 d'octubre del 1978 naixia Usher, cantant, compositor i ballarí nord-americà. Una de les grans figures del pop contemporani. Va consolidar la seva carrera internacional amb l'àlbum Confessions, publicat l'any 2004. Avui compleix 48 anys.

I acabem el repàs de les efemèrides musicals des de Calafell Ràdio, aquí al Calafell Matí, amb Bing Crosby. El 14 d'octubre de 1977 moria Bing Crosby, cantant i actor nord-americà. Va ser una de les grans estrelles de la música popular del segle XX. Amb la seva veu càlida i el seu estil relaxat, va influir en generacions de cantants i va triomfar tant a la ràdio com en el cinema. Una de les seves gravacions més emblemàtiques és White Christmas, convertida en un clàssic nadalenc de fama mundial. Va morir als 74 anys.

0: L'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio amb Mireia Romaguera. Calafell Matí, el temps.
1: Vinga, som-hi, anem a conèixer la previsió meteorològica per avui i també de cara demà dijous amb el meteoròleg Josep Miró. Bon dia.
0: Calafell Ràdio.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol, tot i que amb bandes de núvols alts pràcticament tot el dia que entenyiran el cel, i a més s'hi afegiran alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que s'ha mantingut alta de nit, al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima encara pujarà més, i si ahir ja va estar per sobre dels 25, avui podria arribar als 26, amb una humitat alta, temperatura també molt alta per l'època de l'any en què estem. Vent feble amb terral de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui molt encalmada, mar plana o arrissada, pràcticament tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui estable, però no tant com avui, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos al matí, sent una miqueta més clar al centre del dia i amb més núvols que clarianes a la tarda, tot i així, sense més importància, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima demà quedarà més curta i estarà entre 24 i 25, amb una humitat que continuarà molt alta. Vent feble amb terral de nit i marinades de migjorn al centre del dia, i continuarem amb una mar pràcticament plana o arrissada tot el dia.

0: amb Mireia Romaguera. A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs anem a repassar els titulars més destacats de les últimes hores a les portades dels diaris digitals. Comencem amb el diari Més a la secció del Penedès. Mor un motorista en una sortida de via a la C32 al Vendrell. L'accident s'ha produït al quilòmetre 1,3 i eleva a 100 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest any. La xarxa vendrellenca denuncia que la brossa s'està acumulant als carrers. L'entitat constata que l'ultimàtum de l'alcalde no ha servit. Tractors de Tarragona i l'Ebre inicien una marxa cap a Barcelona per la falta de solucions. Totes les columnes preveuen arribar davant de la delegació del govern a les 12 del migdia. L'hostaleria tarragonina apunta un canvi de model després d'un estiu amb daltabaixos. El sector avalua una temporada turística agredolça marcada per una davallada de la despesa dels clients i la calor extrema. Anem ara amb el diari de Tarragona, la secció Costa. Parla de més turistes i menys diners. Els hostalers de Tarragona alerten de la caiguda de la rendibilitat. A la seu anàlisi de la temporada, l'Associació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona detecta un descens del consum en determinades zones. Els jubilats canvien Benidorm per Salou. Tarragona ja és la província amb més hotels de l'Imserso. La policia local de Cunit caça en un cap de setmana 10 incívics a les brosses. Un dels sancionats serà doblement multat per fer una sanció molt greu, amb 2.000 euros i un altre 200 euros per obstaculitzar el trànsit. Mor un motorista en un accident a la C32 al Vendrell. És el segon mort a Tarragona en només 24 hores. Calafell licita les obres per 7,8 milions d'euros per transformar carrers del nucli de la platja. Es donarà prioritat als vianants, s'incorporarà arbrat i es pretén evitar així les inundacions. La Primitiva deixa un premi de més de 46.000 euros a Vilaseca. Els nens del Vendrell a repetir aquella jornada de fa 100 anys, inici d'una història apassionant. La colla va debutar un 15 d'octubre del 1926. Dijous es recordarà aquella primera actuació com un homenatge a tots els que han passat per la colla castellera Nens del Vendrell. Aquests són els titulars del diari de Tarragona. Anem ara a la ciutat del Penedès, a l'apartat Penedès-Garraf. Novetats del motorista mort en un accident al Vendrell. Tenia 47 anys. Era veí de Barcelona. L'accident es va registrar al terme municipal del Vendrell i les causes del sinistre continuen sota investigació. El Museu Àngel Guimerà acollirà la presentació de Guimerà a Amèrica el 21 d'octubre. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda i donarà a conèixer un llibre dedicat al recorregut de les obres d'Àngel Guimerà. Els nens del Vendrell celebren el centenari amb una gran jornada a la Fira de Santa Teresa. Vilafranca del Penedès construirà 6 pisos de lloguer per a joves de fins a 35 anys, entre 400 i 450 euros al mes. Anem ara amb l'eix diari. Penedès contra el càncer impulsa un projecte de tir amb arc per prevenir el limfedema. La iniciativa Arc i Vida, inaugurada a Calafell, promou l'activitat física adaptada i el benestar de les persones afectades de càncer de mama, amb l'acompanyament tècnic del Club de Tir amb Arc del Baix Penedès. I Es Diari també destaca que ha mort un motorista en una sortida de via a la carretera C32, al pas per Vendrell. Totes les comarques incrementen en afiliats a la Seguretat Social al setembre, un 4% de mitjana. El Baix Penedès, l'Aran i l'Alt Empordà són els territoris que creixen més, per sobre del 5%. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. I acabem amb la Fura, a la secció Baix Penedès. Estem repassant els titulars. L'estació de tren de Segur de Calafell estrena Visitancat. L'Ajuntament ha anunciat que ja es pot fer servir i està instal·lat al davant de l'estació de tren a Segur de Calafell. L'Arbós ja té dates de la 13a mostra de l'enramada. Serà el cap de setmana del 23 d'octubre. Mor un motorista en un accident en enllaç entre la C32 i l'AP7. Un motorista ha mort dimarts 13 d'octubre en un accident que hi ha hagut a la zona que enllaça l'autopista amb l'AP7. I fins aquí el repàs a les portades dels diaris. D'aquí a uns minuts arribarem a 2:15, moment en què els oferirem l'avanç informatiu. Ara els deixem amb temes musicals com aquest de Luis Fonsi, Me despido. Molt bon dia.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: grip és una malaltia vírica que afecta les vies respiratòries i es transmet fàcilment per l'aire. Normalment afecta els mesos d'hivern. Val? Llavors, els símptomes més comuns de la grip inclou febre alta, tos seca, mal de cap, un malestar general, dolor muscular... Bàsicament que necessites estar al llit amb la grip. Uh-huh. Que a vegades es confon amb un refredat, però a la grip dona aquests símptomes que et deixa més abatut de malestar, no? De dolors musculars i febre alta, sobretot. En casos més greus, també pot provocar complicacions com una pneumonia, otitis, sinusitis, deshidratació en persones pues, diabètiques que tenen altres malalties. De base, pues, els hi pot desestabilitzar la seva malaltia, no? I fins i tot en algunes doncs, els hi pot provocar un ingrés a una UCI o, bueno, a l'hospital uns dies per intentar doncs, pal·liar aquests símptomes que se'ls desestabilitzen. Uh-huh. I fins i tot també a vegades pot ser mortal.
1: Podríem dir que tota la població pot contraure la grip, però això no vol dir que obligatòriament tothom es contagiï, no?, de la malaltia.
0: No, hi ha gent que pot estar immunitzada, ja sigui per la vacuna, ja sigui perquè el seu cos està immunitzat, però clar, com que la grip va canviant cada any, el virus, no?, doncs per això és recomanable vacunar-se cada any, uh-huh, perquè canvia el virus i llavors han de canviar la vacuna.
1: Doncs aquesta era la següent pregunta, no? Sí. Per què cal vacunar-se cada any? Per què és important, no? Per aquest canvi, no?, de la grip.
2: Sí, com bé diu l'Ester, el virus de la grip, com ja sabem, muta cada any. Llavors, l'Organització Mundial de la Salut, sobre el febrer, més o menys, comença a revisar, no?, el virus que està circulant i per l'any següent comença a preveure quin virus vindrà a l'estació següent. I això fer una aproximació, però sempre cada any va mutant. Cada any va mutant i per això fan vacunes més específiques per l'estació, a l'any següent.
1: Què ofereix aquesta vacuna? Per què és important vacunar-se?
2: Doncs és molt important per protegir-nos. Sobretot el que diu l'Ester, no? Persones que són més vulnerables, que són els nens, que a vegades pregunten, no? Els nens s'han de vacunar? Clar, els nens són, és un factor, és una població diana que pot encomanar molt la grip i el seu sistema immunitari és més deficient. Sí. S'han de vacunar també totes aquestes persones, infants, embarassades, gent que té una malaltia de greu, i aguda, una malaltia aguda, i gent gran, anem a les residències a vacunar, i el personal sanitari, i persones també que poden...
1: Que tinguin patologies i complicacions d'algunes malalties,
2: persones,
1: no?,
2: que estiguin amb el seu domicili, que no puguin sortir, anem a vacunar. Mm. Persones que conviuen amb aquestes persones.
0: Sí, també, vale? És important els cuidadors. Són els que surten al carrer, uh-huh, i els hi poden transmetre la malaltia, llavors aquestes persones és important que també estiguin vacunades.
2: Els docents, els professors, sobretot de llar d'infants, que estan en contacte amb els infants, i personal de serveis essencials, bombers, policia, uh-huh, el que treballa a la farmàcia, tot aquest grup és essencial que es vacunin.
1: Aquesta és la recomanació. Sí que és veritat que hi ha moltes persones que són reàcies, a que es vacunin. Sí. Podríem dir que la vacuna és segura?
0: Sí, perquè des de fa molts anys que es fa aquesta vacuna i a més doncs, que la gent es pensa que els estàs injectant el virus, que això és com un tabú, i no, els estàs... són virus inactivats, no estan actius. Llavors... activen el sistema immunitari perquè aquell cos es defensi, reconegui quan vingui el virus i diguéssim que et prepara el cos per reaccionar davant del virus, però no t'estan injectant directament el virus.
2: Sí que és veritat que alguna vegada hem sentit, no? Jo vaig posar la vacuna i vaig agafar la grip.
0: També.
2: Hem de tenir en compte que podent tenir la grip, o infectar-nos del virus de la grip, un, dos, tres dies abans de començar els símptomes, que potser, casualitat, has agafat la grip abans de vacunar-te.
0: O un refredat, que un la refredat. Gent confon, però un refredat no és la grip, que també pots estar amb mocs, tos... Mm.
2: Són virus
0: que estan circulant durant l'hivern, que potser dona la casualitat que t'has vacunat i al cap de dos dies et refredes, però no és per culpa de la vacuna.
2: Qui passa la grip sap que és una grip, sí. Perquè febre, malestar d'ossos, és que et quedes al llit. Quedes al llit i són una persona sense una patologia de base. Si tens una patologia de base, això pot començar a trastocar tot el sistema cardiovascular, el metabòlic, totes aquestes patologies.
1: Mm. Hi ha algun risc, el fet de punxar-se aquesta vacuna per algun sector de la població?
2: Per sector de vacunació, no. Sí que està enfocada en aquest grup que estàvem comentant i el risc és l'efecte secundari que pot donar la vacuna, però que és lleu, és com qualsevol una altra vacuna.
1: Que dècimes de febre, potser?
2: De febre, potser tenir 24-48 hores, pot ser que el braç, no? La reacció local, el braç faci una miqueta més de mal.
1: Allò que et toques i et fa mal,
2: tens la
1: zona dolorida,
2: no? Però on te vas a dormir, no? Per la dreta o l'esquerra, no? Quin costat poses, no? Per dormir, perquè estigui més aliviat. I una miqueta de fred, embolicat en un drap perquè no cremi, i si té les dècimes, un paracetamol.
1: Però això entra dintre de la normalitat i res preocupant, eh?
2: Sí. Uh-huh. També hi ha alguns, no, que diuen jo no l'he agafat mai. No, jo no l'he agafat mai.
1: No?
2: Però també diem, jo és que li dic molt, de dir, ja, jo no he tingut un accident greu de cotxe i em poso cada vegada el cinturó, no?
0: Jo
2: em poso la prevenció, no? No cal tenir-la per prevenir-te.
1: Les persones que es vacunin no agafaran la grip, llavors? O podrien passar una grip més suau? Expliqueu-nos, perquè a vegades n'hi ha també... Jo m'han punxat i també he passat...
2: Doncs sí, pot ser que agafis la grip, però l'efecte secundari d'aquesta grip és menys.
1: Clar.
2: I també diem que si tu tens aquest factor de risc de problemes de cor, cardiovascular, els efectes que poden donar també són menys. La vacuna de la grip ja està posada en molts estudis, ja està posada en un dels factors, dels factors preventius en persones que han passat un infart. Això que diuen, mira, has de prevenir amb el tabac, amb el sedentarisme i la vacuna de la grip. Ja el tenen...
0: Com a cosa per protegir-te, no?, de que et pugui passar això.
1: Ens recomaneu això, nens, embarassades, també la gent gran o que tinguin algunes patologies, persones totalment diferents entre elles. La vacuna és la mateixa per tothom o hi ha diferències?
0: Hi ha tres tipus, no?, de vacunes contra la grip.
2: Tenim unes vacunes més reforçades, que són per gent de més de 80 anys, gent de residències, i tenim unes altres que són per més de 60 anys i després tenim la infantil. En la infantil sí que hem de dir que n'hi ha de dos tipus, és a partir dels 2 anys, vacunem a partir de 6 mesos de vida, però a partir dels 2 anys de vida podem posar una que és nasal, és molt maca, jo dic que és molt maca perquè és pulveritzada amb el nas. I a partir dels 2 anys, i la deixem, els nens que tenen 2, 3, 4 anys. Però sí que és veritat que no tenim moltes vacunes d'aquesta.
1: És a dir, que no cal punxar-la.
2: No cal punxar-la.
1: No? Quina comoditat, i això els nens ho agrairan, no?
2: Sí, perquè diem, a veure que tens un moquet aquí.
1: Perquè un dels pànics de petits, i no tan petits, és això, les agulles, exacte.
2: El que sí que és veritat que no tenim moltes.
1: Llàstima, eh? Perquè em sembla que aquesta...
2: Cada any tenim més, eh?
1: Si hi haguessin més d'aquestes característiques, potser n'hi haurien més persones que no els hi faria passar per la vacunació.
0: Ho agraeix.
2: Ho agraeix molt. A veure que tens un moquet aquí, pipi.
1: I ni s'enteren.
2: Molt maca,
1: Doncs també durant aquests dies, de seguida parlarem dels terminis de vacunació, però durant aquests dies també es posa en marxa la vacunació de la Covid-19. Ho tenim molt present, ja ha passat el temps, han passat els anys, però malauradament la pandèmia és història, però la Covid segueix, està present i durant aquests dies s'està parlant que hi ha molts casos detectats.
0: Sí. Estem veient al CAP que els hi fan test i surt Covid.
1: En molts casos es parla de grip, es parla de Covid, perquè a vegades els símptomes es poden confondre, oi?
0: Sí, més o menys.
1: Més o menys.
0: Es poden confondre, per això de vegades fem el, detectem
1: el test.
0: Sí, amb un antigen. Sí, hi ha el multitest que detecta diversos virus. Hi ha la grip, l'VRS i el virus aquest del Covid. Perquè, clar, a vegades s'assembla molt. I a vegades el Covid et pot passar com un simple refredat o no. O pots tenir febre, mal de cap intens, a vegades fins i tot malestar intestinal. Vull dir, no se sap ben bé si no et fas un test, si tens el Covid o no.
1: Però no hem d'espantar, perquè les repercussions que està tenint el Covid actualment, res a veure durant la pandèmia que va causar milers i milers de morts arreu del món, no?
2: Clar, sí.
1: Que ningú es preocupi.
2: La
1: doncs
2: cepa
1: sí,
2: va canviar.
1: Casos de Covid, però sembla ser que aquella vacunació massiva doncs va donar bons resultats.
0: Bons resultats,
2: sí. Van vacunar tothom, no? I ara es manté amb aquests grups de risc, no? I sí que és veritat que la cepa d'aquest virus va mutant.
0: Com la grip.
2: Com la grip, però aquesta mutació de la Covid ja la coneixem més. Llavors ja poden fer vacunes o fabricar vacunes ja més concretes amb aquesta cepa. I la veritat que, bueno, ja veiem, encara que hi ha Covid, que jo treballo, bueno, la pediatria es veu Covid en nens, també, i estem veient, però sí que és veritat que la sintomatologia és més lleu. Sí que és veritat.
1: Qui es tindria que vacunar també de la Covid? Abans dèiem, aquests casos per la grip, serien els mateixos en el cas de la Covid-19?
2: Nosaltres com a objectiu tenim els majors de 60 anys immunodeprimits, els que estan en la residència, la gent que està a la residència, les embarassades i el personal sanitari també. També són...
1: Rectifiqueu-me si m'equivoco, però tinc la sensació que quan parlem de la vacunació de la grip està com més acceptada, més normalitzada, i quan parlem de la vacunació de la Covid-19 això desperta com una miqueta més de rebuig. És cert això que dic o no?
0: Sí.
1: Sí, eh? O sigui, aquestes sospites són certes. Per què està passant això? A veure...
0: Abans les vacunes de la grip, del Covid, feien molta reacció. I és veritat que ara s'han quedat només amb un tipus de vacuna, no? Abans hi havia diverses, ara s'han quedat amb una. Els hi provocava molt dolor al braç o uns dies que estaven així molt malament. Això és una. I després, no sé, perquè el Covid... Com que jo ja l'he passat, el Covid, no, es pensen que no el poden tornar a agafar. I
1: bé, també
0: vam
1: passar l'any passat potser la grip i aquest any potser ens tornem a contagiar del mateix, no?
0: Clar.
2: Sobretot més important per a aquesta gent immunodeprimida.
1: Sí.
0: I l'efecte de la immunitat al final es va reduint. O sigui, si tu has agafat un Covid, potser estaràs un any o dos que no l'agafaràs, però tu el cos, la immunitat que tens contra el Covid es va reduint. Igual com la vacuna, que per això és cada any, perquè l'efecte d'immunitat dura doncs més o menys això que tenen calculat un any. I com que va mutant, per això al final la Covid es transforma com la grip. I la gent és el que els costa entendre, però a poc ho anem explicant.
1: Aquest és un tema que a vegades socialment així es parla entre familiars, entre amics, entre coneguts, i moltes persones són reàcies a vacunar-se, sobretot de la Covid-19. Dic, jo ja em vaig vacunar en aquells 2-3 anys pròxims a la pandèmia i ja no necessito més. Què els hi diríeu a aquestes persones que doncs, es van vacunar ja fa anys i que ara doncs, no volen vacunar-se? Què els hi diríeu respecte de la Covid-19?
2: Jo li diria això que estem dient, és que agafar una Covid a un pacient amb problemes d'immunitat, no? Immunodeprimits, persones grans que el seu, que diem, seu metabolisme, el seu sistema
0: és més vulnerable,
2: no?
0: I ja no per tu, també per solidaritat. O sigui, vacunant-te tu no protegeixes a tu, però protegeixes el teu entorn i tota la comunitat.
1: Clar, si tenim algú, per exemple, algun familiar més vulnerable, amb la salut doncs més delicada, si ens contagiem nosaltres també li podem transmetre doncs aquell familiar.
2: Això sí que el tenen, però quan està, perquè jo vaig tenir un nen que estava molt malalt i de seguida va venir tota la família.

0: Hem començat a vacunar. Ara, el dia 5 d'octubre va començar la campanya i van començar a vacunar a les residències, que ja la tenim, ens queda només una, la resta ja estan vacunats, els de més de 80 anys, els de domicilis, els que no surten de casa i els cuidadors, i els nens i les embarassades. Aquests 5 grups ja poden vacunar-se. A partir del dia 26, la resta. Major de 60, persones
1: diabetis, amb diabetis,
0: hipertensos, hipertensos, que tenen alguna patologia.
2: 26 d'octubre, eh?
0: D'octubre. Les agendes ja estan obertes, o sigui, ja poden apropar-se al CAP i demanar hora. A nivell del Departament de Salut enviaven, bueno, envien, diuen, el document que ens van portar, deien que enviaven un SMS a aquestes persones, factors de risc. Nens, bueno,
1: per la meva salut també es poden citar.
2: Abans comentàveu allò del braç, depèn de com has de dormir. Si fem la doble vacunació, una en cada braç, hem de dormir mirant cap a dalt.
1: A vegades no dona res de símptomes, també pot ser. Hi ha gent que no té absolutament cap símptoma.
2: Bromes a part,
0: això és a nivell del centre de salut, allà vacunem. I després també n'hi han, hem posat unes dates del 28 d'octubre, que anem al Posaioli,
2: al col·lectiu de Posaioli, de gent gran,
0: a Calafell. El dia 29 d'octubre a Posaioli de Segur de Calafell.
2: Molt bé.
0: I aquest any també fem el Centre Cívic del Port de Segur i el Cinema Iris de Calafell. Anem el dia... al Port de Segur anem els dies 26, 27 i 28 d'11 a 1. Sense cita. Estarem allí aquests dies, 26, 27 i 28, d'11 a 1, al Port de Segur. I el dia 2 de novembre i 3 de novembre, mateixa hora, d'11 a 1, al Cinema Iris, també sense cita.
2: Sigui quin sigui el col·lectiu que pertanyi a cada persona.
0: Clar, han de ser aquest col·lectiu que hem comentat. Vale? Majors de 60... i persones que tinguin una patologia.
2: Amb aquestes dates i en aquestes localitzacions. És a dir, una persona jove, una persona sana, s'haurà d'esperar, eh?
0: Sí, en principi sempre el que fem, perquè hi ha alguna persona sana que també demana vacunar-se, i que fem al final de la campanya.
2: Vale.
0: És sobre el 28 de desembre, acaba la campanya, i si tenim vacunes, que normalment sí tenim vacunes, però sempre preferim... I
1: allargar-ho una mica.
0: Sí, i vacunar primer els... Perfecte.
2: Doncs hem d'anar acabant. Alguna cosa que vulgueu afegir?
0: Jo volia, també, important, per prevenir la grip, a part de la vacuna, que és molt important, però també les mesures que podem fer. Rentar-nos bé les mans, aigua, sabó, i si no tenim desinfectants. Quan tossim, posar sempre el braç. I si tenim algun símptoma que pensem que podem tenir... algun refredat, o sigui, a part de la grip, algun refredat, sisplau, posant-nos les mascaretes. A mi m'agrada molt quan vaig al CAP i veig gent que està amb la mascareta, digo, gràcies, no? Perquè si estàs amb símptomes de grip, no...
2: Que ajuda a no transmetre.
0: Hi ha gent que s'enfada, que diu, però què m'ha posat? Digo, però sí, a veure, si és per tu i és per nosaltres i és per tothom. I el personal de sanitari que tenim nosaltres, el que treballa a urgència...
1: Ja va amb mascareta.
2: Sí. Doncs ja està en marxa aquest període de vacunació de la grip i de la Covid-19, que, com dèiem, finalitzarà a finals del mes de desembre, cap a Nadal. Doncs ens han acompanyat l'Esther Armajà, que és infermera d'adults del CAP de Calafell, i l'Antònia Sánchez, infermera pediàtrica, amb dues referents de vacunació de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, i que vagi molt bé aquest període i a seguir treballant per la salut dels nostres ciutadans.
0: Pues sí, estem.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, moltes gràcies.
3: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, Ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva.

Va, als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Gotas de

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
4: I seguim endavant amb el magazín Calafell Matí. 4 minuts ens separen de les 10 del matí. Els deixem amb temes musicals fins a arribar a les 10 del matí, moment en què arribarà, com sempre, i com cada dimecres, l'espai i la Sínia Veus que connecten d'aquí uns minuts.

0: Molt bon dia a totes i a tots. Seguim en directe a Calafell Ràdio, Calafell Televisió. És moment de l'espai, la sínia, veus que connecten. I tenim amb nosaltres a la Carmina Balaguer, ella és directora del Centre de la Sínia de Calafell. Anem a saludar-les, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mireia.
0: Tenim a la Mapi Tellos, treballadora social de la Sínia, bon dia.
2: Bon dia.
0: I tenim a la Mercedes Marcos, és parella d'una persona usuària del Centre de la Sínia, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Doncs comencem parlant, no? Explica'ns una miqueta de què parlarem avui.
1: Molt bé, doncs normalment posem al centre a les persones amb diversitat funcional i a les persones grans que tenim al centre, però un pilar fonamental també és la família. Sobretot la família que està a primera línia, no? Com les persones que tenen persones que inicien un procés de deteriorament cognitiu passen de tenir un rol de fill, filla, parella, a tenir un rol de cuidador. I aquest rol els hi cau al damunt a vegades com una llosa important, pot generar sensació d'angoixa, de culpa també moltes vegades. Nosaltres des del centre observem amb les famílies que tenem i d'això venim a parlar-vos una mica doncs, d'aquestes situacions i de com des de la Sínia acompanyem a les famílies amb aquest camí, no?
0: Molt bé, doncs anem a conèixer amb més profunditat a la Mercedes i conèixer doncs, com una persona estimada no comença doncs, a tenir totes aquestes problemàtiques, de quina manera no, ho assumiu des de casa.
3: Home, bon dia sobretot i donar les gràcies per visualitzar a la gent que estem aquí lluitant amb aquest tema que, ens, com diu la Carmina, ens cau com una llosa perquè pensa que, en el meu cas, és el meu home, és la persona que estimes, és la persona de la teva vida i, sobretot, del que fas al camí per al futur i et quedes de cop sense aquesta persona perquè et diuen un dia que té un hipometabolismo frontal izquierdo, tu no saps ni què és això, i et diuen que arribarà un dia que no et coneixerà, que no saps ni com, és que no saps com gestionar tota la enfermedad perquè no la coneixes. Tu tens la teva vida, tens els teus, bueno, les teves amistats, tens tot i de cop desapareix tot. La teva vida, desapareix la gent. És com ui, ui, ui, a veure què passa aquí, a veure, és com si, no sé, és tot una cosa molt estranya. I et canvia la vida al 100%.
0: Com ho has viscut tu, llavors, des de que t'ho van dir?
3: Oh, fatal, fatal, perquè jo me recordo que quan m'ho van dir, jo pensava, no m'està passant això, però no és que no m'estigui passant a mi, no li està passant a ell. Un home que ha sigut campió de Catalunya de tir a l'arc, que feia paracaïdes, no sé com es diu, bueno. I tot això és un home que havia posat en una empresa, estava treballant en una empresa molt, molt important, tenia un càrrec molt gran, i de cop i volta arriba un moment que ell mateix et diu, Merche, no em sento capaç de conduir, això fa un any. I d'un any aquí, doncs, ha canviat tota la vida.
0: Ha anat molt ràpid.
3: Molt ràpid, perquè és més jove. Bueno, ara ha fet 70 anys, llavors tot això el que fa és que va molt ràpida l'enfermetat.
0: Clar.
3: I el problema de la cuidadora és sobretot quan estàs sola o cuidador. Jo estic apuntada a totes les associacions que puc, a AFA, Tarragona, he estat a Vilafranca, a Vilanova, he estat a tot el que podia fer, però t'adones que realment la que estàs cuidant i la que estàs allà ets tu. Fins que vas conèixer la Sínia.
0: com t'ha ajudat la Sínia? Com us ha ajudat els
3: bueno,
0: dos?
3: Bueno, a veure, m'ha donat una mica de vida, perquè jo he tingut que deixar tota la meva vida, he tingut que deixar, jo estudiava, feia moltes coses, soc molt activa i a la vegada nerviosa, perquè soc molt inquieta, necessito fer moltes coses i no puc fer res.
0: Clar, t'ha canviat totalment, no? Radicalment les teves rutines.
3: Radicalment, perquè jo no tinc fills en comú amb ell, llavors sóc la cuidadora, la que porto la casa, la que porto ara mateix al cotxe tutxanes perquè estic fent una obra, o sigui, porto tot jo. Llavors és com de cop que dius, què és el que m'ha passat? I ja no és el que m'ha passat, és el que li ha passat a ell.
0: Clar.
3: Ell ara mateix no s'adona ja. i d'aquí a poc m'han dit ja que, bueno, pues que no em coneixeran. I tens que estar preparada. Com s'està preparada per això?
0: De quina manera t'han ajudat a la Cinea,
3: doncs, llavors? Doncs d'una manera impressionant, perquè tant per part de Carmina com Mapi, tota la gent que està allà són meravellosa. I el primer dia no m'oblidaré mai que vaig anar a conèixer, bueno, el que era el centre, i jo no podia parlar perquè no parava de plorar, perquè
0: clar,
3: no podia parlar. I ella em va ajudar molt, molt. I tota la gent que està allà està molt qualificada, molt preparada, i tenen un amor a la gent, és que és impressionant, impressionant. Mapi és una persona que t'ajuda molt en papers, en tot, però a part com a persona. Té una qualitat de... una qualitat que no es pot expressar.
0: Mapi,
3: és molt important.
0: Explica'ns, no? Ets treballadora social al centre de la Cinea.
2: Sí, jo me'n recordo com si fos ahir, el dia que va venir la Merche. Va venir, no?, amb, bueno, amb un munt d'emocions. Ella és molt sensible. I, bueno, tenia moltes pors a l'hora que a la seva parella comencés a la Cinea, no? Li vaig intentar fer una mica la reflexió, no?, de que era tan necessari per ell com per ella, també, no? És molt important que la persona, en aquest cas la seva parella, estigui ben atesa, per suposat, però també és molt important, no?, que ella tingués aquest espai, aquest temps, per dedicar-se a ella.
0: Què tal, l'experiència?
3: Bueno, l'experiència amb ella, de veritat, és una professional molt gran, però tota la gent que treballa allà i els voluntaris, que és molt important, perquè t'ajuden, et comenten sobretot, ho estàs fent molt bé, segueix així. Si veuen un petit problema que veuen amb ell, de seguida t'ho comenten.
0: Quant de temps fa que esteu a la Cinea?
3: 4 mesos.
0: 4 mesos.
3: 4 mesos,
0: com
3: sí.
2: 4 mesos, pues, des de l'abril.
3: Sí, o una mica, pues, ha passat molt ràpid.
2: Sí, ha passat molt ràpid.
3: Molt ràpid.
2: Sí. Ja, ha passat molt ràpid. L'altre dia ho vaig mirar i dic sí.
3: Com, ha passat ràpid.
0: Com han estat els inicis?
3: Els inicis per mi molt durs, molt, molt, però ell anava amb la seva motxilla, perquè jo li dic, anem al col·le, i diu, anem al col·le? Dic, sí, anem al col·le. Es troba en... n'hi ha molta gent de, bueno, de amb una, és que tots els no sé com dir-ho, la gent que va al centre tenen una qualitat i t'expressen i et diuen, és que és una vida, és com una família, és una gran família, tota la gent que va allà.
0: És com si entréssiu en un altre món, no?
3: Sí, completament. Realment. Completament, però el que sí que he sentit és molt recolzament, molt. I tant per una part, quan em veuen plorar i sortir plorant, i jo veig el content que va, a vegades et quedes com... Tot això t'ensenya molt.
0: Clar, tu ho sents d'una manera, ell d'una altra.
3: Clar, perquè jo he perdut el meu amor, meva vida.
0: Clar.
3: I ell està amb tota la gent, va al col·le, és clar, com... I va supercontent. Això és... el més bo que pot passar, perquè una persona que va contenta amb un... és igual, al col·le, com li dic jo, és molt important.
0: Sou d'aquí, de Calafell o de la zona?
3: Jo sóc de Calafell, bueno. Ara estic vivint a Santa Oliva, bueno, però jo sóc família d'aquí, de Calafell. També tenim un problema, que m'han deixat parlar, el problema que tinc de... Jo tinc una neboda, que la va atropellar un cotxe fa un temps, i la seva cuidadora és la seva mare. Llavors, sabem el que és, que no poder... La teva vida ha canviat, però ha canviat tot de tal manera que dius, no és que no m'està passant a mi, no m'està passant.
0: Costa d'acceptar-ho, no, clar, o de poder viure-ho, no, d'aquesta manera.
3: És un dolor i és un patiment, i a part que és una culpabilitat que tens a sobre sempre, sobretot la culpabilitat. De que un dia, aquest estiu, em vaig trobar a Carmina, jo estava fent un vermut i em sentia tan culpable, clar, em sentia tan culpable, però de dir, i ella em diu, hola, què tal, i diu, i a sobre ens veiem, no? És com dir, era la primera vegada que sortia fora a prendre alguna cosa. I va ser terrible per mi.
0: És com un dolor, no?, de no voler sortir
3: dol,
0: sense ell,
3: és
0: no?
3: És un dol, és clar, un dol, però és un dol continu.
0: Clar.
3: Perquè el meu home no està passant un procés normal. Ell està desaprenent cada dia alguna cosa. I jo estic aprenent a solventar aquesta situació cada dia. És una contradicció.
0: Carmina, com és la relació amb ell, no? I com ho feu perquè ell es trobi totalment integrat i pugui doncs, anar pas a pas endavant?
1: Bé, una mica amb ell i amb totes les persones que tenim ateses al servei, el procés inicial sempre és molt acompanyat, sempre posem una persona de referència que acompanya molt d'inici perquè la persona no se senti perduda i s'acostumi als espais. Busquem que provi les activitats, tot el que fem, tot el ventall de possibilitats que hi ha al centre per veure on se sent millor i quines coses li agraden més fer, i a partir d'aquí doncs, plantegem aquestes activitats diàries, no? Que la persona, a més, té la llibertat de triar a cada moment. Això facilita que se sentin a gust, que se sentin confortables, no? Aquest seguiment i aquest acompanyament. I crec que això ajuda no només a la persona, sinó també a la família. Facilitem també a les famílies la possibilitat de que puguin estar el temps que necessitin dins del centre, acompanyant amb una activitat, amb diverses, venint a dinar, venint a participar del dia a dia, perquè això també ajuda molt, no?, a donar aquest respir, aquesta tranquil·litat a la família. Perquè això que explicava la Merche del sentiment de culpa, nosaltres ho veiem sovint, no? Sembla que la persona cuidadora ha d'estar sotmesa les 24 hores a l'altra persona, i si no és així tenim la sensació de que no ho estem fent bé o de que ens podem sentir jutjats pels altres, no? El fet de trobar-me a mi en una situació d'ella de lleure la va fer sentir d'aquesta manera, quan en realitat una mica el que nosaltres sempre transmetem és el contrari. Aprofita l'espai de temps per tu que tinguis, perquè és vital. És a dir, si tu et sents bé, pots cuidar millor que si et sents saturat, estressat, cansat. I, per tant, aquests temps d'oci per la persona cuidadora són vitals. I això ens costa molt. I des de la Sínia també intentem promoure això, saps? I ens acompanyem així.
0: Mapis, com bé comenta la Carmina, no, molt important la relació amb les famílies, que pugui haver aquest nex, aquesta unió, no? entre el centre, la família i la persona que teniu allà al centre, també.
2: Sí, tal com comenta la Carmina, jo penso que una de les coses més importants és oferir-los, no, als familiars, doncs, un espai de seguretat, de tranquil·litat, on puguin, bueno, expressar i explicar la seva situació i com l'estan vivint, no? I una mica amb la Merche vam fer això. Ella, a part de que em va donar a mi també moltíssima seguretat, li vaig intentar transmetre tot això que comentem, no?
0: Ha canviat molt, Merche, la manera de com entens de cuidar?
3: Sí, sí. He après moltes coses, no t'enganyo, també encara és el sentiment de culpabilitat de moltes coses, però d'una altra manera. Jo ara tinc la visió de que necessita, el meu home necessita persones que el puguin ajudar més que jo, perquè jo arriba un moment que ni... Ell, bueno, ell és un home molt gran, és molt fort, clar. I jo sóc petita, i clar, no puc amb ell, clar. I n'hi ha coses que no puc fer-les. Però el que sí que tinc clar és que tinc gent molt, molt qualificada al costat, i això et dona molta tranquil·litat. Inclús jo al meu home he posat hem parlat de quan obrin el centre de la residència de la Sínia, doncs que tingui plaça, perquè arribarà un moment que jo no podré fer res més.
0: Clar.
3: I això, el sentiment aquest és un sentiment de dol i de culpabilitat molt gran, però el deixaré en bones mans.
0: Clar, la confiança, sí, com s'ha generat.
3: És total.
0: Perquè de començar de zero a tot, no?
3: És total. Perquè sense elles, jo et dic sincerament que no sé què hauria fet, eh? Perquè he estat amb més centres, he estat amb més, a residències parlant, però em feia... Jo no podia, marxava plorant dels puestos i vaig arribar allà plorant, però i ara surto d'una altra manera.
0: Què et va fer escollir la Sínia? Perquè dius que vas visitar diversos centres.
3: Sí, però perquè jo ja tinc ja tinc una càrrega molt gran darrere. Mare, sogra, o sigui, les tinc en una altra residència, vale. Però quan vaig anar al primer dia, em van ensenyar la canoa, que és una, un conill que tenim.
1: Sí, és la mascota.
3: La mascota. Em van ensenyar l'hort, em van ensenyar com la gent entrava i sortia. Qui vol anar a caminar? Qui vol anar a no sé què?
0: Aquí, és més didàctic, és, o és diferent?
3: Bueno, és que és molt diferent. I a la platja, deixa'm, porta roba que anirem a la platja qualsevol dia. O sigui, tot això és que dius, gràcies. Gràcies.
0: És una altra manera de donar-los vida, no? Sí, a les persones que teniu allà al centre, Carmina.
1: Sí, i a vegades esperem una mica massa. Justament per aquest sentiment de culpa, les famílies a vegades esperen el, arribar al límit, estar saturades, a no puc més, i llavors demano ajuda i llavors em plantejo fer el pas. Nosaltres pensem que hem de fer didàctica també, hem de fer pedagogia i hem de fer entendre a les famílies que demanar ajuda no és dolent, al contrari, i que és millor els primers moments perquè la persona, el procés d'adaptació és més senzill. Després la persona s'hi va fent un deteriorament progressiu però ja està adaptada al servei, ja és diferent que fer una adaptació en un moment en què cognitivament aquella persona no sap on és, pot tenir més dificultats, més por, no? És un espai desconegut i per tant nosaltres convidem sempre a que aquest primer pas se'l plantegin una miqueta abans, que no passa res, que la persona ve, socialitza, s'ho passa bé i la família recupera espais, no?, de salut també per ella mateixa.
0: Clar, com deia la Merche, l'enfermetat del teu marit avança molt ràpid,
3: molt,
0: no?
3: Molt ràpid, molt, molt.
0: Has tingut que prendre la decisió ràpid.
3: Sí, el que passa que em costava molt, perquè jo pensava que jo podia, jo no demano ajuda perquè sóc molt tossuda, penso que puc amb tot, i no puc. Arriba un moment que dius, o tinc que fer alguna cosa perquè... I és sobretot per ell, perquè ara ell va al col·le encantat de la vida, agafa la seva motxilla i a vegades dic, espera, que em tinc que dutxar, que em tinc que vestir,
0: vol marxar,
3: que tinc que fer,
0: ja.
3: Vol marxar, i jo li dic, espera un moment, que tinc que fer coses. I sí, ell, quan el deixo, va amb un somriure i amb uns ulls, ara ha perdut una mica ja la part de somriure, perquè ens comunicàvem molt amb això, però ara ja no. Fa 2 setmanes, d'això, però és que va molt ràpid.
0: Va molt ràpid.
3: Llavors, quan arriba ja, sobretot els ulls, és
0: l'expressió,
3: l'expressió,
0: no?
3: Que arriba i és com està amb el seu món. Està amb el seu món, amb el seu lloc està.
0: Per tu una tranquil·litat també poder comptar doncs amb el centre.
3: Totalment.
0: De la Sínia.
3: L'adaptació per ella ha sigut molt bona, però per mi molt dolenta, però
0: ja,
3: molt dolorosa, molt
0: clar.
3: Dolorosa, però
0: és un canvi molt gran a la teva vida, clar.
3: Sí. Sí. És un canvi molt gran, però és que a part de tot això perds a lo que més estimes.
0: Clar.
3: I el que més estimes és que és molt dur perquè la gent no pensa això.
0: Clar, no és només l'adaptació,
3: sinó
0: el que perds tu.
3: El que perds a casa és... Qualsevol coseta que portava ell, ara... Ostres, quina assegurança teníem d'això, o quina això... Tot això ja s'ha perdut, ho tinc que portar tot jo.
0: Clar.
3: I tot això és un procés molt, molt dur, però per això estan la gent que ajuda.
0: Clar.
3: A ells els ajuda el centre sobretot i a mi m'està ajudant pues, molt també.
0: Molt bé.
3: Doncs,
0: noies, alguna coseta més, Mapi, que vulgueu dir abans de finalitzar? No?
1: Doncs jo sí, només insistir una miqueta en això, que els cuidadors han d'atrevir-se a demanar ajuda, que no han de carregar amb tot el pes i que la societat també hem d'aprendre a donar aquests suports i a no jutjar tant des de la mirada del que és l'obligació d'una persona, sinó també dels drets que té a cuidar-se i a tenir salut.
0: I tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies a totes tres per venir. Que tingueu un bon dia.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Adéu.

0: Calafell Ràdio, de dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1, amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
3: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Palafrugell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Surt a licitació la renovació dels carrers de la platja de Calafell entre Sant Pere i la Carrerada d'en Relet. Les obres començaran aquest 2026 i tindran un import de 7,8 milions d'euros. La comerciada dinamitza el comerç local de Calafell durant el Pont del Pilar. La campanya ha comptat amb la participació de 44 establiments adherits a Fòrum Calafell. Ha ofert vals de compra i diversos premis als clients. S'inicien les obres de remodelació del centre històric del municipi de Llorenç del Penedès. L'Arbós ja té dates per la 13a mostra de l'enramada. Tindrà lloc del 23 al 25 d'octubre. Es convertirà un any més en el punt de trobada de referència per als amants de la gastronomia, el vi i els productes de proximitat del Penedès. Mor un motorista en una sortida de via a la carretera C32 al seu pas pel Vendrell. 100 persones han mort aquest any a la xarxa viària catalana. El setembre va ser el segon més càlid registrat i el planeta encadena dos mesos per sobre dels 1,5 graus. Copèrnicus avisa que el fenomen del Niño serà dels més intensos de l'històric. Totes les comarques incrementen en afiliats a la Seguretat Social al setembre amb un 4% de mitjana. El Baix Penedès, l'Aran i l'Alt Empordà són els territoris que creixen més, per sobre del 5%. Prop de 218.400 passatgers passen per l'aeroport de Reus durant el setembre, un 5,1% més que fa un any. Les dades acumulades des de gener apunten a un increment del 8,1% respecte al mateix període de 2025.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu. A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.
1: I com cada dimecres, aquesta hora és moment de l'espai de les escoles. Saludem a la nostra companya, la Roser Ribas, que es troba a l'Escola Vilamar. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Mireia. Com estàs?
1: Molt bé, i tu? Què tal? Com estàs per aquí a l'escola?
2: Bé, molt bé. Estic a l'escola Vilamar, amb 5 alumnes de 6è de primària, que tot just quan he arribat a l'escola s'estaven vacunant. Per tant, parlarem en primer lloc una mica d'aquestes vacunes. Anem a presentar els alumnes. Com et dius?
3: Jo em dic Biel.
2: Biel, quants anys tens?
3: 11.
2: Amb 11 anys, ara mateix, de què t'han vacunat aquí a l'escola Vilamar?
3: D'hepatitis i papiloma.
2: T'ha fet mal la vacuna?
3: La segona una mica, però no tant.
2: Però no ha estat res, no, això? Molt bé. I abans t'havien posat aquest any o l'any passat alguna altra vacuna?
3: L'any passat em van posar una, no me'n recordo com es deia, però sí, em van posar.
2: Molt bé. Passem a un altre alumne, com et dius?
4: Em dic Giorgio.
2: Quants anys tens?
4: 11.
2: 11 anys, t'han posat a te també les mateixes vacunes, veritat?
4: Sí, m'han posat les mateixes i no fa tant de dolor. És el mateix, però l'última te deixa una miqueta més de temps.
2: Molt bé, i tu com et dius?
5: Em dic Julen.
2: Què tal les vacunes, com han anat?
5: Bastant bé, no m'ha fet res de mal i... no m'ha fet res de mal.
2: Molt bé. Com et dius?
6: Ariadna.
2: Què tal les vacunes? Com han anat?
6: Molt bé. A mi no m'ha fet res de mal i quan m'estaven fent les vacunes m'he rigut.
2: T'ha rigut? Sí, t'ha fet gràcia?
6: Sí. Sí, no sé per què, però m'has fet gràcia.
2: I tu com et dius?
7: Lia.
2: Què tal les vacunes? Com han anat?
7: Bé, la primera ha sigut sol una punxada i ja està, però l'altra sí que ha durat més.
2: Molt bé, us han explicat per què són importants les vacunes? No?
8: No, sí, per protecció, per tenir més protecció d'algunes malalties i això.
2: Molt bé, ara mateix esteu a sisè de primària. Per tant, aquí a l'Escola Vilamar és el vostre últim any. L'any vinent doncs, fareu primer d'ESO. Heu pensat ja a quin institut anireu, a on anireu? Expliqueu-me una mica quines expectatives teniu.
3: Jo aniré al Camí de Mar i no sé, jo estic tranquil. Sé que serà una mica més difícil, però no sé, jo crec que estaré bé.
2: El Camí de Mar. I tu?
4: Jo aniré també al Camí de Mar, estic tranquil, que tu anirà bé.
5: Jo també aniré al Camí de Mar i estic tranquil, perquè sabré que serà més difícil, però tinc que estudiar-hi això.
2: De moment, vosaltres tres a l'Institut Camí de Mar, eh? Voleu anar? I vosaltres?
6: Jo aniré al Camí de Mar també per la meva germana, que també està al Camí de Mar. I sé que serà més difícil, però res.
2: I tu?
7: Jo aniré a la Talaia perquè està al costat de la meva casa i estic tranquil·la, però sé que costarà.
2: Quines assignatures esteu fent?
7: Estem fent el pla de treball de les vacunes. També estem fent matemàtiques, que ja la setmana que ve tenim un examen. I aquest matí hem fet català amb el llibre Electrofàcil.
2: Què és això del llibre Electrofàcil?
7: Doncs hi ha bastants llibres d'aquest tipus per diferents moments del dia i, per exemple, hi ha mitja hora de lectura i a aquesta mitja hora de lectura fem una comprensió lectora.
2: I què heu llegit avui?
7: Hem llegit una comprensió lectora d'uns mitjons. Bueno, encara no l'hem acabat, però perquè estàvem amb les vacunes i ja el farem.
2: D'uns mitjons. Algú em pot explicar alguna cosa més sobre aquesta lectura que heu fet o no?
3: És com un... com una nena es fica a un calaix on hi ha mitjons i com que va a un món que en comptes de ser persones són mitjons. Parlen i fan coses.
2: Els mitjons parlen, eh? Oh, ho trobo original, força original. Què en penses?
4: Que és molt estrany i molt random.
2: Us ha fet riure, eh? Això potser. Sí, és divertit. Julien, què t'ha semblat?
5: Bé, en què jo tinc altre llibre i nosaltres, pues, bueno, algunes persones tenen altra lectura i també és molt... m'agrada molt aquest llibre, també. És molt graciós.
2: Expliqueu-me, a banda del pati, que ja sé que us agrada molt, i l'educació física, que també us agrada moltíssim, quines assignatures us agraden a banda i per què? I què esteu fent en aquestes assignatures?
6: La meva assignatura preferida és educació física, perquè estem fent bàsquet, i a mi és el meu segon esport preferit i estem practicant bàsquet. I la meva segona assignatura preferida és tallers artístics, que és com plàstica, però el segon trimestre farem tallers artístics. I en els tallers artístics estem fent, estem coneixent a Frida Kahlo, que és una artista que va dibuixar molts quadros i ara estem fent un autorretrat.
2: Autorretrats? Sí. Molt bé. Molt bé. I a tu?
7: A mi també m'agrada molt l'educació física perquè m'agrada molt fer esport i estar tota l'estona activa m'agrada molt. I educació... i tallers artístics també perquè en el segon trimestre fem modelatge, fem música, fem costura i m'agrada molt fer manualitats.
2: Manualitats t'agraden, eh? I a tu?
3: A mi també m'agrada educació física, però a banda d'aquesta m'agrada molt també plàstica, perquè ara mateix estem dibuixant i estem fent manualitats,
8: i el que és la meva companya, que al segon trimestre fem com activitats, que una és com música, que toquem l'ukelele i moltes coses així.
2: T'agrada l'ukelele?
8: Sí.
2: El toques bé o encara estàs practicant?
8: Encara estic practicant, no em surt molt bé.
2: Molt bé. I tu?
4: Com a tots, l'educació física, també el plàstica, que fem, vam veure una pel·lícula de Frida Kahlo i ara estem fent un autorretrat nostre amb rastres de Frida Kahlo i mates, que mates pot fer una mica difícil, però quan lo domines és fàcil.
2: O sigui, entenc que aquest exercici relacionat amb l'artista Frida Kahlo, esteu fent un autorretrat de vosaltres mateixos, no? Com és aquest procés? Quin procés heu de seguir?
4: Anar a veure-nos al mirall i intentar fer-nos a nosaltres i punxar les flors, el entrecejo, el bigoti i rastros de la Frida Kahlo.
2: Deu ser difícil, no, això?
4: Sí, ara alguns han acabat, però quan ha acabat tens que fer unes flors de manualitat que estem veient qual fem.
2: Molt bé, i tu, Julen, com estàs portant aquest procés de l'exercici relacionat amb Frida Kahlo?
5: Bueno, a mi la veritat una mica me costa perquè no soc molt bo dibuixant i, bueno, me costa. I les manualitats, quan, bueno, com ha dit el company Giorgio, pues fem una flor i estem mirant, bueno, la nostra mestra posa alguns vídeos per fer algunes flors i la veritat que queda molt bonic perquè després es pegues al paper i queda molt bonic.
2: T'agraden les manualitats, encara que dius que no se't dona molt bé pintar. Tu creus que no se't dona bé?
5: Sí, no em dona bé i tampoc m'agrada.
2: No t'agrada gaire. Potser per això et costa una mica més, no? A qui li agrada més, aquí, a pintar i si li dona bé, sí?
9: A mi m'agrada molt pintar perquè m'agrada dibuixar, fer quadres i a casa faig molts quadres i no sé, sempre m'ha agradat.
2: I quin tipus de quadres fas a casa?
9: Em faig com un sunset, com degradats i m'agrada fer això.
2: I tens alguna font d'inspiració? És a dir, és perquè algú de la teva família pinta o és per tu mateixa?
9: És per mi mateixa. Jo, amb Pinterest, que és una aplicació, busco idees i les faig en un quadre.
2: Molt bé. I tu?
7: A mi m'agrada molt dibuixar des de petita i és per la meva compte, tot i que la meva mare també dibuixava bé. A mi m'agrada més dibuixar coses a llapis més que a color, perquè pintar no se'm dona tan bé, no tinc tanta paciència.
2: I tu?
8: A mi també m'agrada molt pintar. Jo ho faig per mi mateix, però al meu pare l'agrada molt, molt, molt dibuixar. És la seva afició i per això jo dibuixo.
2: Molt bé, i us faré una última pregunta ja perquè arribem ja al final d'aquest espai de les escoles, des de l'Escola Vilamar de Calafell, aquí amb 5 alumnes de 6è de primària. M'agradaria preguntar-vos si escolteu la ràdio.
9: Pots repetir?
2: Com?
9: Pots repetir?
2: Si escolteu la ràdio.
9: Què ràdio? Jo sí l'escolto en el meu cotxe perquè la posa el meu pare. I l'escolto dient coses, però a mi no m'agrada molt.
2: No t'agrada molt. I a tu?
7: Jo sí escolto la ràdio i sí m'agrada perquè posa música que m'agrada. Bueno, depèn de què ràdio, i m'agrada molt.
2: Però escolteu, nois i noies, l'any passat vau fer ràdio, vau fer un programa de ràdio, no?, aquí a l'escola.
10: Sí.
2: Per tant, ja us ho sabeu una mica.
10: Sí.
2: Tu escoltes la ràdio?
10: Jo, sobretot, escolto música, però també a vegades escolto notícies que passa a la meva àvia i això.
2: I tu?
4: Jo escolto molt la ràdio, que a mi escoltar coses, notícies i música me fan relaxar i m'agrada molt la ràdio, que passa música i les notícies, d'enterar-me les coses de que passa on estic.
2: O sigui, t'agrada realment enterar-te, no?, de l'actualitat i tot plegat, sí?
4: Sí, m'agrada molt la ràdio i lo faig per relaxar-me, que jo soc un noi molt actiu. Escoltar notícies i tot me tranquil·litzen i me fan relaxar-me.
2: Molt bé, i tu?
5: Jo també veig ràdio, més quan el meu pare em porta a l'escola amb el cotxe i posa, i també a mi m'agrada escoltar el que passa, bueno, en el món, i a una viatge m'agrada escoltar-lo.
2: Molt bé, doncs ja finalitzem aquest espai de les escoles des de Calafell Ràdio. Mireia, amb aquests 5 alumnes de l'Escola Vilamar de Calafell.
1: Molt bé, Roser, moltes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
2: Gràcies, adeu.
0: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Al ritme dels temes musicals que estem escoltant des del magazín Calafell Matí, a Calafell Ràdio, amb aquest tema de Carlos Vives, Emilia, Wisin i Xavi. I que siga...

0: Anem a conèixer la previsió del temps, a veure si tenim el Josep Miró a l'altra banda del telèfon. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, ara sí.
0: Ara
1: ja
0: sí. Quina previsió tenim per el dia d'avui, Josep, i per demà?
1: Temps molt estable. Avui fins i tot potser una miqueta més que demà. Domini del sol amb pinzellades de núvols prims, amb bandes de núvols alts que entrarien al cel pràcticament tot el dia, sempre amb domini del sol, fins que a mitja tarda també pot sorgir algun núvol baix que pot alterar una mica la visibilitat, però vaja, no s'arribarà ni a tapar del tot el cel, ni molt menys. Aquests núvols baixos seran més abundants al vespre i nit. Amb una temperatura que aquesta nit s'ha mantingut semblant a la d'ahir, entre 18 graus i mig i 19, de mínima, mentre que la màxima avui serà alta, pròpia de primers de setembre, com va passar ahir. Ahir vam arribar a fregar els 26 graus de temperatura, avui podríem superar-los. No és normal passar els 25 graus gairebé a la segona desena del mes d'octubre, i avui doncs passarem dels 26 amb una humitat força alta, però que fugó poca, però vaja, una temperatura molt més alta de la que tocaria. Hi ha vents en conjunt febles i variables, amb terrals que hem tingut fins ara, i a partir d'ara tindrem marinades de garbí al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada com molt amb una miqueta de marejol al dia, però baixant ràpidament arrissada a partir de mitja tarda. I per demà, en conjunt, temps més variable, domini del sol, intervals de núvols baixos, més abundants fins a mig matí, més trencats al migdia, i novament es farien més abundants a la tarda i fins i tot podrien ser més abundants, amb més núvols que clarianes, però de moment sense pluges. I amb unes temperatures que aquesta nit es mantindran al voltant dels 18 o 19 de mínima, mentre que demà la màxima ja no pujaria tant i estaria entre els 24 i els 25, també amb una humitat alta. Vents en conjunt febles, en terrals fins a mig matí, i marinades demà més aviat de migjorn, que faran que la mar també estigui plana al matí i una mica arrissada al centre del dia. I de cara a divendres no s'esperen massa canvis, temps fins i tot més assolellat que no pas demà, en domini del sol, en sol pràcticament clar al matí, i amb algun núvol baix a la tarda poc destacable, amb unes temperatures que començarien a baixar una miqueta i estarien entre els 17 de mínima, es notaria més aquesta baixada de nit, entre 17 o 18 de mínima, mentre que divendres la màxima podria repuntar una mica i fregar o arribar als 25 com a molt. Seria l'últim dia que arribaríem als 25, ja que esperem un canvi de temps més important i notable a partir de dissabte i sobretot de cara a diumenge i primers de la setmana vinent.
0: Molt bé, Josep, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, adeu-siau.
1: A vosaltres, fins demà, adeu-siau.
0: A continuació els deixem amb el tema musical d'Antonio José i pren el relleu del magazín la Roser Ribas. Molt bon dia.

0: amb Roser Ribas.
1: Pràcticament un quart de 12 del matí. Ara mateix ha arribat el moment d'escoltar l'espai d'actualitat amb Mireia Romaguera, que entrevista a l'inspector dels Mossos d'Esquadra del Baix Penedès, en Joan Molet.
2: Molt bon dia, aquest és el programa Calafell Actualitat. Ens acompanya als estudis de Calafell Televisió l'inspector dels Mossos d'Esquadra a la comarca del Baix Penedès, Joan Molet. Molt bon dia.
3: Molt bon dia, hola, bon dia.
2: Doncs primer de tot ens agradaria conèixer una valoració de com ha estat l'estiu aquí a la comarca, també en especial al municipi de Calafell.
3: Bé, diguéssim a tota la comarca i també especialment al municipi de Calafell, a nivell estadístic, que és el que ens movem nosaltres a nivell policial, s'han reduït tots els fets delictius, és molt important, sobretot els fets delictius que podrien generar més alarma social a la ciutadania, com són els robatoris amb força en domicili, donat el parc immobiliari que tenim, i això hi ha hagut una reducció molt substancial. Òbviament també s'han reduït els fets delictius com són robatoris interiors de vehicle o els furts, que en zona costanera, que hi ha molta més afluència de públic doncs, a l'estiu, doncs sempre en aquest cas els delinqüents aprofiten per poder fer aquests fets i enguany cal destacar que amb aquests fets els hem reduït. Tot i sí que hem tingut un repunt, la principal problemàtica que hem tingut diguéssim, a l'estiu, sobretot el que és Calafell Cunit, ha estat el robatori amb violència i intimidació. Hem tingut un grup de joves que anaven en patinet o circulaven en patinet per la zona costanera i que ens feien doncs, robatoris violents, estrebades amb gent gran, de collarets, de bolsos, i tot això ens ha portat una miqueta d'escorcoll, però que al final han pogut identificar els autors i els han pogut, com que la majoria eren menors d'edat, els han pogut ingressar en centres de protecció i d'aquesta manera els fets els han pogut reduir.
2: Molt bé. Doncs ha estat un estiu, diríem, bastant bo dins del que cap, no?
3: Sí, bo dins del que cap, sí, bo.
2: El municipi de Calafell, bueno, com bé comentava, no és un municipi costaner, també molta afluència, es duplica, triplica la població durant els mesos d'estiu i també a Setmana Santa. També suposo que ha estat igual, no?, que la resta de la comarca.
3: Sí, a tota la comarca, evidentment, hi ha la zona que diguem nosaltres més metropolitana, que és la zona costanera, com Arruga, Calafell, Cunit, que evidentment se triplica la població i llavors, òbviament, aquí els fets delictius augmenten. Però enguany podem dir que, tot i que els dos mesos d'estiu, dos mesos, tres mesos d'estiu, augmenten els fets delictius per l'augment de població, podem dir que ha sigut un any molt estable i que ha estat molt bé perquè s'han reduït els fets.
2: El que sí que hem de destacar, i ens està passant a tots, imagino que vosaltres també, són el tema dels aiguats. Amb tants és alert i també amb molts avisos, i també aquí al Vendrell, Calafell, doncs, amb aiguats de finals d'agost.
3: Ah, no, això sí, els aiguats de finals d'agost ens van portar bastant... Van tenir bastanta implicació, doncs perquè evidentment doncs, hi han hagut moltes riades. Aquestes riades ens han provocat doncs, que les persones, bueno, d'alguna manera que tothom pogués estar, en aquest cas, bé, i que sí que almenys a finals d'agost, sobretot el municipi de Vendrell i Coma-ruga, allí vam tenir unes riades molt importants.
2: Molt bé, com ho esteu portant vosaltres, no? Perquè cada vegada ja s'està com normalitzant, no? Tants avisos dels és alert i que la població doncs, estigui assabentada, no? Donar la seguretat també de prevenir, no? Que no passi res.
3: Sí, lo important és això, que amb les és alert aquestes doncs, s'apreveu a la població, tot i que sí que hi pot haver algun nombre reduït de població, de ciutadans, de que no en fan massa cas, val? A vegades també passa de que si envies tantes és alerts, doncs arriba un moment que no es fa massa cas, no? Però que, bueno, que és un tema que s'ha d'anar treballant, que sobretot s'ha de treballar d'alguna manera la prevenció en aquest sentit i que les persones, quan rebin un tipus d'aquest missatge, doncs que en facin cas, que és molt important, perquè si no després ens trobarem doncs, que bueno, vam tenir una persona desapareguda que va desaparèixer el dia dels aiguats, el mes d'agost, i que l'hem trobada ara doncs en una riera, que suposadament, per el que suposem, que encara ho estem investigant, passava la riera, i llavors el va enganxar l'aiguat i es va quedar allí. És a dir, malauradament es va quedar allí.
2: Clar. Doncs bueno, esperem que no tornin a passar coses com aquestes. I preguntem ara una pregunta obligatòria. Més Mossos a la comarca del Baix Penedès, com està a hores d'ara aquesta situació?
3: Bé, ja portem uns anys que exponencialment anem creixent. Enguany ha sortit una nova promoció al mes d'agost, a principis d'agost, i vam tindre un reforç d'efectius, i esperem que cada any augmenti en aquest cas la plantilla. Òbviament ja sabeu que el Baix Penedès és una comarca que està augmentant molt de població, som àrea d'influència de l'àrea metropolitana, i aleshores doncs evidentment se necessiten més serveis, i un dels serveis també en aquest cas és la seguretat, i la seguretat ja portem uns anys que anem en augment, que això és l'important.
2: La manera d'augmentar la seguretat també és treballar amb patrulles mixtes, no?, que també ho esteu fent, no?, des del cos.
3: Sí, sobretot és molt important la coordinació amb la resta de cossos, és a dir, tant ens coordinem molt, molt colze a colze amb les policies locals, en aquest cas Vendrell, Calafell, Cunit, l'Arbós, treballem conjuntament amb molts esdeveniments o moltes fets delictius que succeeixen, i evidentment això el que fa és sumar. Llavors, si sumem, doncs, evidentment donem una més eficàcia encara al ciutadà.
2: I una última pregunta. La comissaria dels Mossos d'Esquadra, la consellera va anunciar que en un futur hi haurà una nova comissaria aquí a Segur de Calafell.
3: Sí, bé, sembla que sí. Em sembla que l'última junta local de Calafell va anunciar que se faria una comissaria a Segur de Calafell perquè pogués cobrir sobretot la part més, diguéssim, més de costanera, Cunit, Calafell i Comarruga, i això sembla ser que sí, que van demanar.
2: Molt bé, doncs Joan Molet, moltíssimes gràcies per atendre'ns i venir com sempre aquí amb nosaltres per parlar de l'actualitat de la comarca.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: I ara, 4 hores amb l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí. Amb Roser Ribas.

0: amb Roser Ribas.
1: Faltant 2 minuts, pràcticament, per arribar a 11:45 del matí, moment en què tindrem la nostra cita setmanal. Arribarà a Sofà, Play i Manta amb les sèries i les pel·lícules que arriben a les plataformes aquesta setmana. Abans, escoltem aquesta cançó d'Alfred García i Álvaro Soler, Estrella.
2: Com que hi ha a la platja des del llit, com si fos ahir.

0: amb Roser Ribas.
1: Bé, doncs ja és hora. Arriba Sofà Play i Manta, la nostra cita setmanal amb les sèries i les pel·lícules que arriben a les plataformes tot just aquesta setmana. Repassem, com sempre, les estrenes més destacades, descobrim què hi ha darrere de cada títol i us avancem als tràilers perquè pugueu triar què veure aquesta setmana. I per acabar, una recomanació per recuperar una joia que potser se us havia escapat. Prepareu el sofà, que comencem ja. I engeguem aquest sofà Play i Manta per una estrena d'aquest divendres 16 d'octubre, que s'estrena Crystal Lake a HBO Max. Primer de tot, escoltem el tràiler.
2: Va usted ideal. ¿Ha quedado con alguien?
3: Oh, no, solo con unos amigos.
4: Adelante, cocinera. Vamos, enséñeme sus suculentas delicias. ¡Oh! ¡Qué buena pinta! ¡Oh! ¿Su nombre cuál es?
3: Pam.
5: No se quiere ir. Todos los días igual, mismo sitio.
6: Pobre Pam. Mm. Y era buen chico. Daba cosa verlo, pero era bueno.
7: ¿Y tú eres Paul Newman?
8: Formas parte de este lugar. La gente te ayudará si le dejas intentarlo.
9: No necesito ayuda. Solo encontrar a mi hijo. Siempre he sentido que él sigue ahí fuera. Jason.
10: Crystal Lake no devuelve a sus muertos.
1: Bé, doncs acabem d'escoltar el tràiler de Crystal Lake, que com hem dit s'estrena aquest divendres 16 d'octubre. És la prequela de la saga de terror Divendres 13. Narra la història de la Pam, una mare soltera que no ha pogut superar el dolor després de la tràgica mort per ofegament del seu fill petit i malaltís, el Jason. Tot just aquest accident va ser al llac del poble fa gairebé un any i quan dos desconeguts truquen a la porta de la Pam per indagar en el seu passat, es desencadena una inquietant cadena d'esdeveniments que deixa els habitants de Crystal Lake preguntant-se qui és realment aquesta Pam. Quantes estrelles li poso a aquesta estrena? Doncs 4 de 5, perquè la veritat és que estem repetint un cop i un altre, no?, Divendres 13, i potser s'ha de ser una mica més original. Però pinta bé, sobretot la fotografia d'aquesta sèrie. I passem ja a la sèrie de La Reina Serpiente, que s'ha estrenat aquesta setmana a Filmin. Primer de tot, escoltem, com sempre, el tràiler.
11: Mi historia comenzó siendo una niña.
12: Estaba sola en el mundo.
13: Mi primera impresión de mis congéneres fue muy poco favorable.
14: No importa lo que tú quieras, tu matrimonio ha sido acordado.
15: Francia acepta a Catalina de Medici en matrimonio con Enrique, duque de Orleans.
12: Y entonces algo horrible sucedió. Me enamoré. Pero me equivocaba.
1: La Reina Serpiente és una sèrie de 2022-2024, dues temporades té i 16 episodis. A la seva sinopsi ens diu que al segle XVI la Catalina de Medici és desposada a la cort francesa com una adolescent òrfana de la qual s'espera que porti una fortuna. Tot i això, descobreix que el seu marit està enamorat d'una dona gran i és incapaç de concebre. Està basada en un llibre. És una adaptació cinematogràfica i li poso un 5 de 5. Té molt bona pinta, aquesta sèrie. Anem a la tercera estrena, la tercera temporada de Vigil, que s'estrena a Movistar Plus avui. Escoltem el tràiler.
16: Emergencia, emergencia.
17: ¿Y la doctora?
18: ¿Qué ha pasado?
17: No sé, me lo encontré así.
19: ¿Permiso para poner el altavoz?
20: Adelante.
19: Es un pesquero, señor.
20: ¿Hemos ido nosotros?
19: No, señor.
21: Un misterio bajo el agua.
0: Mantenga posición.
7: Estoy a cargo de los 4 submarinos británicos equipados con disuasión nuclear. Uno de sus tripulantes ha muerto por sobredosis.
17: Un complot en las alturas.
18: Creemos que fue asesinado. ¿Por qué tienen tanto miedo de que descubra la verdad?
20: Vamos a hablar con el Pentágono.
21: Háganlo.
22: La amenaza está dentro.
23: ¡Aparta!
24: ¿Creen que estamos aquí de excursión?
25: Sabemos que hay hombres en el agua.
24: ¡Haga su puto trabajo!
26: Vigi, conspiración nuclear. En Movistar Series.
1: Doncs aquesta sèrie, Vigil, té 3 temporades. Diu que la brillant i fràgil detectiu Amy Silva és enviada al submarí Vigil per investigar la misteriosa mort d'un dels seus tripulants. La realitat que troba és molt diferent del que s'esperava. Dins del submarí, el secretisme, les jerarquies i el claustrofòbic escenari compliquen la investigació i la tripulació es mostra reticent a col·laborar. Li poso 3,5 de 5. Aprova justet, justet, perquè aquesta història s'ha repetit molt, eh? I com he dit abans, a vegades hem de ser una mica originals i innovar. I passem ja a les pel·lícules. Comencem, com sempre, per una pel·lícula que hem de dir que no és que s'estreni al cinema, eh? S'estrena a les plataformes. És Tenzing, una pel·li australiana que sí que és d'aquest any, de 2026, i que s'estrena aquest divendres a Apple TV. Escoltem el tràiler.
27: Cuando era pequeño, le decía a todo el mundo que era mi montaña. Nunca dejé de pensar en ello.
28: El Everest. Llevamos 30 años intentando subir esta montaña. Gran Bretaña confía en nosotros para ser los primeros.
29: Tenzing, nadie conoce la montaña como tú. Y abriste el camino para todos.
28: Este es Tenzing, el Sherpa jefe.
27: Si voy, seré miembro del equipo.
28: No, no, no.
30: Tenzin ha subido más alto que ningún otro ser humano antes. John, me he fijado en el hambre que tienes. Cualidad necesaria ahí arriba. Él tiene más que tú.
1: Doncs Tenzin, que és el nom del llegendari alpinista nepalès indi que va coronar el mític Everest al costat de Sir Edmund Hillary el 1953, convertint-se així tots dos en els primers homes a trepitjar el cim del món. Li poso 5 de 5, una proposta molt interessant que, com m'he dit, arriba aquest divendres a Apple TV. I ara parlem d'Ama Glòria, una pel·li francesa de 2023 que arriba a Filmin aquest divendres. Escoltem el tràiler.
31: ¿Com se dice tortuga?
32: Tartaruga.
31: Tartaluga.
32: Ru.
31: Ru.
32: Ru.
31: Ga. Ga.
33: Perfecto. Seguimos.
31: Hasta mañana, papá.
32: Venga, a bañarse.
31: ¿Qué pasa, Gloria?
32: Tengo que volver a casa, a la isla.
34: ¿Qué haces? ¡Cleo!
31: Echo de menos a Gloria.
34: Mañana llamaré a Gloria y veré qué puedo hacer.
1: Doncs Ama Glòria ens explica la història de la Cleo, que té 6 anys i vol a la seva cuidadora, la Glòria, més que res al món. Quan la Glòria ha de tornar al seu país, a Cabo Verde, per cuidar dels seus propis fills, totes dues han de treure el màxim partit del seu darrer estiu juntes. Li poso un 5 de 5. És cinema d'autor, per tant, una molt bona proposta que arriba aquesta setmana, com he dit, a Filmin, aquest divendres. I passem ja a la recomanació de la setmana. Ja sabeu que aquest últim espai sempre el dediquem a una recomanació per recuperar una joia que potser se us havia escapat, és a dir, que no s'estrena aquesta setmana, tot just, pot ser no actual, de fa uns anys, però és una recomanació que us faig perquè he vist aquesta sèrie i, per tant, penso que segur, segur, ha de ser una molt bona proposta per vosaltres. Primer escoltem el tràiler i després us desvelo el títol.
0: Vaya, vaya, vaya. Una clienta. A ver si lo adivino. Tiene un marido y él tiene una secretaria. ¿Voy bien?
2: ¿Aún se llevan las secretarias?
3: Creo que alguien oculta algo.
0: Vale. La explosión. Dos cadáveres. Y desaparece una niña. Tal vez afecte a las altas esferas.
4: Quizás solo afecte a las medias.
5: ¿Qué quiere usted que hagamos con la niña, señor?
6: Trasladarla.
5: Aún no está del todo preparada.
6: ¿Qué es, una tarta?
5: ¿Ha entrado en mi casa?
0: ¿Dónde estuviste anoche?
5: ¿Quién es usted?
0: Zoe Bone, investigadora privada.
6: A esa entrometida hay que pararla. ¿Lo has entendido?
5: Sí, señor.
0: Has encontrado el camino al meollo de algo gordo. Es una operación de encubrimiento.
1: Doncs la recomanació de la setmana és una adaptació més a Apple TV, a banda de Slow Horses, sobre l'escriptor Mick Herron. És Cemetery Road. És una temporada, 8 episodis, i ens parla doncs, d'una història que es focalitza en una casa que explosiona en un barri tranquil d'Oxford i una nena desapareix. La veïna Sarah Tucker s'obsessiona a trobar-la i sol·licita l'ajuda de la investigadora privada Zoe. La Zoe i la Sarah doncs, es troben de cop i volta amb una complexa conspiració que revela que les persones que durant molt de temps es van creure mortes encara estan entre els vius, mentre que els vius s'uneixen ràpidament amb els morts. Li poso un 4 de 5. És una bona proposta, però no deixa de ser una adaptació cinematogràfica vinculada al llibre de Mick Herron. I una adaptació com la de Slow Horses és impossible no fer la comparació. Per tant, un 4 de 5. Abans hem de veure Slow Horses, que ja la vaig recomanar l'altre dia. I tanquem aquesta secció, com sempre, amb una valoració global de les 6 propostes d'avui amb 3 categories. Sempre és la que promet, sofà i manta i ull amb aquesta, la que promet. Doncs penso que és la reina serpiente, que s'estrena a Filmin. Sofà i manta, per quedar-nos tranquils i no pensar en res, Crystal Lake, la prequela de divendres 13, que s'estrena a HBO Max aquesta setmana. I ull amb aquesta, Ama Glòria, que s'estrena a Filmin. I fins aquí la secció Sofà, Play i Manta, la nostra cita setmanal amb les sèries i les pel·lícules destacades que arriben cada setmana, en streaming, sempre, a les plataformes. Fins aviat!

0: amb Roser Ribas.
1: Falten 3 minuts per arribar a les 12 del migdia, moment en què tindrem la nostra cita setmanal amb la Mari Herrera, la cuina que viatja. Abans, us deixem amb aquesta cançó, de banda Neon, Guapis.

0: Banda Neon, guapíssima. Mentre esperem que vingui la Mari Herrera amb la cuina que viatja, escoltem ara Alfred García i la seva rumba catalana.
1: No sé pas de què parlar-te, si del Moia Lloperet o d'aquesta rumba brava o potser d'aquella nit a Gitaneta de Gràcia.

0: amb Roser Ribas.
1: Maria Herrera, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, Roser, bon dia, Calafell. Aquí vinc, a la carrera, avui.
1: Com sempre.
2: Sí, però avui perquè he anat al restaurant, el restaurant m'ha anat al mercat a fer un show cooking i del mercat m'ha sobrat 20 minuts i digo, pues mira, ara ja a la ràdio i ja empalmo ja el servei de migdia.
1: No pares, eh?
2: Bueno, sí, però ja avui he acabat una mica amb el Kep Show que hem fet ara, he acabat una mica com el cicle que va començar al març.
1: Sí.
2: Saps que ara tinc l'agenda... que no hi ha res, només que quatre tonteries petites, saps? O sigui, fins a dalt, digo, ara em toca parar una mica.
1: Show cooking, de què l'has fet avui?
2: Avui ja sabem que el mercat han fet a través de la de Vilamar Centre, pues han fet unes jornades dedicades al peix que tenim nosaltres aquí davant, d'acord?
1: Sí.
2: O sigui, el peix de...
1: De proximitat, eh?
2: De proximitat, del Baix Penedès, d'acord? O sigui, no de Reus, Tarragona ni de Barcelona, sinó que tenim aquí. Jo he fet varis i avui hem treballat, hem fet un llobarro, un romesco antic, o sigui, un romesco com es feia abans, d'acord? Des de, amb un morter, saps? Ha quedat boníssim, boníssim, boníssim.
1: No sé si és una bona hora o una mala hora per fer la cuina que viatja, perquè ara mateix m'està entrant una gana entre la fotografia que m'has enviat abans, que ja m'ha entrat gana, i ara parlant-me del llobarro...
2: Sí, la veritat és que, bueno, està tot això, no? De moure una mica les papiles gustatives, la imaginació d'anar al mercat o anar al supermercat i fer-nos nosaltres les nostres propis àpats, no? I pues, tot això, aquest programa, pues, també pues, és una mica aprendre també el que es fa en altres parts del món, no? Al final, tots, la lluita de tots és per portar un plat a la taula, o sigui, a tot arreu. No hi ha més.
1: Avui també viatgem, Mari, com sempre.
2: Sí. Avui anem un viatge a un lloc sorprenent, perquè és un gran desconegut, sobretot per a nosaltres, no? Anem a... És que costa dir, Uzbekistan.
1: Ostres!
2: Sí, anem al cor d'Àsia, d'acord? No sé si... No has estat.
1: No hi he estat. No pues he tingut la sort.
2: Si parlo de Samarcanda... Igual ja et sona una mica, ja ho ubiques al mapa, no? Mm-hmm. Samarcanda és la gran ciutat per excel·lència de la ruta de la seda, no? Estem parlant de que és una ciutat, Samarcanda, que té dos mil·lennis i mig de vida. O sigui, imagina't les històries que han passat per allà, no? La quantitat de persones, tradicions, cultures... ha passat tot. O sigui, el començament una mica d'Europa pues, està aquí. I fixa't tu que tenen un plat que inclús és patrimoni de la humanitat. O sigui, que és el plof.
1: El plof es diu, el plat.
2: Sí, això que t'he enviat és el plof. És P-L-O-V-baixa.
1: Té molt bona pinta, s'ha de dir, eh? Perquè el primer que he vist han estat els ous.
2: Ajà, Sí, aquest és el guarniment que tenen. És un plat d'arròs, és un plat que ens parla de celebració. Moltes vegades els plats emblemàtics, no? o que són patrimonis, precisament és per això, no? Perquè és com una mica la nostra paella, no? A l'hora de celebrar que fem un arròs, fem una paella, saps? Pues bueno, a cada país pues tenen la seva costum, i en aquest cas el plof és això, és un plat que es dedica, sobretot es fa a les bodes, als naixements, Cap d'Any... Ho celebren també, d'acord? Encara que no celebren el Nadal, però sí que celebren el Cap d'Any. I, bueno, és un país que és pura muntanya, o sigui, és que és un gran desconegut. Jo, dona la casualitat que jo segueixo a través d'Instagram, no? A un parell o tres de ciclistes que estan donant la volta al món, i precisament hi ha un que ha passat ara, la setmana passada, per Samarcanda, que és català, a més, un xico maquíssim, i fixa't tu, i jo sempre dic que aquests programes que jo porto aquí cada setmana a la ràdio, jo no tinc res programat. Durant la setmana vaig fent cosetes, no? I mira, i aquest plat me va entrar al cap, i una mica pues, així amb les històries que jo busco a través d'internet també, i digo, ostres, Samarcanda, digo, Uzbekistan, digo, què té Samarcanda? I vaig trobar aquest plat tan, tan increïble, aquell plof que jo el vaig fer ahir a la nit a casa meva, o sigui, no hi ha excusa, no l'he fet al restaurant, l'he fet a casa meva, d'acord? perquè digui, ai, és que el restaurant és més fàcil tot. No. O sigui, jo demostro, i avui al mercat també, no?, que les coses són més simples, a vegades són més fàcils de... És posar-te, o sigui, l'explico, és més complicat. I et poses i és un moment, saps? O sigui, un arròs que vaig fer, 40 minuts, no arriba.
1: 40 minuts? No arriba. Què porta aquest arròs?
2: Bé, què tenim l'arròs? El primer de tot, ells utilitzen... Bueno, jo vull fer l'apreciació que el plof ve una mica, és una derivació de la paraula pilaf. Tots hem sentit una vegada, alguna vegada, l'arròs pilaf, no? Pues, bueno, aquestes coses que van evolucionant, no? El llenguatge va evolucionant i ve d'aquí. I ells utilitzen una mica l'arròs llarg, d'acord? És un arròs superaromàtic, està ple d'espècies, sobretot el comí. El comí és una espècie que si no t'agrada és complicat, saps?
1: A mi m'agrada, o sigui, molt, eh?
2: T'agrada? Saps com queda molt bé el comí? Amb els musclos.
1: Ah.
2: Amb els musclos, una salsa de tomàquet amb comí... Vamos,
1: és boníssim.
2: Que, boníssim, saps? I, bueno, i l'arròs, pues, també, l'arròs ja saben que, és, que té unes propietats que és que absorbeix tot el que li fiques al voltant, no? Pues, en aquest cas. Llavors, ells, a l'hora de fer aquest arròs, jo l'he fet en arròs bomba, d'acord? Perquè per això aquest programa es diu My Way, a la meva manera, i l'he fet així, no? Per fer aquesta... sí, s'assembla, no? Pràcticament en tot el que és la base, no? Però, bueno, jo he preferit una mica, pues, l'arròs... No, soc una mica, per gust personal, l'arròs llarg no m'agrada molt i ho vaig fer, pues, això, amb un arròs normal. Però ells utilitzen un arròs llarg, utilitzen les espècies i és un arròs que es fa a capes a l'hora de servir. Utilitzen d'escar, normalment és xai, és vedella i una mica de pollastre. Jo directament he optat per el pollastre perquè era el que tenia a la nevera de casa, d'acord? Aquesta és la base. Verdures, pues, sobretot, molt important, pastanaga. És curiós, perquè un arròs amb pastanaga nosaltres no tenim aquest costum, encara que no sigui un arròs de verdures, no? I aquí pues, ja hi havia com una mica ja la diferència, no? Ells utilitzen greix, d'acord? Greix animal, jo directament he fet un bon oli d'oliva, d'acord? I aquí l'he ficat bastant d'all, perquè ells utilitzen per fer una arròs així familiar, utilitzen un cap sencer d'alls, jo l'he ficat un parell de dents, d'acord? Mm-hmm. Una ceba així tallada en petitona, en trossets petits, en brunoise seria el término, més surt el término culinari, saps? És brunoise, és així, tallada molt petita, d'acord? I aquí posem també el que és la pastanaga, a trossets, en rodanxes, una mica, pues, al nostre gust. I això l'hem de rostir tranquil·lament, d'acord? De fer aquestes verduretes i per l'altra banda tenim les carns que també les hem de daurar una mica. Si voleu fer una mica el que és la vedella, el xai o directament el pollastre, o sigui, per una banda tenim el pollastre, per l'altra tenim aquestes verdures. Això s'ha de rostir mitja horeta, tranquil·lament, a foc molt, molt, molt lent, d'acord? Aquest pollastre li ficarem ja sal, pebre, d'acord? Ja ho tindrem allà una mica, així que es vagi agafant aquest color daurat que és tan característic, no? Dels arrossos que estan així ja una mica nacarats, d'acord? I quan ja tenim tot això, aquí és quan ja agafarem el que és una cassola gran, una paella, i ficarem tot junt. Aquí ja es li ficarem el comí. En general,

0: velocitat, d'acord? Si voleu, ells també ficar una mica de picant, si voleu ficar un tipus de paprika, pues alguna guindilla, d'acord? Pues aquí a gustos personals, jo no l'he ficat, perquè a mi el picante m'encanta, però no em senta bé, o sigui, no l'he ficat.
1: Vaja.
0: Sí, sí, sí. I ells no utilitzen vi, perquè no tenen aquesta costum, però sí que li fiquen un bon brou, d'acord? En la recepta no posava res de tomàquet. M'ha cridat molt l'atenció, però no utilitzen tomàquet, d'acord?
1: I tenim pastanaga,
0: tenim
1: ceba...
0: L'arròs, sí, sí, tenim o sigui, la pastanaga, la ceba, l'all, les espècies, l'oli i el que és la carn, d'acord? Quan ja això ja ho tenim rostit, d'acord? Llavors, li fiquem l'arròs. Sabem que l'arròs sempre, per exemple, si fem per a dues persones, seria un got sencer de... O sigui, un got d'aigua. De 20, mm-hmm. de 20 centilitres, això ja seria la mesura, el doble d'aigua, o sigui, un got d'arròs, dos gots d'aigua, o brou, en aquest cas.
1: Però ja l'hem bullit, l'arròs, no?
0: No, lo farem ara, juntament amb totes les verdures, o sigui, la ceba, la pastanaga, d'acord, i la carn. Quan ja ho tenim ja tot fet, pues aquí li ficarem el que és l'arròs. Ho fiquem bé, ja també ja l'hem posat les espècies, la sal, la pebre. Si volem rectificar, sabem que l'hem posat una mica de sal i pebre al pollastre, aquí seria el moment de posar-li una mica més de sal, d'acord, per l'arròs. Això va a gustos, d'acord? Si no us agrada, no us convé una mica la sal, doncs no la fiqueu, sinó una miqueta més de sal. I anem rostint una mica. A mi m'agrada que s'integrin una mica tots els sabors que tenim a la paella, no?, amb aquest arròs. I aquí seria el moment ara de posar aquest doble d'aigua o un brou vegetal, d'acord? I això ara es tracta de bullir, d'acord? Les 7, 8, 9 minuts que marca el paquet del nostre arròs, d'acord? Pues això, ha de quedar un arròs completament sec i suelto. És la clau d'aquesta recepta. Per a ells és molt important.
1: Que és difícil, també, que l'arròs...
0: No, jo sempre dic que és més fàcil d'explicar que de fer. De veritat, seguim una mica el que és... Ja sabem que cada fabricant té... Pues jo 7 minuts, pues jo 8, pues jo 12. Depèn, el bomba necessita una mica més de temps. Hi ha arrossos que són més tendres, d'acord? Depèn una mica la marca, la categoria, el tipus d'arròs, d'acord? Quan ja ho tenim... l'hora de servir. És molt curiosa, perquè, clar, amb els sobus de guatxa, jo parlo ara, però no he parlat abans, no? El que hem de fer és un bon llit d'arròs, a sobre els trossos de car, d'acord? En aquest cas, un pollastre que jo he posat, si hem fet amb xai, amb vedella, doncs igual, i a sobre hem de posar els trossos de pastanaga, d'acord? Mm-hmm. És curiosíssim, és si ho fan a capes, com si fossin l'hora d'emplatar, ho fan com si fossin una lasanya. I per últim, pues, hem de fer una paella, una miqueta d'oli, fregir aquests ous de guatlla. Saps com es fa un ou de guatlla?
1: No ho sé, explica-m'ho.
0: T'ho explico perquè és més fàcil que... Però a vegades trobo que la gent no té la tècnica. Agafem l'ou. Si ho tenim a la nevera és més fàcil. Si ho tenim fora de la nevera està més líquid, uh-huh. i com que se derrama. Hem d'agafar l'ou amb un ganivet de sierra,
1: sí.
0: d'acord? El que és la punta de dalt l'hem de fer un tall. Tallar-lo com si fos una rodanxa, així. Lo tallem.
1: Sí.
0: I tenim com un gotet molt petitó, saps? Vale. Amb un forat aquí, ja l'hem tallat aquesta petita de la càscara que tenim a dalt. I directament, a la paella que tenim a un foc suau, una mica d'oli, lo bolquem directament. I ja veieu que queda completament... O sigui, de seguida... És que queda així com blanquet, petitó, i el rovell allà enmig, saps? Queda una monada. Sempre vigileu a un foc molt suau, perquè l'ou de guatlla es fa en mig minut i ja ho tenim fet.
1: En mig minut, eh? Ja ho tenim. Val.
0: Una miqueta de sal, d'acord? Uh-huh. I amb una espàtula anem posant a sobre del nostre... Uh-huh. I amb una espàtula anem posant a sobre del nostre arròs. Jo he fet una cassola molt petita que tenia de ferro per fer l'emplatat. Després he fet arròs per tota la família, perquè he anat repartint tàpers per tot arreu, d'acord? Però el que he fet és, per emplatar, he fet aquesta petita cassola de ferro i pues, he fet així tots els trossos, la pastanaga, i he posat tres o quatre ous de guatja. Delicioso. Una passada. Ostres, digo, no m'ho esperava perquè intento tastar totes les recetes que porto aquí a la ràdio, no? Per això intento acabar-les a casa i la veritat és que em va sorprendre molt l'arròs amb el comí. Una variant també que utilitzen moltes partes d'aquí d'Uzbekistan, perdó, però és que costa dir la paraula, és que ells utilitzen també el cigró. Jo no l'he ficat, però per últim, a sobre d'aquests ous, en moltes famílies, en molts restaurants i tot això, pues, li foquen un cigró que estigui estufat. Val? O sigui, que és un plat...

0: És un plat contundent, és un plat, ja t'he dit...
1: Complet,
0: complet. O sigui, un plat únic, per dir-lo d'alguna manera.
1: I bastant sa, penso.
0: Pues imagina't, imagina't, és que no porta res de greix, o sigui, tots són ingredients nobles, no? Són carns que necessiten, és proteïna, no? És cereals, no? Com l'arròs, o sigui, que verdures, fibra, o sigui, fantàstic.
1: Molt bé.
0: Pues bueno, aquí tenim una recepta que està al centre d'Àsia, no? Les grans desconeguts per nosaltres, i la veritat és que, bueno, intento rescatar aquestes petites històries, no? Ja t'he dit, una recepta pues, que ha bellugat durant segles, no? Al nostre voltant.
1: Té molt bona pinta aquesta recepta, Mari. Uh-huh. Però, com sempre, també ens has portat una cançó.
0: Clar.
1: Però una cançó que és bastant especial, tenint en compte els últims aconteixements, també, no?
0: Sí, la veritat és que sí. Oques Grasses no, és un grup que m'encanta, però que jo ho porto, pues, o sigui, l'escolto pues, quan se m'atravessa, saps? Però d'alguna manera, i aquest matí se m'atravessa, digo, te toca.
1: Anem a escoltar aquesta cançó que ens porta la Mari avui, que és d'Oques Grasses.

0: La gent que estimo, Mari.
1: Sí.
0: Per què ens portes aquesta cançó?
1: Perquè estimo moltíssima gent i perquè també em sento molt estimada. La veritat és que sí, sóc una afortunada. Sí, sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí, arrel del meu, així, al voltant del meu treball, mira, aquesta setmana he fet 2 bodes. Mm-hmm. Saps? Vaig fer una dijous i una altra dilluns. I és moltíssima feina bellugar tot això, no? Però veus que la gent celebra, que la gent és feliç, que la gent té moltes ganes d'abraçar-se, de desitjar-te els millors desitjos, mai valga la redundància, no? I sí, la gent que estimo, no? O sigui, he estat uns dies de pues això, he vist molta gent estimar-se i penso que bueno, tot això que jo transmeto a la meva gastronomia, pues després em retorna, no? Perquè la gent és molt agraïda quan és ben tractada, d'acord? I al final pues es tracta d'això, d'estimar. Mm-hmm. Fem un plat d'arròs o fem pues això, simplement a través d'una cançó, no?
0: Allà. Cuinar també és estimar, eh?
1: Exactament.
0: Cuinar pels altres...
1: És un acte d'amor total.
0: És un acte d'amor.
1: Sempre ho explico, o sigui, ocupar-te, no?, d'anar al mercat, anar a buscar aquests ingredients, arribar a casa, preparar-lo, netejar-lo tot, confeccionar-lo, ostres, presentar-lo, netejar-lo tot, o sigui, és un acte d'amor, o sigui, és que és total. Jo sempre sento persones que diuen, a mi no m'agrada cuinar, dic, com no t'agrada cuinar? T'agrada estimar? Sí.
0: Ai, doncs ja
1: los deixo ahí una mica, saps?
0: Ja està.
1: Pues sí, hem de cuinar per les altres i per nosaltres mateixos, perquè és una manera d'estimar-te a tu mateix també. Si tu t'alimentes bé, tots podem tenir un mal dia i anem al McDonald's o anem fem un ja te como, d'acord? Això no passa res, perquè però el dia a dia sí, hem d'agafar les nostres verdures, els nostres arrossos, encendre la vitro, la inducció, el foc, el que tenim, i cuidar-nos a través de nosaltres, perquè som aquello que comem, no? O sigui, allò que mengem.
0: Hem de seguir cuinant i, per tant, estimant, Mari?
1: Exactament, és una cosa porta a l'altra.
0: I aquesta setmana hem viatjat al centre d'Àsia per parlar d'aquest plat que es diu plof, i que té molt bona pinta.
1: Sí.
0: Ho intentaré, Ho intentaré a casa perquè...
1: Sí, sí, sí. O sigui, és com una paella, però amb espècies, d'acord? Mm-hmm. O sigui, no deixa ser un arroz, no sé, la paella mixta nostra de tota la vida, no?
0: Sí.
1: Doncs l'únic que li fiques és pues, aquest punt de guindilla, aquest punt de comí, i et quedes amb la penya pues, amb els ous, no? Perquè, uau, saps? El meu fill, dice, mama, em va dir ahir a la nit, dice, com 5 anys que no menjava ous de guatxa. Digo, pues, és veritat que feia molt de temps que a casa no ho feia, no? O sigui que, bueno, és una manera de convidar a fer la recepta i pues això, simbolitza la vida, simbolitza l'hermandat, no?, entre les persones, clar que sí.
0: I va agradar, doncs, aquesta proposta a casa,
1: Sí, sí, sí, sí, ja t'he dit, ja hem fet tapers. Ja que fico, digo, va, pues faig arròs així per la penya, també.
0: Molt bé, Mari, doncs ens veiem doncs, la setmana vinent, no?, viatjar encara més i per cuinar.
1: No sé on anirem, però la veritat és que cada setmana portem aquesta temporada que hem començat aquesta tardor de països increïbles amb receptes increïbles. Tot això ho guardo, que ja veurem què sortirà de tot això.
0: Doncs una altra sorpresa,
1: Exactament. Jo sóc la primera que em sorprèn cada setmana, no? Digo, ostres, que no tinc ni idea ni... Estic, que t'he anat al mapa, Uzbekistan, on està? Sota d'Afganistan, saps? Ai, així, Afganistan és zona, no? Mm-hmm. Ah, doncs pues, està Kirguistan, bueno, és que tenen un lío de països que digo, ostres, digo, i són, pues això, és una manera d'aprendre.
0: Aprendre altres cultures i altres sabors. Doncs moltíssimes gràcies, Mari. Ens veiem la setmana que ve, com sempre.
1: A tu, Roser, per la teva dolçura, sempre.

Falten 6 minuts per arribar a 2:15 del migdia. Ara, a 2:15 del migdia, és quan farem, com sempre, l'agenda cultural per repassar totes aquestes activitats que ens esperen aquí al municipi de Calafell. Amb Doctor Prats, Energia, hem arribat a aquesta hora. Continuem sentint Clima.

0: amb Roser Ribas. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Passen 2 minuts de 2:15 del migdia. És moment de fer l'agenda cultural, de repassar totes aquestes activitats que ens esperen durant les pròximes setmanes al municipi de Calafell. El dimarts 20 d'octubre, a les 6 de la tarda, té lloc les xerrades per a famílies. En aquest cas, serà de patinets elèctrics. Una pràctica per a famílies. Sessió adreçada a famílies sobre la compra segura, la normativa, les responsabilitats i els riscos associats a l'ús de patinets elèctrics i altres vehicles. Oferim consells pràctics per fomentar una mobilitat segura i responsable entre els adolescents. Això serà a la plaça Alcalde Romeu. I el dijous 22 d'octubre tindrà lloc l'Escape Room Laboral, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. És un taller vivencial i dinàmic que permet als i les joves experimentar en primera persona com funcionen les dinàmiques de selecció grupal a través del joc i el treball en equip. Es treballa el desenvolupament d'habilitats com la comunicació, la resolució de conflictes, el treball en equip i el control emocional, així com la comprensió del funcionament dels processos de selecció i les estratègies per afrontar-los amb èxits. Aviam, a les inscripcions i informació en línia és a joventut.calafell.cat, presencialment també al Servei d'Atenció al Ciutadà. També podreu fer la inscripció a través dels formularis en paper que trobareu al Casal Jove de Calafell. Es prioritzen en aquest cas els joves de 12 a 35 anys. I ja s'acosta Halloween o Castawin, i tenim el passatge del terror, Horror Cinema. Serà del 23 d'octubre a l'1 de novembre, des de les 11 del matí a les 10 de la nit al Centre Cívic Cinema Iris. Hi ha també un 2x1. Presenta un flyer de 2x1 i un val de compra recent d'un comerç de Calafell, i tindreu aquest 2x1, aquesta entrada. I ja el diumenge 25 d'octubre, a partir de 8:45 del matí, la cursa de la dona d'enguany. A 10:45 hi haurà l'escalfament amb zumba, a les 11 del matí la cursa i caminada no competitiva de 4 quilòmetres per a totes les edats. I les inscripcions són de 10 euros. Aquests 10 euros es destinen íntegrament a la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer. Les inscripcions es poden fer al web athleticevents.net. Repeteixo, athleticevents.net. Hi ha una samarreta de regal i avituallament per tots els participants. I la recollida de dorsals i samarretes, teniu en compte que es realitza la regidoria d'esports de dilluns 19 a divendres 23 d'octubre, des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia. El 25 d'octubre, el diumenge, també tenim teatre a la xarxa, La Volta al Món en menys de 80 dies. L'entrada té un cost de 8 euros i això serà a les 6 de la tarda. El teatre Joan Colet, teatre La Xarxa, La Volta al Món en menys de 80 dies. I ja el 9 de novembre trobem un taller, Diálogos, sobre la masculinitat. Això serà el 9 de novembre a 6:45 de la tarda i és gratuït. El Centre Cívic Cinema Iris acollirà aquest taller de diàlogos sobre la masculinitat i és possible amb una mirada crítica, dissident i transformadora sobre la masculinitat. En aquest taller participatiu podem abordar-ho. Activitat dirigida a majors de 14 anys i no cal inscripció.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Amb Rosalia arribem ja a la una del migdia, moment en què tindrà lloc la selecció musical en català i tot seguit els serveis informatius amb la Mireia Romaguera.